0: Colòmbia que decideixes entrar en aquest món de la medicina xinesa. A veure, què et va seduir? Què va passant aquí al mig?
1: Bueno, és molt fàcil d'entendre. O sigui, jo, com qualsevol persona, crec que l'important és anar aprenent coneixements, perquè a la vida trobes situacions que realment, a vegades, necessites més coneixements i necessites dir, pues, i no només ens basem amb la, com tu dius, amb la medicina convencional, sinó anem a buscar altres maneres de poder ajudar, i sobretot, per mi, a mi m'encanta la idea de poder aportar un granet de sorra, encara que sigui un granet petitó,
0: un granet, sí, sí,
1: per ajudar a la gent.
0: Perfecte. Comença des de la teva curiositat, des de la teva, el teu coneixement que vols ampliar, i això és bo perquè el coneixement no s'acaba mai, eh?
1: El coneixement no s'acaba mai, ja ho diuen.
0: No s'acaba mai, eh? Ens pots recordar una miqueta, i anem entrant per fer memòria, eh? Què és la medicina tradicional xinesa i en què consisteix? Una mica a grans trets.
1: A grans trets, i sobretot a una visió més que la gent pugui entendre.
0: Sí,
1: no,
0: sisplau.
1: Direm... Per mi és una filosofia de vida en la que es comunica tot. Tot té la seva naturalesa, que pot ser bona o dolenta, i al cap a la fi ha d'haver-hi un equilibri.
0: Un equilibri, sí.
1: No tot, no tot el que passa pot ser, ha de ser dolent, ni tot ha de ser bo. Simplement ha d'haver-hi un 50-50... I, per tant, aquí entra també el que és el concepte del yin i el yang, que són conceptes que un no pot viure sense l'altre. Si això ho apliquem en el cos, això significa que quan tens una dolència has de veure per què està provocada aquella dolència i tractar la raó de per què s'ha provocat.
0: Exacte, això d'aquí a vegades amb la tradicional, amb la medicina alopàtica, l'estem coneixent, és clar, ja veiem com funcionen els professionals, no? I una miqueta que els hi falten mans i no arriben tan lluny, sinó que et donen la medicació que ells creuen que et pot curar, eh? Et pot curar, pot eliminar, diguéssim, aquesta guerra bacteriològica o vírica que tots tenim i que el cos està en constant, diguem-ho així, perquè ells ens ho expliquen així, i a vegades queden curts, pobrets, però els hi hem de dir que ho fan molt bé, però que sempre hi ha punts a millorar, eh? Jo em quedo així. Llavors, la medicina xinesa parteix d'una visió holística de la salut, com has dit. En què es diferencia una miqueta d'aquest enfocament tradicional del que tots coneixem?
1: Bueno, jo has dit un punt molt a favor, i és dir, i no hem d'oblidar, que la medicina convencional salva vides.
0: Salva vides, exacte.
1: En què es diferencia de les teràpies? A vegades, com tu mateix has dit, quina és la solució de la medicina convencional? És, pues, o donar-te medicació, o donar-te tractaments quirúrgics, o que a vegades és imprescindible. En canvi, les teràpies alternatives, com és la medicina xinesa, intenta buscar un enfocament personalitzat i buscar la causa, buscar que si realment no funciona una cosa, provis una altra cosa, com pot ser l'acupuntura, la digitopuntura, les pros de bacla, la moxibustió, etc. Jo crec que principalment definiria que la medicina alternativa són tractaments bastant personalitzats, i tal com està avui en dia la sanitat pública, que no sempre, i a més, no sempre troben el per què t'ha passat una situació, pues, obrir altres alternatives, però també dir-te que des del meu punt de vista han d'anar donades de la mà,
0: de la
1: tant
0: mà.
1: Una cosa com
0: no, i tant, i respectant els camins, eh, i les solucions i els tractaments, eh, perquè n'hi ha de tots els gustos, eh. Llavors, avui parlem de medicina tradicional xinesa, que ens encanta, com t'he dit. També ens encanta cada equis temps posar un espai musical, t'anem preparat un que creiem que lliga molt amb el contingut de la nostra entrevista. Per tant, que Joan, endavant.
2: Doncs vinga, Josep, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Blois, França, per conèixer Cyril Morin, un compositor de música de pel·lícules de cinema. Tot seguit escoltarem un tema que ell n'és l'autor i que pertany a la banda sonora de la pel·lícula Samsara, que es va estrenar l'any 2003. Aquest porta per títol For Noble Truth. Escoltem-lo. Som-hi.

0: Ciril Moren va començar molt jove als escenaris. Inicialment ho va fer com a guitarrista i després com a compositor musical en pel·lícules per a la televisió. Posteriorment es va donar a conèixer com a compositor per a bandes sonores de pel·lícules com Samsara, El Valle de las Flores, La novia síria, Ayurveda, El arte de ser, entre d'altres. La veritat és que fins avui Ciril Moren ha composat la música d'una seixantena de pel·lícules i una desena d'àlbums, sempre barrejant estils i formats ben diferents. I ara, pels amants del cinema, us faré 5 cèntims de l'argument d'aquest film, Samsara, que promet ser molt interessant. Després de més de 3 anys de reclusió voluntària en una ermita perduda de Ladakh, a l'Himàlaia, Tiunasi, un monjo budista, torna al monestir on havia viscut des dels 5 anys. Allà descobreix Pema, una vella jove de la qual s'enamora, cosa que el porta a qüestionar-se els valors de la seva vida monacal al monestir o bé satisfer els seus desitjos. Bueno, i després d'aquests comentaris musicals, retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant de la medicina tradicional xinesa i els 5 elements amb en Carles Navarro. Carles, ens pots recordar quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa?
1: I tant. A veure, principalment, podrien haver-hi més, però jo, com a bàsics, posaria 4. Una, que és el qi, que és l'energia que circula per dintre del cos. Després està el concepte del yin i el yang, que són forces oposades, però complementàries. Està també de lo que estem parlant aquí, que és la teoria dels 5 elements, que vindria a ser una mica la funcionalitat la mateixa que el yin i el yang. No poden haver-hi accessos o faltes de l'element. I per últim, però no per això menys important, els meridians, que són els canals energètics del que tenim en el cos.
0: I això del yin i el yang, que és més o menys el que més gent coneix, ens podries ampliar una mica això de què és el yin i el yang? Abans has dit que un no pot viure sense l'altre. Què ens podries ampliar d'això?
1: Bueno, principalment, és veritat, un no pot existir sense l'altre perquè, si no, és quan comencen a sortir tots els problemes. Podríem associar que el yin, que és la part positiva, part alegre, part, si ho apliquem en el cos, de no dolor en el cos, i el yang, que és la part negativa, tristor, dolors, possibles patologies, i també podríem associar el yin a l'alegria, a la felicitat, i el yang al contrari, sí. La tristesa, però sempre ha d'haver-hi un equilibri. O sigui, una persona pot estar, per exemple, bé, però no està al 100% bé. Mai estaràs al 100% bé. Sempre hi haurà una part, encara que no la vegis, una part que pot ser emocional, una part, o a nivell de patologia, o qualsevol cosa, que farà que... o preocupacions, simplement, que dirà no estic del tot bé. I això es basa principalment en la teoria del yin i yang.
2: Quina relació tenen la medicina tradicional xinesa amb les estacions de l'any?
1: Bueno, la medicina tradicional xinesa i sobretot la teoria dels 5 elements es relaciona bastant. O sigui, la medicina tradicional xinesa és una filosofia de vida. Llavors, ells associen que cada estació de l'any està associat a un element o, en aquest cas, podria ser yin i yang també. Per exemple, l'estiu està associat amb l'element del foc. L'hivern està associat amb l'element de l'aigua. Llavors, com que és una filosofia de vida, ells tot ho assimilen, que tot ha d'haver... O sigui, és que és un món bastant complet, i per dir-ho d'una manera. Tot, qualsevol cosa, no només el cos humà, està associat amb aquesta filosofia de vida.
2: Per què el foc causa alegria i el metall tristesa?
1: Això s'associa principalment perquè el foc dona vitalitat. Llavors, també l'estar relacionat amb l'òrgan, que és el cor principalment, per això es diu que el foc causa alegria. El metall està més centrat en problemes que s'han de deixar anar, emocions estancades, i realment els seus òrgans relacionats amb el metall són els pulmons i l'intestí gros, que significa expulsar. Forma part, això és que és un món, és una filosofia tot de la medicina, xinesa. Jo, si em preguntes a mi per què el foc està relacionat amb l'alegria, diria que per la relació que té amb els òrgans. Sempre hem cregut que el cor és signe d'alegria. Està bé, de salut del cor, és vitalitat, és vida.
3: Sí, exactament, eh? Yeah. Vull dir, també hi ha com aquí un lligam que sembla lògic, però, esclar, des d'un punt de vista d'un metge, ell veu més o té una percepció diferent del cos que nosaltres tenim, perquè la desconeixem. Llavors, també hi ha energies, com ara aquesta tan important, que és el chi, que és un concepte clau, però difícil de definir. Aleshores, jo sé que és una energia que circula pel nostre cos. Una miqueta com ens la podries explicar en els ignorants?
1: Bueno, jo crec que, més o menys, hem de basar-nos en que tot, o sigui, qualsevol cosa que fem és a través d'energia. O sigui, moure'ns, respirar, produeix energia. Per tant, a part de la definició que tu has dit de que és l'energia que transmet el cos,
3: que circula
1: per al cos, pues, jo crec que aquesta definició ja és una definició bastant bona, i per no complicar les coses jo la deixaria
3: tal qual.
1: Sí.
3: Saps què passa? Que amb això sembla que sigui com molt abstracte, no? Jo a vegades també a la consulta em trobo de que com tinc que definir una emoció, com tinc que definir l'energia física o l'energia mental quan es parla tantes i tantes vegades d'energia, no? Al final et fas un lío. Però bé, ho hem d'explicar d'una manera que s'entengui, pel fet de que, a veure, energia és quan nosaltres movem els braços, les mans, el dit, perquè això algú ho mou, no? És una manera fàcil d'entendre, no? O el que sentim, o de la manera que parlem. Però, esclar, saber-ho explicar i transmetre a una persona que és una miqueta ignorant d'aquest tema, a vegades costa. Però a mi m'agraden les coses simples, senzilles, fàcils d'entendre i de digerir. Mira, ara sí que voldríem entrar, a no ser que el Miguel i el Iago vulguin intervenir, és parlar de la teoria dels cinc elements, una miqueta, que ja n'hem parlat, hem anat introduint, però aquest és el punt fort d'avui, el plat d'avui, no? Una miqueta, en què consisteix aquesta teoria, a veure, a través d'aquesta filosofia tan bonica de la medicina xinesa? Com ens ho explicaries?
1: Doncs, principalment, és la teoria dels cinc elements, és entendre les relacions i els possibles desequilibris de l'organisme que es puguin provocar, per tal d'intentar recuperar l'harmonia i l'equilibri del cos. És a dir, com ja he dit, si tu, per exemple, tens un dèficit o un excés d'un dels elements, que tots els elements estan intercomunicats, per exemple, la fusta el que fa és alimentar el foc.
3: Sí, correcte.
1: Pots tindre un dèficit. Si tu fas una foguera, realment, si tu li tires poca fusta, no cremarà.
3: No cremarà.
1: Si li tires molta, faràs una fogata de l'hòstia.
3: Sí.
1: Això, aplicat en el cos, pot provocar problemes com podrien ser patologies. I això és el que s'ha de buscar i veure si hi ha un dèficit, si hi ha un excés. En poques paraules, és anar a la causa del problema.
3: A la causa del problema.
1: I això és... no sempre és fàcil.
3: No, no has de tenir, com ara dèiem, en Poirot, aquí al teu costat, un detectiu de causes i tractaments, no? Que fèiem la broma, sempre ens agrada d'introduir el programa doncs, amb temes d'aquests. I, a veure, recordem el foc, la terra, el metall, l'aigua i la fusta. Mm-hmm. Companys, voleu intervenir?
2: Sí.
3: Digues.
2: Com podem integrar els cinc elements en el nostre dia a dia, en la manera de fer?
1: Bueno, principalment, si tu, a nivell de salut, m'estàs parlant...
2: Sí.
1: Si tu, més o menys, tens una bona alimentació, fas un bon esport, descanses bé, no treballes en excés, cosa que avui en dia això ja
2: és complicat.
1: Doncs, en principi, són elements principals per no tindre cap problema. O sigui, quin és el problema? Que qualsevol d'aquestes coses no es compleixen totes, ja sigui que les persones no fan esport, ja sigui que les persones no tenen una bona salut, sigui que treballen molt, sigui que no descansen, algú tenen. Per tant, ojalà totes les persones tinguéssim bé això i, per tant, estaríem en equilibri. Però no hi ha ningú que ho tingui.
2: Creus que en tenim algunes d'abusives i altres que les tenim més marmades, que les fem utilitzar menys inconscientment?
1: Segur que sí. Però no... dir això seria generalitzar molt a totes les persones. Jo crec que, per regla general, el que més s'utilitza són dos. És el foc, que implica l'alegria, i després hauríem, el que també fa preocupa més per altra part a la gent, és l'aigua, la tristesa. Per tant, podríem dir que les persones principalment o estem molt alegres o estem tristes per situacions de la vida que ens solen passar, però és bastant generalitzar, eh?
0: Carles, jo quan penso en la medicina xinesa i tal, sempre penso en l'acupuntura. És la principal eina que vosaltres utilitzeu? O hi ha altres maneres de cuidar el chi aquest o el qi? No sé com...
1: L'acupuntura és una eina que s'utilitza molt en medicina xina i potser és la més coneguda i potser és la que més es fa servir, és veritat. Però no és l'única. O sigui, hi ha tècniques com... ja no només l'aplicació d'acupuntura que podria ser a través d'agulles, sinó que hi ha tècniques també més fàcils que vindria a ser la digitopuntura, que, per exemple, ja no és clavar una agulla directament, és fer-ho amb els dits. Mm-hmm. Pots fer servir moxibustió, pots fer servir ventoses, bandatges, o inclús també podríem aplicar la medicina xinesa en alimentació.
0: Mm-hmm. I és veritat que us fixeu molt en la llengua i el pols? O és un... No sé, a mi m'han dit, sobretot et fixen en la llengua i en el pols. O sigui, tu veus la llengua d'una persona i ja pots saber com està o com té el qui aquest. O... Estic parlant per parlar, perquè no conec la filosofia.
1: Tu realment veus la llengua...
3: Sí, continuem.
1: Tu realment veus la llengua d'una persona això ja és medicina, inclús medicina convencional. La llengua és un òrgan que pot donar molta informació. És a dir, si per exemple de la punta de la llengua, és un exemple una mica, però això és un exemple perquè ens entenguem, perquè sí que pot donar molta informació. Si tu veus la punta de la llengua que està una mica vermella, en medicina xina significa que aquella persona ja té un estat d'alegria.
0: Vale.
1: Si, per lo contrari, la llengua té una capa blanca, a part d'indicar que, clar, és que això és complicat de mirar, però s'hauria de veure que no hi haguessin problemes digestius, que no hi hagués un problema més de fons, un problema potser mèdic, però sí que pot indicar molta informació quant al pols. El pols igual, o sigui, no és el mateix un pols que... Però no és ben bé... no només indica com està el cor, sinó també pot indicar com estàs anímicament, i no són les típiques pulsacions... O sigui, quan es medeix el pols en medicina xinesa, no és simplement medir el pols com pot medir un metge de medicina convencional. Sí. Es busquen altres causes, també. Es busca també, sobretot, veure com tens el dèsim, el dauè part craneal, que és el nervi vago. Uh-huh. I a partir d'aquí es pot veure com està la persona, com té l'equilibri, com... Sí.
3: Molt bé, jo abans de posar un altre espai musical et volia fer un comentari. Has parlat de, del foc, que és l'alegria, no?, que representa l'energia ascendent, la calor, la llum, la transformació ràpida i l'alegria, no?, el foc. Llavors has parlat de la tristesa. A quin altre element seria la tristesa? Ho dic perquè ho vull lligar d'una altra manera, és que ara no me'n recordo. La tristesa...
1: La tristesa seria, o l'aigua, també la podem associar.
3: L'aigua,
1: sí.
3: L'aigua, val. Aleshores, saps què passa? Que estava pensant, m'has fet connectar...
1: O incrusten amb el metall.
3: Amb el metall, val. El metall representa l'estructura, l'ordre... Tinc apunts i per això us ho comento, a l'especialista, és el Carles. I aleshores, doncs, a veure, quan nosaltres parlem de desequilibri entre alegria i tristesa en psicologia, llavors podem parlar, si està molt accentuat, de bipolaritat. És a dir, podem parlar d'un trastorn bipolar, quan la persona se sent molt eufòrica, molt descompensada, molt alegre, actua d'una manera, i la persona trista, doncs, bueno, podem pensar, doncs, en una depressió, un estat en què que no hi ha energia, que l'energia chi no funciona. Bé, llavors, és clar, segons l'estil de medicina, segons la branca de la psicologia, es pot dir d'una manera o d'una altra, o de la psiquiatria, no? O sigui, jo preguntaria si, clar, vosaltres també heu de conèixer el món de les psicopatologies o de les patologies, no?
1: Doncs per anar bé s'hauria de conèixer bastant. L'únic que, clar, els coneixements que jo pugui arribar a tindre amb problemes de patologia de nivell psicològic, no és el nivell que tinguis tu.
3: No, perquè nosaltres n'hem fet 2 anys, eh? Ja t'ho dic. Vull dir, psicopatologia 1 i 2. Però era perquè, és clar, justament al parlar d'aquests elements, alegria, tristesa, doncs nosaltres també el fem servir molt, no? Llavors tu faràs servir unes eines i poder nosaltres en farem servir unes altres. És l'únic, que volia comentar.
1: I les dues crec que són necessàries i complementàries.
3: Sí, o sigui, sí, sí.
1: La part emocional va molt, no em cansaré de dir-ho, va molt lligada amb la part física, moltíssim.
3: Clar que sí, clar que sí. Doncs mira, doncs també nosaltres t'hem preparat un segon tema musical, esperem que t'encanti, i així descansem una miqueta de patologies, de chi, d'acupuntura, que és superinteressant, i després hi tornem, Vull dir, fem un petit descans. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, tot seguit ens desplaçarem fins a Sant Joan de les Abadeses, Girona, per escoltar la música de Charango, amb un tema de l'any 2017, publicat al seu àlbum El cor de la terra, i que s'anomena Una lluna a l'aigua. Som-hi, escoltem-lo.

0: acabem d'escoltar una lluna a l'aigua. I aquest l'aigua justament és un dels elements de la medicina xinesa. Mira, ho hem lligat, però després en parlarem de l'aigua. Un tema preciós de Charango que neix d'una forma particular, neix amb el foc de l'estiu i parla del desig, de l'atracció, de la música i de la vida. I com heu pogut comprovar amb aquest tema, la música d'aquest grup és festiva, alegre, amb gran capacitat de comunicar i d'emocionar. Charango té un estil propi, ja que fusionen la música caribenya, llatina i mediterrània. El que fa és que juntament amb l'energia que despleguen, connectin immediatament amb el públic, amb la gent que els escolta i que els segueix. Doncs després d'aquest parèntesis musical tornarem amb en Carles Navarro per continuar parlant i aprenent de la medicina xinesa. Endavant, Miguel.
1: Carles, parlem de la Terra ara. Quin moviment energètic representa la Terra en el cos?
2: Bueno, principalment la Terra en el cos és transformació i està molt lligada amb el procés de nutrició, és a dir, digestió dels aliments. I el que fa és, el procés de digestió és, bueno, la digestió, evidentment, i transformar-los en energia.
1: Vale, o sigui que els òrgans que representa l'element terra, què serien? L'aparato digestiu?
2: L'aparato digestiu, l'estómac, sobretot l'intestí, serien els principals.
1: Vale. I en quant al metall, què representaria el metall com a moviment energètic al cos?
2: El metall representa l'energia de la recollida, honor, organització i, sobretot, la capacitat de deixar anar els problemes, és a dir, expulsar. Per tant, ha d'estar molt lligat amb problemes ja més, per dir-ho d'una manera, tristos. Vale. I els òrgans que ja tenen la funció principal són els pulmons i l'intestí gros.
1: Vale. I l'aigua?
2: L'aigua és la conserva la capacitat de l'energia i l'adaptació. Està relacionada sobretot amb el creixement i amb el desenvolupament i la reproducció.
0: Molt bé. Bé, ara ens queda la fusta, que abans n'hem parlat, relacionant-ho amb el foc i també l'aigua, perquè l'aigua doncs pot apagar el foc i també pot apagar la fusta cremada. Una miqueta quina funció o quines qualitats té la fusta i què simbolitza?
2: Pues el que simbolitza principalment és que permet avançar. Com tu mateix has dit, si no tens aquest element principalment en el foc, pues no pots avançar.
0: No.
2: I per tant, això significa que permet créixer i desenvolupar-se com a ésser humà.
0: La fusta. L'element fusta amb els seus òrgans que estan lligats, no?
2: Sí.
0: En aquest cas, quins serien aquí?
2: En aquest cas seria, per exemple, bastant el fetge.
0: El fetge.
2: I la vesícula biliar.
0: La vesícula, perquè també està per allà rondant.
2: Sí.
0: Segurament, no? Molt bé, ja tenim aquí òrgans, emocions. Esclar, parlar del fetge, jo, que he fet un tastet d'emocions i òrgans, sé que és, però tu rectifica més, la ràbia, l'enuig, va per aquí, la moguda. Ràbia, enuig, frustració, la fusta. Diríem que va per aquí, perquè si parles del fetge, jo sé que per excel·lència una persona que transmet molta ràbia, que té mal caràcter i tot, el fetge l'hem de mirar.
2: Sí. En medicina xinesa, la ràbia sí. Està lligada amb problemes de fetge i de vesícula biliar. Sí,
0: vesícula biliar. Mira, que el Iago et va fer una altra pregunta ja fa estona.
3: Mira, què li diries tu a un jovent que es vol engrescar en aquesta matèria? És una matèria que no és... molta gent desconeix. Com engrescaries un jovent?
2: Jo principalment els diria que... la gent que realment vulgui aprendre i vulgui aprendre no només la visió que potser et pot donar la medicina convencional, sobretot que miris i sobretot que busquis. Jo principalment aquelles respostes que potser vols obtindre que no has obtingut, que no significa que les obtindràs, potser, però és una filosofia de vida, és coneixement i al cap i a la fi avui en dia crec que el coneixement ens fa falta molt i crec que s'han de tindre visions de tot tipus, no només la visió que considera tothom important, sinó és important contrastar informació i contrastar sobretot bueno, la informació. Per tant, a mi m'agradaria... Jo sóc una persona que no només em quedo amb una idea, sinó que m'agrada informar-me una miqueta de totes les idees i a partir d'aquí pots arribar a dir quina prefereixes.
3: I tu, com a Carles, el teu primer contacte, quan va ser i per què?
2: El meu primer contacte...
3: Amb la medicina tradicional, amb tot aquest món, quan va ser i per què?
2: Pues en el meu cas en concret va ser després de fer l'osteopatia. I el per què, jo crec que per aprendre més coses, perquè crec que sí que és veritat que l'osteopatia té moltes coses, però a vegades hi havia situacions en les que no trobava resposta i per aprendre més coneixements que... És el que t'he dit, que, per exemple, l'osteopatia et diria no, queda't aquí només i no. Per això també seria una manera d'incitar el jovent a dir no, aprèn més coses, ja sigui el que sigui. I a partir d'aquí, valora el que més t'agrada o combina-ho o contrarresta-ho.
0: Molt bé, hem d'anar tancant aquest primer bloc. Perquè en tenim dos més, com ja sabeu, amics i amigues, tenim la nostra recomanació setmanal i el conte. És un conte que encara no hem llegit i que vol ser llegit. Per acabar, amb aquest bloc de l'entrevista, si hi ha algun radioient que estigui interessat en el contingut del nostre programa i o que vulgui demanar-te una cita, com ho hem de fer, on et podem trobar?
2: Bueno, on te'n podeu trobar? En el Facebook de CNC Salut. Allà, realment, hi ha tots... De fet, avui en dia tot funciona per xarxes socials, per tant, seria...
0: Aquesta és una via.
2: Aquesta seria una via. I llavors, per telèfon, també...
0: Si ho vols dir, tu mateix.
2: Sí, no tinc cap problema.
0: Doncs vinga, va, jo també me l'apunto.
2: Vinga.
0: Digue-me'l.
2: 613...
0: 613...
2: 54...
0: Sí...
2: 47...
0: Sí...
2: 15...
0: Vale, 613-54-47-15. Doncs bé, ja ho sabeu, amics i amigues. Algun dubte, alguna cita, doncs, perquè us faci un repàs en el cos físic i també...

0: nostra salut i el nostre creixement personal.
1: Doncs aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant relacionat amb la medicina xinesa, que et porta per títol Entre el cielo y la tierra, guia de medicina xina a los cinco elementos. Els seus autors, Efren Cognol i Harriet Bainfield. I Cognol és fisioterapeuta, va establir el pla d'estudis d'acupuntura per la Facultat d'Acupuntura de San Francisco l'any 1980, és membre del cos docent de la Facultat Nord-Americana de Medicina Tradicional Xinesa i ha impartit classes a la Universitat Estatal de San Francisco. Harriet és fundadora i codirectora de la Chinese Medicine Works, una clínica de San Francisco que ofereix acupuntura, medicina herbal i consell nutricional, publicat l'any 2025 per l'editorial Gaia Ediciones, escrit en llengua castellana i té 512 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: 512 planes, estava rient perquè dic Déu-n'hi-do, però bé, deu estar molt complet, és com una petita enciclopèdia. Però bé, ara ja us parlaré una miqueta del contingut. La promesa i el misteri de la medicina xinesa han intrigat i fascinat els occidentals en aquesta obra, Harriet i Efrem. És que em costa de pronunciar aquests noms, Cornwall, dos dels més destacats educadors i senadors nord-americans especialitzats en aquesta disciplina, desglosen detalladament aquest enfocament sobre la cura de la salut i expliquen el que hi ha al darrere de la medicina xinesa, el seu funcionament i el que és capaç d'aconseguir, combinant tradicions orientals i sensibilitat occidental. Entre el cel i la terra aborda les tres àrees essencials de la medicina xinesa: teoria, tipus i teràpia, en una guia completa i assequible que revela l'essència d'aquest antic sistema mèdic mil·lenari. Déu-n'hi-do, no, Carles?
3: Déu-n'hi-do, però també et dic una cosa. Has fet un comentari interessant.
2: Quin?
3: Has fet que, has dit que 512 pàgines són moltes. Et dic que per entendre la medicina xinesa...
2: Són poques.
3: Per començar està molt bé, per començar està molt bé.
2: Segur que ha de ser molt amè, perquè els que sou forofos d'aquest tipus i especialitat mèdica, vull dir, això, ho devoreu amb setmanes, amb poques setmanes. Mira, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i us la vull recordar, amics i amigues. És el I Ching, el llibre de les mutacions. Poc en sé, però fixeu-s'hi amb la definició de l'I Ching. Diu així: observeu el cel per preveure el canvi. Observeu la humanitat per entendre el món. I es parteix de la idea de que tot forma part de la natura. La medicina tradicional xinesa pot preveure canvis en la salut? Tu què en penses? Els pot preveure? Quan tens un pacient allà estirat a la camilla o assentat doncs, en el teu despatx, et comença a parlar de que té doncs, una dolència, jo què sé, hem parlat del fetge, podem parlar del pàncreas, podem parlar de les lumbars, etc. Pot preveure algun canvi si li fas un bon estudi? Per la teva experiència,
3: Es podria arribar a preveure, però més que res, jo, veus, aquí sí que et diria, jo et podria arribar a aconsellar, jo si veiés alguna cosa molt, molt dolent.
2: Clar, clar. Dius, home, això és una... està cantat que passarà això. Se li ha de dir al pacient o no?
3: T'aconsellaria anar al metge, principalment.
2: Ah, exactament, anem al metge. Anem al metge a veure què diu, que et facin proves analítiques de sang, electros o el que faci falta.
3: Sí.
2: Molt bé, sempre tens en compte tu el metge, no?
3: Jo és que sempre ho he dit i sempre ho diré, i considero que la medicina alopàtica i la convencional no haurien d'estar barallades. De fet, a mi m'agrada fer moltes col·laboracions amb diversos professionals.
2: Clar que sí, clar que sí.
3: I crec que no han d'estar barallades si
2: no... No, renyits, no. No, el que passa que el professional també ha de congeniar amb aquest tipus de disciplina i filosofia, perquè n'hi ha que són tancats, tant d'un estil com d'un altre. Però bueno, aquí no hi entrarem, i ja depèn de cadascú. El Iago, per anar tancant, et vol fer alguna pregunteta més, oi?
4: Tu, què estàs veient a la medicina d'avui, vale? amb respecte de quan vas començar, de la medicina xinesa d'avui a la medicina xinesa de quan tu vas començar, què veus que ha canviat?

0: tant per millor com per pitjor?
1: Principalment que, i això ho podríem associar a altres problemes també, i cada cop hi ha més gent que recorreix més al món de la medicina xinesa. Per què? Perquè la sanitat pública ara mateix funciona com funciona. Aquesta seria la part negativa que jo veig. I en quan ha evolucionat? Crec que cada cop hi ha persones, per raons com les que he mencionat, que la sanitat no és que no funcioni, sinó simplement que ara mateix diguem que no va del tot bé, cada cop recorre més a la medicina tradicional.
0: Creus que la IA pot ser un problema en aquest aspecte?
1: No, jo considero que podria arribar inclús a ser una ajuda. Evidentment, no pots substituir, però en medicina tampoc. O sigui, en medicina convencional tampoc s'hauria d'abusar de lo que és la IA. De fet, crec que són dues coses que no s'hauria de fer servir quasi IA, sinó perquè cada persona és un món i cada persona pot presentar...
2: I a més a més també està fallant, moltes vegades amb diagnòstics i amb símptomes, ho estic comprovant amb el que a mi em respecta. Bé, ens estan indicant que ens queden 5 minutets, els hem d'aprofitar pel racó del conte. Endavant, Joan.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: El cop de totxo. En Miquel anava en el seu nou Jaguar a molta velocitat, ja que feia una mica de tard a la feina. El seu Jaguar vermell i brillant era una de les seves més preuades possessions. De sobte, un totxo s'estavellava contra la porta posterior del vehicle. En Miquel va frenar el cotxe i va fer marxa enrere fins al lloc d'on havia sortit el totxo. Va baixar del cotxe i va veure un nen a la vorera. El va agafar i li va sacsejar tot cridant-li: «Què dimonis fas? Et costarà car el que li has fet en el meu cotxe. Per què m'has tirat el totxo?» El nen plorant li va contestar: «Ho sento, senyor, però no volia i no sabia què fer. El meu germà ha caigut de la seva cadira de rodes i s'ha fet mal i no puc aixecar-lo jo sol. Ningú vol aturar-se a ajudar-me?»
4: En Miquel va sentir un nus a la gola i va anar a aixecar el jove cap a la seva cadira de rodes. Després va veure que els danys del cotxe eren pocs i que no hi havia cap perill. Mentre el nen empenyia el seu germà amb la cadira de rodes cap a casa seva, en Miquel va caminar lentament cap al seu Jaguar, tot pensatiu. En Miquel no va portar mai el cotxe a reparar. Va deixar la porta com estava perquè li recordés que no havia d'anar per la vida tan de pressa, que algú hagués de tirar-li un totxo per cridar-li la seva atenció. I després d'aquesta experiència d'en Miquel, us puc fer una pregunta? Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció? Un accident? Una lliçó per aprendre?
2: Ens queden 2 minuts. A veure, tots els aquí presents, jo la pregunta us la faig a vosaltres i també als nostres amics oients, que se la contestin ells mateixos, que la reflexionin. Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció, un accident, una lliçó per aprendre. A veure, comencem per tu.
1: Crec que la resposta és molt òbvia. Crec que tothom en algun moment de la vida ha rebut un
2: bon cop de totxo.
1: Un bon cop de totxo. Lo important és, en aquesta vida, no és... ja saps que rebràs cops. Lo important és sobreviure i enfrontar-los i tirar endavant.
2: Si t'atreveixes, pensa algun exemple en el qual tu t'hagis sentit atrapat amb tu mateix. Jo em mullaré una miqueta perquè ja hi estic acostumat aquí a la ràdio, eh? No, però després em parles si vols. El Miguel, se t'acut algun moment en què t'han frenat o que tu t'has equivocat o que has dit o que has fet? Si no, passo la ronda i...
5: Passa la ronda
2: i
5: per què estic pensant?
2: No, perquè això d'aquí ja sé que no estava preparat.
5: És molt personal.
2: El Iago, què diu el Iago?
0: A veure, a nivell de cop de totxo, vull dir, avui en dia que som molt impulsius, sempre ens venen cops de totxo, però és potser no ens en donem compte. A molts sí, eh? A mi m'ha passat, eh?
2: Vale,
0: sí,
2: no te'n dones compte. Si tens algun exemple, el dius. Jo, a veure, el cop de totxo és que quan vaig començar la ràdio improvisava molt poc i seguia al peu de la lletra els guions. Ara els tinc, perquè m'agrada fer-los, i en definitiva el que he millorat doncs, és la meva improvisació. És a dir, el meu cop de totxo és intern, el no ser tan rígid amb mi mateix. Ho hem de deixar-ho aquí, us ho deixo perquè us ho penseu, és una bona pregunta, amics i amigues, també us la deixo a vosaltres en l'aire, i ja em diuen que hem de tancar perquè entren de seguida doncs, un altre programa i hem de tancar ràpidament. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Carles, per els teus coneixements, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer.
1: El plaer sempre és meu, vindre aquí.
2: D'acord, i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Miguel Ángel Segura, en Carles Navarro i a les Vies del So, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'amabilitat en les paraules crea confiança, l'amabilitat en el pensament crea profunditat i la bondat de donar crea amor. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de Història de la Tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Sí, seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. La capçalera de la primera temporada emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui. Assumpte.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes. Sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, doncs, aquí, aquí, la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa del programa de televisió l'APM, doncs bueno, seguim endavant perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gasa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure perquè el seu pare era el Joaquín Gasa, el gran Joaquín Gasa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gasa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gasa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gasa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etcètera, etcètera, el Teatre Calderón de Madrid, etcètera, etcètera. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra.

0: estàs vivo, no?
1: Aquí.
2: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
0: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
2: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: Vaja, tu
2: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
2: Oi, Charol.
0: La Wikipedia...
2: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Lo has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
2: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
2: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
2: Antonio, va, acompáñalo.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do! Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: el vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
2: Reparación. El primero. Durante.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
5: El poliamor és la pràctica, el desig o l'acceptació de tenir més d'una relació íntima, afectiva i romàntica, de manera simultània, comptant sempre amb el ple consentiment i coneixement de totes les persones involucrades. Benvolguda audiència, sense més preàmbuls, avui, a la línia vermella, tractarem, efectivament, del poliamor. En parlarem amb dues persones que ara mateix tenim a l'altra línia del telèfon i que agraïm que hagin volgut explicar-nos la seva experiència i us les presentaré. En primer lloc tenim a la Bea. Hola, Bea.
6: Hola.
5: Hola, i gràcies per venir a la línia vermella, a Ràdio Arenys.
6: Un plaer.
5: Bueno, i per l'altra banda tenim a l'Ariel. Hola, Ariel.
7: Hola.
5: Bueno, també agraïm la teva presència al programa, encara que sigui sigui una presència telefònica.
7: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai per parlar d'aquestes coses, bueno, i donar-li visibilitat.
5: Bueno, nosaltres encantats de donar visibilitat. A veure, bueno, al començament de tot he llegit una definició del terme poliamor que he trobat a la xarxa, però m'agradaria que féssiu la vostra pròpia explicació amb les vostres paraules. Bea.
6: Hola, pues mira, pues para mí el poliamor, más que una forma de relacionarme a nivel sexual, como todo el mundo lo interpreta, con cualquier persona, es más un factor emocional, el hecho de poder amar a más de una persona. De hecho, lo descubrí el año... Bueno, no es que es algo que descubras, sino es algo que sientes y de repente alguien te dice, ah, pues eso se llama esto, y tú dices, ah, ay, qué guay, no me siento tan extraño, ¿sabes? Uh-huh. Más que nada porque yo cuando veo a la gente, no, o sea, dentro de mi sexualidad, no veo a la gente como una cosa que acostarme, sino como algo más emocional, algo más, uh-huh, algo más enfocado más al cariño, no diría inocencia, porque evidentemente siendo ya una señorita de 32 años es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero es más a nivel emocional. Eso por lo menos lo que es para mí el poliamor.
5: Sí. El poliamor seria el mateix que el que considerem el concepte de parella oberta?
7: No és el mateix. El poliamor considera que tu pots tenir les relacions afectives que tu vulguis i una relació oberta pot ser que només que tengas sexo amb la otra persona o com una definició una mica més cerrada.
5: Sí.
7: I el poliamor també és añadiendo altre significat al que ha dit Bea i al que has dit tu, tot i que eren definicions molt completes. Jo també diria que és una manera de vida, perquè al final et dona la llibertat per poder explorar les relacions amb altres persones de la manera que tu vulguis, sin limitarte com et podria limitar tenir una parella monògama. Si de repente jo trobo una persona que m'agrada de altra manera, que no sigui només que amistat, pues la puc explorar i no hi ha cap problema.
5: Mm-hmm. Molt bé. Escolta, i entre vosaltres, quina és... Perdó si em fico en coses ni que personals. Quina és la vostra relació entre vosaltres dues, Bea?
6: Yo quiero muchísimo a Ariel, pero muchísimo. O sea, una barbaridad. Pero no somos pareja de ningún tipo, ni... Bueno, a ver, la relación amorosa, evidentemente, la gente lo interpreta mucho como besitos y tal, y meter mal, ¿no? Malamente y pronto hablando, ¿no? Pero es más un cariño muy intenso por mi parte hacia ella. O sea, ella me gusta muchísimo, pero yo la respeto muchísimo, la quiero y la trato como a una amiga, pero muy íntima. Mm. Pero hasta ahí, está hecha la línea vermella.
5: Justament, ¿eh?
6: La línea vermella.
5: Justament, sí. Escolta, i en quin moment i de quina manera us vau donar compte de que us agradava relacionar-vos d'aquesta manera, Ariel?
7: Bueno, jo em vaig donar compte quan estava en una relació monògama, doncs va haver una mica de drama. Jo portava amb el meu ex cosa de 3 anys i em vaig anar d'Erasmus i, clar, quan coneixes altres persones d'altres països i et relaciones de maneres més diferents que els que has conegut sempre, ja sigui en Espanya o en el país que sigui, et dones comptes de moltes coses de tu mateix. Mm. I jo vaig anar a Escòcia, vaig conèixer gent de tot el món i li vaig donar nom a un sentiment que jo ja havia tenit des de que vaig empezar amb el meu ex, que era que era normal que t'agradi o que t'enamores de gent a part de la teva parella, i això, el nombre d'això era el poliamor. Doncs jo li vaig proposar que obréssim la relació i que sigui una relació poliamorosa. Vam cometer muchísimos errores porque eran jóvenes, tenían 21 años y encara no tenían no teníamos
5: la madurez, potser.
7: Más bien no entendíamos muy bien cómo era una relación abierta o responsabilidad afectiva. No conocíamos muy bien el término o cómo llevar a cabo esa responsabilidad afectiva. Que quan tens una relació oberta o poliamorosa és una cosa que has de tenir molt en compte i que has de parlar moltíssim i has de saber quals són els teus límits i com viure això, perquè en una relació monògama ja hi ha uns límits que ja es coneixen perquè són els típicos, ¿no? No pots besar altres persones o acostar-te amb altres persones, però de repente en una relació poliamorosa o en una relació oberta apareixen límits que pot ser que no hi hagis pensat. Per exemple, un límit que tenia jo era que nosaltres sempre anàvem a un restaurant que ens agradava molt i jo pensava que em sentiria mal si de repente el anar a aquest restaurant amb una altra persona, que és una tonteria, no? Però era un límit que jo tenia. Doncs coses així, no sé.
3: Mm-hmm. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Tu creus, bueno, tant Ariel com Bea, si les relacions monògames són naturals? Vull dir, et refereixo, què és més natural? Una relació monògama de 25, 30, 50 anys de trajectòria? O tu creus que les persones, o sigui, haurien de relacionar-se, o és normal que es vulguin relacionar amb persones diferents de la teva parella convencional?
6: Bueno, ¿quién habla primero? ¿Ariel o yo? ¿Qué
5: quieres? Es igual. Vea, ¿no? Mateix, va.
6: Podemos dar la opinión ambas, yo creo.
5: Sí, sí.
6: Para mí comparar una relación monógama o poliamorosa es como decir, ¿qué es más natural? ¿Ser hetero, ser bisexual o ser homosexual? Yo creo que eso es al final algo que sientes, ¿no? O sea, yo puedo entender, o sea, yo he estado en relaciones monógamas. Y es verdad que en una relación monógama a lo mejor alguien me llamaba la atención, pero intentaba dejarlo pasar. Y al final las emociones, si lo dejas enfriar, se enfría y no pasa res.
5: Sí.
6: Pero para mí es una cosa natural que una persona solamente tenga ojos para una persona, que para una persona tenga ojos para varias y que aún así todas sean igual de importantes. Evidentemente tienes que tener una gestión emocional un poquito más fuerte siendo poliamoroso que siendo monógamo, pero esa es mi opinión.
5: Vale. Dintre de la vostra escala de valors, quina importància té la sexualitat per a les vostres vides, Bea?
6: Ariel no quiere dar su opinión sobre qué ve mejor, más natural.
5: Sí, bueno, a ver, Ariel, què en penses tu d'això, de la monogàmia versus poliamor?
7: Bueno, yo creo que yo opino el mateix que Bea. Cada persona té una modalitat de relació que sean más natural. Yo conozco personas que son monógamas y están en relaciones poli porque la seva parella es poli y no pasa res. Y la persona monógama simplemente no sent no se enamora de otras personas, a lo mejor, como una persona poli. Y pues, pero realmente cadascú ha de tenir el model de relació que funciona per ell. També pot considerar que és normal que ara mateix amb tantes coses que hem de fer, el treball, els amics, la família, no tinguin temps per obrir relacions i ja una persona vull tenir només que una relació amorosa, afectiva, i també està bé. O sea, realment a cadascú le funciona la relació que li funciona i lo que és natural és deixar que cadascú tingui la relació que vulgui. Lo que no és natural és tenir que decir que una relació poliamorosa no és natural.
5: Vale, vale, perfecte. Vale. Ara, sí, a veure, si em permeteu la indiscreció, actualment manteniu relacions amb altres persones, Bea?
6: Yo sí, yo estoy con un chico, pero es más a nivel sexual. Es algo poco convencional en mí. A ver, también tengo emociones románticas, pero hemos establecido que sea así por temas personales y falta de disponibilidad. Porque al final cuando tienes una relación romántica, pues le tienes que dedicar un tiempo y un cariño especial, ¿no? Uh-huh. Puedes decir, bueno, pues aquí yo voy acumulando relaciones románticas como si fueran cromos. Son personas, ¿vale?
5: Sí.
6: Y luego también tengo una relación romántica con una chica que ahí sí, pues es romántica y sexual.
5: Uh-huh. ¿Y tú, Ariel?
7: Yo ahora tengo una relación romántica sexual con una persona, pero no tengo otras relaciones porque no he conocido a ninguna otra persona amb el que me agradaría tenir altres relacions que no siguin d'amistat. Mm-hmm. Però sí que estem oberts a tenir altres relacions. I amb el tema de la sexualitat que has preguntat abans, jo sóc una persona que per a mi la meva sexualitat és molt important, doncs sí que he tingut relaciones sexuales amb altres persones.
5: Mm-hmm.
7: No han sigut afectives perquè no ha sortit. Però ja està.
5: Vale, vale. No, està claríssim. Escolteu, i la gent que vol trobar una relació poliamorosa, com s'ho fa? Hi ha xarxes per accedir-hi? Clar, a veure, sí, no. Un no es desperta de cop i volta pel matí i dir, ostres, quiero una relació poliamorosa. Però, bueno, hi ha com una xarxa en què es relacioni les persones poliamoroses? Bé, ara mateix.
6: M'he enterat un poquito de la mitad, que responda bien.
5: Hi ha xarxes de persones poliamoroses a través de les quals es puguin relacionar? Jo què sé, igual que hi ha el Tinder, imagino que deuen ser... Sé que hi ha xarxes, o sigui, aplicacions que són per sí. Persones gais... per les persones poliamoroses hi ha algun tipus de xarxa?
6: A ver, en el Boo, por ejemplo, hay un filtro que puedes poner que sea poli. No sé, en el Tinder. Yo es que al final me quedé en el Boo porque me parecía como que había mucha más gente queer. De todas formas, no es una cosa que yo tenga a usar en plan todos los días y eso, sino que fue una época que me había mudado aquí y era como voy a conocer gente, pero voy a intentar que sea un poco de mi círculo, porque hay veces que te apetece relacionarte con gente con tu manera, con tu misma forma de ver el mundo, que está bien tener también de otros tipos de relaciones, ¿no? Que también tengo,
5: sí. Está,
6: pero es como, bueno, venga, va, vamos a probar en el bu para el tema de a ver, conocer a alguien más o queer, o o poli...
5: Mm-hmm. Sí, el bu, sigui, és B-O-O, no? S'escriu, no? Bu, per si per la nostra audiència, perquè es vulgui connectar. B-O-O.
6: Sí.
5: Correcte.
6: No sé com se diria en català. La... Deletreado.
5: Vale, B, sí, B-O-O. Vale, perfecte.

0: ens ho digui l'Ariel.
1: Sí. Jo, Good Luck Babe, de Chapel Roan, que és un artista que m'agrada moltíssim, i la cançó també m'agrada molt perquè és d'una dona a qui l'agrada altra dona, però ella està una mica que... està una mica que no sabe què fer con su vida.
0: Bueno, bueno, vale, pues moltes gràcies pel vostre suggeriment.

I fins aquí el programa d'avui, amb el que encetem aquesta temporada 2026 i 2027 de la Línia Vermella, i l'acomiadem amb les cançons que s'han suggerit l'Ariel i la Bea, o la Bea i l'Ariel.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui us parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció.
2: I fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawlowin d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar. Mírame de frente.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I, bueno, i per això està en aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo, i bueno. I la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga és molt guapa. Bajoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és bon, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, he fet aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. I Luffy. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
1: I les paraules que va pronunciar en Morir van llençar rius d'homes a la mà.
2: Teus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
1: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Line. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarent, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, els disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pegada, em ballava la notava, feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va concedir com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Mar i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5. La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, pares separats. I per últim, top 1. Hooky, un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, hoy.
1: Vive la vida, hoy, vive la... Aunque mañana te mueras. Vive la vida, hoy, vive la...
0: Era 1972.
1: Vive la...

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. Al costat de Peret, de Los Manolos, va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino

Aimee, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Peppino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King, que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm-en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Carlos Santana.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: d'un cert bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Carlos Santana.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Carlos Santana.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Carlos Santana.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de veneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la platja gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Argeu i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer 2 parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els hi diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
3: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Va encetar la cantada Les Anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
4: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejau Vinson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dolce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada, Com estàs, Llafranc.
3: Bona nit, plaer d'haver-ho, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Bé, i ara seguirem amb un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la Canya Dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. Aquells principis, d'aquelles habaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori de habanera i cant de taverna. La Canya Dulce.

0: Moltíssimes gràcies, Pajadaro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies. Sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest ens despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs, Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès i per tots vostès. Gràcies pels vostres aplaudiments. I continuem, anem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

Com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí hi ha una mica de follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

Per què? Bo? Vale. Ja està. Ni mitja més. Clavat. Bé, ja anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé, som així.

mai seràs feliç. Prou, no t'has de deixar vèncer, has de mirar endavant.

és més bonic. Don, quan dones a

0: Moltes gràcies.
1: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, música i lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'Havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Marta!
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Alguns llangardaixos poden respirar a través de la pell de la llengua. Un exemple especialment sorprenent és el llangardaix de llengua blava, que utilitza la seva llengua no només per detectar substàncies químiques, sinó que també pot absorbir una petita quantitat d'oxigen a través de les membranes humides de la boca. En alguns rèptils, aquesta capacitat forma part d'un sistema respiratori complementari. Quan l'animal està en situacions en què respirar normalment és difícil, com quan es troba sota l'aigua o té les vies respiratòries parcialment bloquejades, l'intercanvi de gasos a través de les membranes humides pot proporcionar una mica d'oxigen adicional. No és una respiració comparable a la dels pulmons. La quantitat d'oxigen que poden obtenir d'aquesta manera és limitada, però pot marcar una diferència important quan l'animal necessita mantenir-se amb vida durant períodes de baixa disponibilitat d'aire.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis del 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores l'ambient és fred al Pirineu i Prepirineu amb temperatures per sota dels 5-6 graus i ronden al voltant dels 10-15 a molts punts a l'interior de Catalunya, amb aquesta suavitat característica que continua a tot el litoral català. Amb punts que tenim localitzats en bancs de boira, sobretot a punts de la Catalunya central, el matí es presenta radiant. A la tarda tindrem el creixement d'alguna tímida nuvolada, sobretot a punts de la Cerdanya, de la Garrotxa i del Ripollès, però amb prou feines ens deixaran precipitacions. Temperatures que a les hores centrals del dia sí que seran una miqueta més altes, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 31 a 34 graus.
1: I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Precisament en aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles per a la capital catalana. I en els esports, en futbol, victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades i arriben com a líders a l'aturada de seleccions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Comparteix la música.

delicioso bienestar. Y es que las dos

Bon dia a tothom. Us recordem que esteu escoltant la sintonia de Ràdio Arenys, aquesta selecció de sarsoles que esperem doncs, que estiguin del vostre grat. El dia que avui és Sant Amon, Santa Càndida, Sant Dionís, Sant Eustaqui, Sant Avilassi, Santa Filipa, Santa Manoda, Manodora, Sant Pri, Sant Privat i Sant Teodora.

que si voleu podeu visitar el Mercadillo d'en Plaça, que s'està realitzant aquest dematí aquí al mig de la Riera, aquí davant del Calissai, i també teniu la visita guiada a Arenys i els Americanos. Sabeu que és unes visites que es fan normalment i que us heu d'inscriure a la regidoria de turisme.

seguim amb més oferta de Sarsuola i us deixem ara amb la Revoltosa, un duet entre Felipe i Maria Pepa.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia aprenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
4: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
3: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Bon dia, aranyencs, bon dia, gent de l'esplai. I bon dia a tots els que ens escolteu. Retalls, que ja som aquí, i que comença la temporada número 12, que és molta temporada, eh? I tornem a obrir aquest espai on les històries petites fan gran el dia, on la memòria té veu i on cada detall, per insignificat que sembli, té un batec propi. Prepareu-vos per noves píndoles, noves curiositats, noves rialles i algun, això ja ho sabia, que sempre va bé. Ens retrobem amb la mateixa il·lusió de sempre i amb ganes de seguir cosint moments, records i anècdotes que ens fan companyia. Així que poseu-vos còmodes, ajusteu el volum i deixeu-vos portar. Retalls, torna l'antena i vosaltres sou la millor part. Endavant!

0: I avui fem, com sempre, el programa...
1: La Mari Carmen, hola, bon dia.
2: El Gabriel, bon dia.
0: I jo mateixa, la Magda, bon dia a tots. I avui tenim un convidat que, clar, a mi em fa molta il·lusió perquè avui comencem la temporada i tenim que convidat el nostre alcalde.
2: No, però què tal?
3: Molt bé, encantat de ser el primer.
0: Sí, eh? Sí, home, però... per obries de...
3: Aquí hi ha un protocol, eh?
0: Sí. Aquí va la cosa.
3: Molt protocolaris.
0: T'agradaria escoltar alguna música ara quan comencem amb tu?
3: Una coseta relaxada, eh?
1: Sí.
3: Jo quan hi ha vegades que estàs amb un massatge i et fa aquí relaxa, quedes mitja dormidet.
0: Pues ja ho saps. Ah, bueno, i perdoneu-me, eh? I el nostre tècnic, com sempre, el Joan Bosch.
4: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: pues aquí tenim el nostre alcalde. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Em permets que et parli de tu?
1: Home, és bueno, que
0: jo
1: si
0: sempre
1: no...
0: t'hi parlo, però et demano,
1: no,
0: en aquest cas.
1: No, no, faltaria, no.
0: Bé, a veure, quin balanç fas d'aquest estiu que acaba, a part de la calor?
1: Bueno, és un estiu que seguim una... Sí, com a activitats, una de les coses que quan la gent ve a viure a Arenys, o que li agrada d'Arenys, moltes és l'ambient que tenim. Mm. I la gent, per tant, les perspectives sempre són molt altes. Per tant, fem moltes coses que potser un ja s'ha acostumat a veure-les, però que els de fora queden parats a que si tantes fires, que si tantes festes, que si tantes activitats, que si tantes coses. I la veritat és que hem seguit, com sempre, fent-ho tot. I, però és veritat que, tot i la calor... les activitats han servit més per fer-les més cap al vespre. Per exemple, a la tarda, a la Biblioplatja, hem punxat una mica respecte als altres anys, perquè jo crec que feia tanta calor...
0: És que era insuportable, eh?
1: Realment, sí. Per molt bona que fos la programació o que t'interessés, tenies que anar fins a la platja. I clar, no ho era, però jo crec que el balanç és molt bo. És molt bo. Avui hem presentat les dades de la... per exemple, de robatoris i aquestes coses, i hem baixat una miqueta, un 2%, i és una baixada sostinguda des de fa molts anys, i jo crec, doncs, que... Molt bé, jo estic molt content.
0: Sí?
1: I una altra, ara la diré polèmica, eh? Era el primer estiu amb un porta-porta que ens feia molta por, perquè nosaltres som 18.000 habitants gairebé ja, però a l'estiu tenim una població sostinguda juliol i agost de 30.000 persones, que són residents que dormen només, que
0: sí,
1: venen aquí,
0: no?
1: Que no estan tan acostumats, que es relaxen una mica, que són això. I això tenia molta por que ens baixés en picat, i tot i que, com sempre, hi ha problemes, doncs hem rondat aquell 82% que vam arribar, hem arribat al 79-90, però tot i que la gent, evidentment, es fixa molt que amb aquella bossa i amb aquella cosa, hem passat amb nota.
0: Sí?
1: Sí, home, la gent ho està fent molt bé.
0: Bueno, jo ho faig bé.
2: Ara, jo també.
1: El 90% de la gent ho fa molt bé. Clar, si som 3.000, ai, 30.000, i n'hi ha un 10% que no ho fa bé,
0: clar,
1: és que són 3.000 persones que són 900 cases. De les 9.000 cases que tenim, 900 cases no ho fan bé. 900 cases, si d'aquelles 900 en surten 700, són 700 bosses que són... els 600 o 700, o la mitja tonelada que cada dia veiem de bosses per fora que hem de recollir.
3: Jo els mataria.
0: Sí, sí.
2: Home, però...
0: Home, també tu ets exagerada, no pots matar la gent.
3: Home, que et digui, jo no baixo en cubell perquè no em surt d'allà.
2: Però vols pagar molt, per què?
0: Sí.
3: Això l'agafaria
1: i... Majoritàriament, la gent de l'orgànica ho fa majoritàriament, tothom baixa amb cubell.
0: Sí.
1: Però és veritat que la fracció, els altres, amb el verd, la gent li costa més.
2: Sí.
1: I la veritat és que si nosaltres el cartró, si tu el cartró el baixes amb una bossa de, paper, sobretot, però també amb una bossa de plàstic, no embruta el terra.
0: Clar.
1: Però els envasos segueixen embrutant, perquè suqueja de la carn...
3: L'orgànica,
1: evidentment, l'orgànica és el que ho fa baixa, que hi hagi tot el, tota la brutícia.
0: I ara
1: teníem una comunitat de veïns al carrer Montal, que aquesta setmana ja m'hi vaig reunir, que eren el cubell i el tenien a dintre l'entrada, que funciona tot molt bé, però tenen dos veïns que cap dia els hi fa el... Són 14 veïns, 12 ho fan bé i dos no volen fer bé.
3: No
1: llavors
3: volen.
1: Han tingut que fer bujol comunitari perquè els hi ha tacat el terra aquestes dues persones que sempre els hi tira tot allà al portal. I prefereixen fer el comunitari perquè saben que seran dels 14 veïns, com que seran 12 bé i dos malament, doncs ja serà aquest tant per cent que aniran tots bé. Però els hi tiren, o sigui, i ho saben, i no ho poden fer, però bé, tot bé.
0: Bé, doncs ara deixem les escombraries a part.
1: Sí.
0: Ara deixem les escombraries a part.
1: Anem
3: a coses
1: més.
0: Sí,
1: no?
0: I ara, sí, perquè estic de la recollida. Si haguessis de triar un sol projecte d'obra durant el que et queda de mandat, d'aquest mandat que estàs, o legislatura, no sé com n'hi dieu,
1: que
0: pogués canviar la vida dels veïns, quin seria?
1: Home, canviar la vida dels veïns és com molt difícil... perquè depèn de la persona, del tipus
0: del
1: veí,
0: no?
1: O sigui, depèn del veí. Nosaltres hem estat 2 anys que diguéssim que la gent no ho entén, quan tu dius, durant 2 anys ho hem pogut gastar, no? Doncs és Doncs durant dos anys, la guardiola, que té tothom, que és els estalvis que té, no els hem pogut tocar. Des de l'octubre del 2024 fins ara... I això s'ha notat molt amb el dia a dia. Sí. Perquè els diners que té... Diem, l'Ajuntament té un pressupost de 25 milions d'euros. Sí. Però aquests 25 milions d'euros pràcticament estan ja donats. Tens 700.000 euros per fer d'inversió, però que 700.000 euros en un ajuntament entre projectes i tot és poc. I que, per tant, se'ns ho ha quedat tot les clarisses cada any i ara ens hem tornat, com tots aquells projectes que volem fer, els hem fet. A mi m'agradaria que d'aquí, a veure d'aquí, amb aquests 8 mesos i 5 dies que queden per les eleccions, ara ja tenim fet tot el projecte d'acabar de les Lloses de la Riera, del Calissai fins al carrer Montserrat, perquè són unes lloses que no s'han canviat en tota la democràcia, i per molt que les netegis, la llosa és vella, es mou i és molt bruta, i per molt que netegem, és que dona un sens... Tant aquest cantó com l'altre, però l'altre estem en un projecte de fer el projecte i l'altre ja el tenim. A veure, d'aquí, quin tros farem? Que començarem les obres, sí, però quin tros farem? Perquè és una pas, el Calissai, el Xifrer... és molta gent que passa, molta gent que baixa de la part alta, i són unes lloses que és que la gent ens dona sensació de brut, perquè és que són brutes i marrans. Jo veig com cada dissabte, després del mercat, netegem, i és com si no netegessis, com aquell terra brut de tota la vida, que vell, que s'ha de canviar. Sí, sí, sí. I això seria l'obra, aquesta una. I l'altra, me n'has dit una, però jo em dono el
0: programa de fer-ne dos. Ja va bé, si tens més d'una.
1: Dos, seria aquesta, des de que jo estic a l'Ajuntament fa més de 23 anys, quan tu baixa vens de la zona del Bareu i passes pel Pla dels Frares, hi ha totes aquelles valles, amb el cotxe amb esquerra, que allò és un desastre. I llavors, allò, en el seu moment, l'Ajuntament, qui fos, i ho va fer-ho molt bé, va cedir els terrenys a la Generalitat, a Ensenyament, perquè fessin l'escola. Sí. Un cop l'escola ha sigut la propietària, mai s'ha volgut fer càrrec del mur, i per tant de la vorera ni de res. Ara fa un any vam aconseguir que ens ho retornessin. Un cop ens han retornat i ja són nostres, i ho hem pogut posar a dins del paquet de béns inventariables, ens hem fet un projecte, i ara és un que començarem ara, entenc, a començar ja. I és, per fi, tot serà vorera, hi haurà el reforç del mur, que és molt important per una escola, tindràs 7 o 8 aparcaments i una vorera amb condicions per passar per aquell cantó, i amb la tàpia interior de l'escola d'avicultura, hi haurà 25 places d'aparcament que aniran gaire, que és una zona que costa molt. Aquestes són dues coses que crec que seria més il·lusió.
0: I una altra pregunta.
1: Vinga.
0: El comerç local pateix amb les grans... Bueno, amb els súpers grans, tot això, i després també, avui en dia, amb la venda per internet. Llavors, els botiguers, jo l'altre dia estava en una botiga i la botiguera es queixava i tot... es fa alguna cosa per ajudar els botiguers?
1: Els botiguers, sempre, quan un poble... Nosaltres encara tenim molta xarxa comercial, no ens podem queixar perquè tenim una riera que més o menys és difícil trobar un comerç. Però també és veritat que qui no té de propietat el comerç pateix, perquè els lloguers són, bueno, en consonància amb els pisos, són molts diners. La botiguera de poble s'ha mort perquè les persones que tenien aquelles botigues colmados que dèiem tota la vida han desaparegut, i cap jove vol seguir aquells colmados. És veritat que a la gent jove li costa més anar a comprar...
0: I també que anaven aquells colmados.
1: Home, i era de tota la vida, i la gent es guanyava bé la vida. Abans que tothom es guanyava la vida i sortien. Què intentem fer? Moltes activitats perquè hi hagi més ambient a la riera. Ara ho hem fet, per exemple, el Nadal, que cada vegada hi posem més llums, i aquest any posarem més llums i més ninos que l'any passat. Ho adelantarem una setmana. Hem pensat, vinga, com que els mateixos botiguers ens diuen que quan hi ha tanta llum la gent ja s'ha acostumat a venir a Arenys a veure, perquè són aquelles alcaldades que a mi m'agrada fer, que cada vegada poso més llums i més coses... I
0: sembles el de Badalona,
1: Ja sembla el de Badalona, però jo crec que...
4: El de Vigo, el de Vigo.
1: Però les llums de Nadal i les flors, ens agrada veure-les a tots.
4: Sí,
1: no sé,
4: no,
1: jo crec que... Hi ha coses, no sé, tu quan veus les places... Sí. Quan fan l'Arenys amb flors... Són coses que t'agradaran més o menys.
0: I la llum també,
1: Però és maco de veure. I les llums animen, fan coses, i que el comerç es nota, sobretot... Doncs aquest any ho farem el 20è, el 20 de novembre, ja farem inauguració de la
3: zona. De Nadal.
1: També és veritat que estem amb el tema del mercat municipal, per exemple, el mercat d'anar a comprar, diguéssim, estem ja en un moment ja cap al final de fer tots els plats d'usos que tenim, i que només ens caldrà posar la totalitat dels diners, que majoritàriament ja els hem trobat amb finançament supramunicional.
0: I el mercat, perquè és que ara hi ha poquíssimes parades.
1: El mercat hi ha poquíssimes parades, però també és veritat que tinc que dir que quan el fem nou no volem més parades de les que hi ha. han d'haver-hi dos de carnisseria, dos de xarcuteria, dos de peixateria, dos de fruiteria... Ja. No en volem més. I el que volem és que de la peixateria cap a dins fer un espai gastronòmic perquè la gent... Bueno. Dedicar-ho més a espai gastronòmic.
0: Allò que fan a molts mercats avui en
1: perquè
0: dia.
1: Perquè tampoc podem... Si tu li dius ara qualsevol dels que està allà, vols un altre? Ara hi han tres que venen pollastres. En vols un altre? Sí, diré que no. Les dues xarcuteries, les dues carnisseries. Sí. Ara tenim un mínim d'un mínim d'un mínim.
0: Sí, tens raó que hi ha dos.
2: Sí, dos de cada.
0: Bueno, ara hi ha aquell de l'oli i el pa.
1: El de l'oli i el pa. faltaria algú que vengués pa, però diguéssim, pa de cada dia.
0: Pa especial,
1: amb un oli i aquestes coses, no? Però més o menys no podem aspirar a un mercat amb 40... Jo quan era petit me recordo que hi havia 14 o 15 de fruita. Sí, i totes les pageses aquelles que jo veia...
0: Sí, bueno,
1: tot. Ja és...
0: No, és que els mercats d'abans, jo me'n recordo, jo vivia davant del mercat del Ninot a Barcelona i allò era... I ara hi vas i quasi tots són restaurants i coses així.
1: Sí. És la tendència. Perquè ja obren a les tardes, ja, però la gent jove no té tendència a anar a un mercat.
0: No.
1: I és veritat que potser és un preu més elevat, però és que la qualitat no té res a veure. No,
0: jo ho reconec. Jo vas al peix, a més te'l cuiden. Vull dir, tu...
3: Sí. Sembla que se l'estimen.
0: Sí. No, és que compres el peix i dius, bueno, quedes? Sí.
1: I per tant... Són...
0: I la carn també, he de dir. També,
3: sí, la carn també.
1: No, i a més tenim la sort que, sobretot la carn, qui s'ho ha quedat són la família Mata, són gent jove, els Mates són joves, en Pasqual és jove, en Rossell és jove...
0: Sí, clar, que tots són els fills.
1: Tots són els fills que se'ns han quedat, eh?
0: Sí.
1: Veus la Imma Senjo, que està amb les seves filles...
0: Qui és la Imma Senjo?
1: La Imma del Pollastres de Can Marès, m'ha dit.
0: La de dalt.
1: De tot. Sí. La Araceli, ara que sembla que plega, s'ho queda la seva dependenta, que és jove.
0: Sí, s'han fet de l'esplai.
1: S'han fet de l'esplai. La Lourdes, ara que ven el bacallà,
0: també jove.
1: És que se'ns està quedant gent entre 45 i 55 anys, per tant, si el sabeu que et digui, home... No són joves, bueno, però són amb prou anys i amb prou empenta per tirar endavant encara
0: tenen molt bona edat.
1: Per tant, jo crec que tenen bona edat. La fruita sí que és més gran, però bueno, jo crec que el que hi ha tampoc podem aspirar que sigui més, el que hem de fer. I després hi ha el projecte a veure si hi ha cosa, on hi havia l'antiga ràdio, que és un espai que és perfecte, aprofitar per allò, tenir com una passarel·la i poder arribar allà, i allà hi hagués un restaurant amb aquelles vistes que hi ha d'arenys.
0: Vale.
1: És una de les coses que està prevista en el projecte, que se'ns va presentar, que el mercat de Barcelona...
0: Sí.
1: L'Ajuntament de Barcelona té un apartat, que és Mercats de Barcelona, que és el que fa els projectes aquests, i ens l'han fet, ens l'ha donat, ara s'ha de passar una reunió amb el govern i oposició, passar-ho amb els periodistes i amb els periodistes, i si donen el vistiplau ja seria fer el projecte executiu.
0: I tu com veus l'Arenys d'aquí 10 o 15 anys?
1: Mira,
0: com el veus?
1: Jo veig que un Arenys sense créixer més...
3: Sense què? Sense créixer.
2: No pot créixer.
1: No podem créixer.
3: Sense pressa.
1: Sí que podria créixer, perquè del Bareu cap a Canet tot és urbanitzable, i és allò que fa un any tots els partits polítics vam estar d'acord amb suspendre les llicències i veure què podem fer, perquè el Bareu ha crescut molt, però no podem, ni els veïns del Bareu poden tenir tot el tràfic que tenen, ni els veïns de Canalies poden tenir tot el tràfic que tenen. Per tant, necessitem que allà on han fet els pisos HPO nous, hi hagi aquells 300 metres que van fins a Vallvidrera, allò s'urbanitzi. S'urbanitzi vol dir que ens diguin què val fer, doncs, canalitzar-ho i que hi hagi, doncs, la carretera fins allà, i si allò costa X diners, quants pisos es tenen que fer, i si s'ha de fer una filera de pisos amunt i avall, però deixar a part d'aquella filera fins a Canet tot ja sense edificar, i que ja no es pugui edificar més. Si el Rial Sa Clavella dalt, on tenim a Lourdes cap amunt, allò s'edifica o no, serà perquè ja estava en el planejament i ja hi ha una junta de compensació dels veïns. I si no es posen d'acord, doncs que no es posin d'acord i que no facin res. Però no podem créixer més. Primera, perquè tothom, per molt que visqui on te visqui, la vida la fa la Riera. I la Riera té la capacitat que té i té els cotxes que hi caben i ja no hi podem fer més, i costa. I per tant, jo crec que no. I l'altra cosa que a mi m'agrada és que tota aquesta part del Bareu nou, tota la gent nova que ha vingut, és molta gent de Barcelona i Rodalies, són parelletes de 35, 37, 38 anys, amb un fill que va a l'escola. I això ens va molt bé, perquè és una població, doncs, catalana, del país, i que això es nota molt. Hem crescut molt amb les escoles, estan a tope, les escoles Bressol ja han tingut que créixer amb aules de 1, ara no sé com es diuen, IU, PU, TU, sí, com es diguin, perquè les antigues, abans, durant 20 anys, han sigut guarderies, i ara te canvien la lletra de davant, sí, i no saps ben bé però toca. I això és molt important. I, al igual que aquests pisos d'HPO, estic molt content, perquè gent que, la majoria de la gent que li ha tocat són gent que jo he vist de tota la vida corrent per aquí.
0: Ja. Bé. Una altra cosa. Què trobes... Jo, acabes de dir que fa 20 o 21 anys que et dediques a la política.
1: Ah, des del 2003, 23.
0: Doncs pues 23, tu ets molt jove. Bueno, què trobes a faltar jove de la teva vida anònima? Què t'agradaria fer? O què... Si trobes a faltar alguna cosa...
1: La veritat és que jo disfruto fent d'alcalde com un nen petit.
0: O sigui, que amb això, és el teu hobby.
1: Jo és el meu hobby. Però jo tinc dues... A mi em diuen, com pot ser que siguis tot arreu, sempre estàs en lloc? No és allò, ara venen les eleccions i els caps de llista segur que aniran per tot arreu, però han estat 3 anys que ni se'ls ha vist. No? Jo he estat 7 anys a l'oposició. Jo vaig a tot arreu. Però és veritat que el haver tingut pastisseria, jo la meva vida ja ha sigut sempre, des de petit, als 14 anys, ja estava dissabte i diumenge treballant a la pastisseria. Sí. És veritat que amb 18 anys era president de la Penya Barça. Per tant, allò d'estar-me a casa, sentat en un sofà el diumenge, esmorzant i anant a passejar, no ho he fet mai a la meva vida. Ja. Per tant, a mi m'agrada estar a tot arreu. I si no hi estic, si hi alguna cosa que faig, és que sembla que no, però encara que em veieu jove, aviat faré 55 anys, i ja no és el mateix que quan en tenia 30. I per tant, jo m'encanso. Okay. Avui, per exemple, he fet 6 hores de classe, he fet a l'institut 6 hores seguides de classe als meus alumnes, he arribat a 3:45, a les 4 he hagut que venir al Calissai, vaig tenir que venir divendres al Calissai, doncs amb unes jornades, i al vespre m'ha trucat el rector nou dient-me, podríem aprendre alguna cosa que vull parlar amb tu? I vaig dir, sap greu, eh? Però jo avui, tarda vespre, necessitaria descansar. Perquè demà m'aniré a caminar, perquè demà ja hi ha el sopar del carrer Sant Francesc, perquè demà hi ha un concert a no sé on... Perquè... I a mi m'agrada molt. I a vegades jo penso, amb la gent que tinc preparada, el meu equip, que jo dic, a mi, jo tinc que deixar-ho algun dia, això de ser alcalde, no? Perquè la gent és... Jo també jo veig la meva família, els meus
0: fills... Bueno, és el que t'anava a preguntar, què diuen la teva dona
1: la
0: i les teves
1: filles? La meva dona és molt més política que jo. Sí. És una dona que li agrada molt. Tot el tema de la política. Jo soc més de política local. Ja. Jo de més, home, però jo, política local. I a vegades s'enfaden quan... Les xarxes socials... El gran canvi que jo he notat en fa 20 anys és que les xarxes socials cada vegada són més irrespectuoses i la gent t'insulta per tot. Sí, sí. No només a mi, però és l'alcalde de Calella i tots els comentaris que tothom insulten. La gent s'atreveix. És una cosa que és increïble. S'atreveixen des de la soledat del seu sofà a despreciar-te i intentar... I llavors, això a mi no m'afecta. Sí, jo sé el que faig bé, el que podria fer millor i el que no arribo. I, per tant, com a tot, intento fer-ho. I quan veig els altres, penso, bueno, els altres... Llavors, em sap greu aquella, la crítica, que és una crítica política. Jo, quan veig gent que va amb pseudònims i es posa amb mi, penso, no tens vergonya, perquè sé qui ets.
2: Però això no t'ho diguin a la cara.
1: No,
0: t'ho diuen per la cara.
1: I sempre són els mateixos. Però és molt desagradable. O sigui, jo puc ser culpable de... quantes diners es gasta per les llums de Nadal? Sí, sóc culpable, i és una decisió política. Però que es donguin tard les subvencions, que al carrer Mirador del Mal Temps algú tiri dues bosses quan no toca a les 12 del migdia i estiguin allà i facin una foto, doncs no acabo de tenir la culpa, perquè per molt sistema que hi ha gent doncs, que no segueix les normes, però no segueix les normes aquí. O sigui, vas al tren... Abans era impensable estar sentat i hi havia una persona gran que volgués sentar. No saps, ningú se quan tu t'aixeques i cedeixes el pas, algú et mira així... No es pensen que cedeixis. Hi ha uns mínims de coses que la gent no sabe. I això, si tu no t'ho prens bé, penses, escolta, a mi no m'afecta, doncs clar, hi ha gent que no... Això és el gran canvi de... que noto d'aquestes coses. I això, quan tu deixes de la política, desapareix completament. O sigui, tot allò que tu... et descridassen i no sé què i quan passa, o sigui, que jo sigui d'anar a missa els diumenges, allò quan et diuen, el missaire aquest que està més que anar a missa que no fer no sé què, penso, això és tan desagradable que t'ho diguin, perquè si en comptes de dir-me que vaig a missa em diguessin que vaig a la mezquita, en aquests moments segurament dirien que és delicte d'odi. Com que diuen que vas a missa, es queda com que ets un carca, però jo penso, això és llibertat religiosa, què vol dir que m'estàs dient? A més, justament, jo tindré molts defectes, però que estic pel carrer, que intento ajudar i que estic a primera línia sempre, que això també fa que tu reps més, perquè sí, si és un alcalde distant de despatx, vés-lo tu a trobar. Sí. Però jo vaig amb la llibreteta vermella i vaig apuntant, o vaig a les reunions de selectiva, i jo me poso allà davant, sí, quan sé que són reunions que cap me vindrà a dir-me que guapo eres, no? Però ho faig, sí, perquè és el que toca, i que jo crec que el ciutadà és el que demana. Jo, l'altre dia, un d'aquests senyors que van fer una manifestació per Ceuta, i va enviar una carta, doncs jo la vaig trucar i sí, li vaig dir, escolta'm, què necessites de l'Ajuntament? Va quedar parada que jo el truqués. Sí. Escolta'm, jo no vaig venir a cap manifestació perquè no em vas convocar, ni creia que era el moment tampoc aquell dia, perquè jo era molt polititzat, però si tu creus que s'ha d'ensenyar... Fem una xerrada a la biblioteca sobre sí, què està passant a Ceuta. Fem a la biblioteca que facin com un estudi... no, un estudi. Quins llibres tenim de Ceuta i on està? Perquè la veritat és que jo no he anat mai a Ceuta ni sempre... Sí. I no conec gaire d'aquesta ciutat. Bueno, si tu creus que així és una manera de donar a conèixer, fem-ho. Doncs aquestes coses, aquest petit... Sempre, quan passa alguna cosa a un alcalde, sempre, mai et pots quedar pensant si tenies que haver ajudat o fet més. Sí. Has de fer-ho. Sí. Perquè tu pots ajudar amb una persona moltes vegades i falles un dia... Ui, que creus que no has estat a l'altura, tu sí, i no t'ho perdonen, no a la vida, i l'has sí, ajudat i l'has fet de tot. L'altre dia va haver-hi una família que estava apuntada en un pis d'HPO, una família que no m'estima gaire, no passa res, perquè si no tothom li disfruta amb un pa amb tomàquet, amb una truita, com vols que li agradis tu, també tothom. Sí. Aquí no agradem a tothom, és llei de vida. Doncs no, va no li va tocar, però va quedar de suplent, i finalment
0: li ha tocat.
1: Li ha tocat. Ah. I jo això sí que m'ha semblat, deien, mira, en reservat, ara li ha tocat aquest. Oh, pues, i jo vaig veure, que bé, perquè sé que ho necessiten. És igual que no m'estimin gaire. Els necessiten. I em diuen, l'endemà, ha renunciat.
2: Què dius?
3: Què dius?
0: Ah, sí?
1: Una gent que ho necessita. Ha renunciat.
3: Sí. Per què?
1: Ha renunciat perquè demanaven 2 habitacions i només en queden de 3. I la diferència són 70 euros.
2: Home.
1: És bueno, i jo li dic, diu, ara anirem a trucar un altre. I jo li dic, no truqueu, perquè els conec, i després d'aquell pronto que tenen, demà us vindran a demanar i ja no el tindran. L'endemà van anar a demanar el pis de 3 habitacions.
2: Jo era un pronto.
1: El pronto, i com que els conec... I jo l'altre dia vaig anar-hi i li vaig dir, ja sé que no m'estimeu gaire, però això que vau fer de renunciar, si no arribo a ser jo que us conec,
0: sí,
1: no tindríeu...
0: Us quedeu sense pis.
1: Us quedeu sense pis. Que ho sàpigues, eh? Sí. Doncs això és perquè... conec la gent. L'altre, com que no tenen ascensor, jo dissabte i diumenge me'n vaig anar passat, me'n vaig anar allà i vaig ajudar la gent a pujar algun moble, perquè jubilat, quart pis, sí, sense ascensor, que no funcionarà fins la setmana que ve...
0: Ah, però n'hi haurà d'ascensor.
1: Sí, n'hi ha. Però es veu que fins que no es dona l'alta de la llum, doncs
0: no
1: ha d'anar-hi algú a donar el bici. És veritat que aquests pisos... Tu, quan es van signar els dia 9, els hi van donar 14 dies de carència per anar donant l'alta a la llum i tot. Però que la vida de cadascú fa, doncs que, vulguis que no, tu, per molt que hagis entrat perquè tens un mínim sou, tu has tingut que pagar ara un mes a l'Incasol, has tingut que pagar un mes a la Fundació, has tingut que pagar els 30 euros que val el mando,
0: sí,
1: i has tingut que pagar allà on tu estàs visquent. Per tant, la gent, per estalviar 15 dies, ha preferit pagar fins al dia 15 on estava, qui no podia més, i s'han anat a viure en uns pisos que teòricament no tenen ni aigua ni llum. Per tant, hi ha gent que viu des de dimecres a la setmana passada i fins dilluns no va començar a arribar l'aigua i la llum als primers pisos. Sí. I algú es queixava. És que no tenen aigua i llum. Bueno, és que ja eren els 15 dies de carència que tampoc te'ls han cobrat perquè tu no podies anar. És quan tu compres un pis el primer dia i obres nou, clar, has de donar d'alta la llum. Hi ha uns tràmits que aquí no es poden anar, ni l'Ajuntament pot ajudar, ni s'han de fer. I per això algú que deia, és que no tenim aigua ni llum. Dic, no, és que no, fins al 23, teòricament, no tindríeu que anar a viure ni tindríeu que anar a fer res. Però hi ha gent que no s'ha pogut permetre això.
0: Bueno, et volia preguntar més coses, sí, però com que tu tens una xerrera que no acabes, et faig l'última pregunta.
1: Ja?
0: Sí,
2: ja,
0: perquè és que si no, després no tenim temps per tota la resta.
1: No podeu fer com tríptic, per mi, així ens ho obri.
0: A veure, quan han passat hores, has passat hores en l'Ajuntament, sí, discutint pressupostos, sí, amb reunions i tot això, tens algun lloc d'Arenys de Mar, algun racó, per anar tranquil·lament tu sol a descansar i a trobar-t'hi bé?
1: Sabeu què faig?
0: Què fas, a veure?
1: Puzzles.
3: Puzzle.
1: Estic a casa meva amb un puzzle de 8.000 peces.
2: Bon dia.
1: Que la meva mare em matarà. Ai, la meva dona, la meva mare no, pobra, la meva mare està encantada que jo estigui fent el puzzle. Però jo, quan està tothom... Jo arribo a casa meva i a casa meva tothom està dormint ja. Per tant, a mi no jo abans de 9:15 no arribo mai a casa meva.
0: Sí.
1: I a casa meva dorm tothom. Sempre he tingut una disciplina, a les 9 està tothom sopat i dormit, i jo arribo, tinc el sopar a taula, sopo sol, i jo no soc de mirar la tele, no miro la tele mai, no sé, la veritat és que no m'assabento mai del que passa, però me'l poso i faig el meu puzzle. I ara m'he passat, perquè són de 8.000, la veritat és que és molt diferent, i són aquests puzzles de 8.000, es veu que van amb una bossa que són 4.000 i 4.000 d'un cantó, i la meva filla el va obrir i ho va barrejar-ho tot. I quan ho va veure tot, em va dir, jo amb això no puc. I se'n va anar, i no m'ajuda. I ara tinc el quasi el 40% fet.
0: I quin tema és?
1: És un paisatge de roques, amb molts globus aerostàtics, amb moltes cases llunyanes i torres, amb molt de mar i molts de gats i gossos.
2: Bon dia.
0: Bueno, amb tot aquest paisatge ja et relaxa, el paisatge.
1: Però em relaxa tant que jo em puc posar a les 10 del vespre i em poden tocar a la 1 del matí, i això no em passa amb res més. I me'n vaig al llit, i com que tinc el cap despejat, em dormo enseguida.
0: Ets de poc dormir o de molt dormir?
1: Molt poc dormir. No dormo. Directament dormo 5 hores. Avui m'he anat a dormir a les 3 del matí, perquè tenia que preparar moltes coses, i avui teníem junta de govern a les 7:45 del matí. I a les 7:45 normalment la fem els dijous. I aquesta setmana hi havia una regidora que va venir dijous del Perú, va dir, l'hem de fer divendres. Jo a les 8, jo ja dono classes a Dosrius. Sí. I hem fet la junta. Jo a 7:45 del matí ja estava a Dosrius, per tant m'he aixecat a un quart de set del matí, o sigui, he dormit 4:15, i encara, doncs, jo crec que aniré a dormir a les 9 hores del vespre.
0: Sí,
1: cansat,
0: sí.
1: Però bueno, ja està.
0: Pues molt bé. Pues moltes gràcies.
3: Felicitats.
0: Jo crec que els oïdors han vist una mica a tu com a alcalde i com a persona.
3: Si
1: algú vol ajudar a fer el puzzle, que vingui. Sigui del color que sigui. Necessito mans.
3: A mi em posa nerviós.
2: I com és de gros?
1: Una taula d'aquestes que hi menja amb 8 és 3/4 de part. Encara necessito d'aquelles taules que es pugen així. Quan me quedi l'últim... Jo crec que me faltarà un pam i mig per fer-lo tot. La meva dona ja em diu, per Nadal mengem aquí,
0: Acaba
1: ja,
0: però
1: és una taula que quan planxes o aquestes coses, clar, jo em poso nerviós que no em tirin cap peça.
0: Pues moltes gràcies per haver vingut.
2: Gràcies per venir,
0: Ja et coneixem, però et coneixem una mica més.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: bé, una altra temporada amb vosaltres i uns altres, vull dir, comentaris i coses, i que, bueno, vivim en un món que va massa de pressa. Anem pel carrer mirant el mòbil, corrent per agafar el tren, pensant en el sopar d'avui o en les factures de demà. Passem de llarg, de tot arreu, i gairebé mai ens fixem en el que tenim just davant dels nassos. Però si ens aturem un segon, només un segon, descobrirem que les coses més petites de la nostra rutina amaguen grans veritats, històries increïbles i, sobretot, moltes situacions absurdes que ens passen tots cada dia. Benvinguts a Petites Històries de la Vida, que és una mica el que farem aquesta temporada o part de la temporada. És l'espai on analitzarem el món a través dels objectes quotidians, aquells que ens acompanyen sempre en silenci i que avui, per fi, tenen veu. I, bueno, comencem.
1: Diu això? Aquest soroll és de Claus, no?
0: Sí, de Claus, sí. Llavors hi ha una persona bufant i remugant, en veu baixa, diu: home, va, on ets? Diumenge a les 2 de la matinada, plou. Tens ganes d'anar al lavabo, moltes ganes. Arribes a la teva porta, fiques la mà a la bossa i a la butxaca dels pantalons i comença el drama. Entres oficialment en la dimensió desconeguda. El teu braç s'enfonsa gairebé fins al colze en un forat negre on de cop hi trobes de tot. Mocadors usats, tiquets del súper de l'any 22, un caramel enganxat, tres monedes de 5 cèntims que no saps d'on han sortit, però ella no hi és, ha desaparegut. Avui, a Petites Coses de la Vida, parlem de l'objecte més traïdor, escapista i estressant del planeta. Terra, la clau de casa. L'ésser humà ha inventat coses increïbles en aquest segle. Internet d'alta velocitat, la intel·ligència artificial, cotxes que condueixen sols, però per entrar a la nostra pròpia llar encara depenem al 100% d'un tros de ferro heretat de l'edat mitjana. De fet, si mirem enrere, els inventors d'això van ser els egipcis. Però, és clar, les seves claus eren de fusta i feien de la mida d'un braç sencer. Imagina't el panorama d'anar de festa a la discoteca o a fer un bany a la platja amb un tros de fusta a l'espatlla per si de cas. Què portes aquí? No res, la clau del pis, que si no el meu company de pis no em respon al timbre. Després els romans, que eren una mica més pràctics i més còmodes, van fer la clau en forma d'anell. Però s'ha de dir la veritat, el disseny actual de la teva vella clauer està totalment pensat per fer-nos patir. Totes les claus de casa fan exactament la mateixa mida. Tens la de la porteria de baix, la del teu pis, la del cadenat del traster, la de la casa dels teus pares, i cadascuna té un pany diferent. Però tu, que ets una persona optimista per naturalesa, sempre intentes obrir la porta de casa amb la clau del pàrquing. I el pitjor és que et sorprens i et condiciones perquè no gira. Això passa, eh? El deu estar el pany oxidat. Penses mentre forces. No, està oxidat el pany. El que està oxidat és el teu cervell a hores d'ara de la nit. I parlem clar de les lleis de Murphy aplicades a les claus. N'hi ha tres sagrades que es compleixen sempre. La primera és que la clau té vida pròpia. Tu arribes a casa, la deixes sobre la taula del rebedor, en estàs completament segur. Ho podries jurar davant d'un tribunal, però quan la vas a buscar, 10 minuts després, s'ha mogut sola. Ha anat a parar inexplicablement dins d'una sabata o sota el coixí del sofà. Les claus s'avorreixen quan no les mirem i juguen a l'amagatall entre elles. Això és un fet científic, encara no demostrat, però real. La segona és la regla de dir: me les he deixat dins. Això sempre passa exactament quan portes més pressa, quan vas vestit amb el pijama més vell i estrictament

0: Sabeu que els nostres pares us van donar la primera clau de casa? Us la lligaven al coll amb un cordill de color cridaner, com si fóssiu un gos perillós i fugitiu. Tu anaves pel carrer fent soroll de metall contra el pit, sentint-te el rei del món. El que no sabies és que aquella clau no era un premi, era un parany. Significava que ja havies de tornar sol de l'escola i fer-te tu mateix el berenar. Ens van enganyar a tots amb la llibertat. En conclusió, la clau de casa és l'únic objecte capaç de fer-nos ballar de forma ridícula al replà de l'escala, mentre ens piquen el cos buscant desesperadament per totes les butxaques. Avui, quan arribem a casa, feu-li un petit homenatge a la vostra clau. No la llanceu amb ràbia sobre el moble de l'entrada. Penseu que ella us aguanta cada dia els vostres despistes. I sobretot, si teniu parella i esteu pensant en fer el gran pas de demanar per viure junts, no gasteu diners en un anell de diamants. Regaleu-li una còpia de la clau del vostre pis.
1: Surt més barato.
0: És molt més econòmic i fa exactament el mateix respecte o la mateixa por. Així que ja ho sabeu, reviseu bé les butxaques abans de sortir, no perdeu el nord i, sobretot, per favor, no us deixeu mai les claus posades per dins, que això ja passa. I aquí el viatge d'avui, en aquest univers de les petites coses. Ja ho heu vist, al final la vida no es mesura pels grans esdeveniments històrics, sinó com sortim amb els petits objectes que ens envoltes cada dia. D'aquí 7 dies tornarem a obrir el calaix de la quotidianitat per analitzar un altre objecte que teniu a casa i de qual segur teniu molt de dir. Fins llavors, intenteu no perdre res de valor i mireu on trepitgeu i que tingueu una setmana fantàstica. La setmana que ve.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.

0: Bé, avui després d'un estiu i encara dura, molt calorós, us puc assegurar que he cuinat molt poc. No. He fet sopes fredes.
1: Anava a dir sopes, oi?
0: Sopes fredes.
1: Ja, ja.
0: Amb la Thermomix, amb la batedora de tota la vida. O ara amb la Air Fried. No sé si ho dic bé. Això és nou, clar.
1: No, és la fregidora aquella que té ella.
2: Ah,
1: home.
0: Home, estem a la cuina, eh? No sé si ho he dit bé, però ben segur que m'heu entès. Ara tornaré més o menys a la cuina tradicional, però, a veure, he pensat que a partir d'ara, entre fogons i olles, seré la senyora Xup-Xup.
1: Ah, molt bé, veus?
2: Ara et direm senyora Xup-Xup.
1: Ara et direm senyora... Ja no direm Carmen, et direm no, ara senyora Xup-Xup.
0: Hi ha algú al poble que és el que m'ho ha tret, eh?
1: Ja ho sé qui és, ja.
0: Ja saps qui és, eh? I em fa molta gràcia. Perquè no sé si sap com me dic.
1: Ah. Home, sí que ho deu saber.
0: Sí, jo també ho
1: crec. Jo suposo que et refereixes al Josep, no dic el cognom per nom, eh?
0: Sí, sí, sí. Però m'encanta perquè me l'aprecio molt i penso que ell és una manera que té de demostrar-me que també m'aprecia.
1: Mm. I que t'escolta.
0: I que m'escolta, exacte. A veure, ara, a veure, em diré quatre coses.
1: Quatre xup-xups, va.
0: No, no parlarem de menjar de moment.
1: Ah.
0: A veure, la nit de Sant Joan, tothom diu que és la nit més curta de l'any, no?
1: Mm.
0: No. El solstici d'estiu és el dia que més hores de llum té i la nit és més curta, o sigui que no és el dia més llarg. I el sol cau, molt tard de la nit. Això és primer una curiositat perquè de la manera que diem la nit de Sant Joan com és, i no, és una mica al revés.
1: Bueno, jo sempre he dit que el dia és molt llarg i la nit és molt curta.
0: Bueno, pues vale, Magda.
1: I perquè tu estàs, no sé què estàs dient, però jo sí. Sempre he dit el dia és molt llarg i la nit
0: molt curta.
1: Vale, és que, perquè tu estàs dient...
0: Més o menys.
1: És que no acabo d'entendre el que estàs dient.
0: Sí, sí, el que tu has dit.
1: Com per dir que el que jo he dit?
2: Com que has dit?
1: Tu què has dit? A veure... tu què has dit?
0: A veure, que la nit de Sant Joan no és la més curta de l'any.
2: Però ella diu el solstici, perquè el solstici és el 21, no és el 24. Vale? El 21 és
0: però
2: quan...
0: Però tothom diu que la nit de Sant
2: bueno,
0: Joan com
2: és. Però no és veritat, això.
0: Pues
1: la nit de Sant Joan és la més curta de nit i la més llarga del dia.
2: Però, de fet, el solstici és el 21, que comença l'estiu, que és el solstici.
0: Però estem parlant del dia de Sant Joan i del que és...

0: Joan, ja no t'ho compro, això.
1: Bueno, Mari Carmen, continua. Va, continua amb el xup-xup, vinga.
2: No, a veure, jo sé que el pa amb tomàquet el coneix tothom de tota la vida,
1: i
2: no?
1: I que bo que és.
2: Va. I que bo que és. Ens sembla que és una cosa, doncs això, que és de 4 dies, i no. El van descobrir el 1884, o sigui, abans d'ahir, eh?
1: Descobrir, no, el van fer.
2: Bueno, perquè... el van descobrir de
1: dir, mira, va, farem això, i van dir, caram, això, va.
2: I per què el van fer?
1: Per què?
2: Per aprofitar el pa dur als pagesos.
1: Clar. Sí, sí.
2: D'acord? O sigui, però el tomàquet, penseu que aquí...
1: I tu saps com feien, com l'estovaven una mica, el pa dur, els pagesos? Perquè... No, no, agafaven una porta, la posaven dalt d'allò i tancaven la porta i així el pa...
2: El pa quedava.
1: Es quedava. Sí, no. Sí, sí, sí, eh? Sí, sí, el pa es obria.
2: Ai, senyor. Mare de Déu. Va. Bueno, doncs això. Fèiem el pa amb tomàquet per estovar el pa que els hi havia quedat sec. A veure, hi ha una altra cosa.
0: Aviam.
2: Està molt bo el pa amb tomàquet i hem torrat encara més.
1: Mira.
0: Això és el pa amb tomàquet.
1: Aquest és l'Arnau Tordera? Ah, però a l'Arnau Tordera també en canta una, així de...
0: Sí?
1: No sé si és de la botifarra o del pa amb tomàquet. Potser és la botifarra, no sé. Bueno, va, continua.
2: Bueno, continuo. El tradicional allioli també prové, bueno, de temps dels romans. És una salsa feta exclusivament, com tots sabeu, amb all i oli, ben masegat amb paciència i anar ben remenant fins fer una massa. Després va vindre la varietat de l'all i oli. De l'all i oli, diguéssim...
1: Més sofisticat.
2: Més sofisticat. Ah. All i oli i ou.
1: I ou.
2: I així és una manera que es va popularitzar molt la maionesa amb all. A veure, una altra cosa. L'origen dels panellets. Ja estem a Tots Sants, eh? Sabeu quin origen té els panellets?
1: No, jo no.
2: Té un origen funerari.
1: Caram.
2: Antigament consideraven els aliments de l'ofrena a l'antic culte als difunts. O sigui, que anava al cementiri i allà ens menjaven els panellets la família del mort que anaves a venerar, per dir-ho
1: d'ofrena. Ja.
2: O sigui que és, vamos, parlant d'altra vegada dels panellets, es feien i no es venien, es rifaven. Hi havia fires i amb numerets ho juntaven, ho rifaven, o sigui, que es havien gastat els diners fent, però ho recuperaven amb els números que havien vengut. Que sembla mentida?
1: Bueno, no, està bé, és bona idea, clar.
2: Aquí són les quatre coses que, si voleu alguna cosa més...
1: No, està bé.

per la meva part, les píndoles de moment d'aquesta temporada, jo us vull explicar històries petites de la nostra vida. Avui vull parlar de les treballadores anònimes. Hi ha una part de la història que no surt als llibres, ni als documentals, ni als discursos solemnes. Una part que no té medalles, ni plaques, ni carrers amb nom. És la història de les treballadores anònimes, dones que van sostenir pobles sencers mentre el món feia veure que no les veia. Eren dones que es llevaven abans que sortís el sol i que quan el sol ja s'havia cansat de treballar, elles encara hi eren. Les trobaves a tot arreu, a les fàbriques tèxtils, a les peixateries, als tallers, als camps, a les cases dels altres i, esclar, a les seves, que també requerien torns infinits. Algunes cosien fins que els dits els feien mal, però seguien, perquè la peça ha de sortir avui. Altres netejaven escales, despatxos i escoles, i ningú sabia el seu nom, però tothom notava quan faltaven. Les pageses que collien, les que feien en el carro, les que portaven el pes de la casa i el de la terra, les que treballaven a les fàbriques d'Arenys, de Canet, de Mataró, de Sabadell i molts més pobles de Catalunya i d'Espanya i de tot arreu. I que quan sonava la sirena, sortien amb el cabell ple de fil, però amb una dignitat que no cabia dins la porta. Moltes no van tenir estudis, però van tenir saviesa. No van tenir càrrecs, però van tenir responsabilitats. No van tenir reconeixement, però van tenir impacte. I si avui tenim pobles vius, indústries que van aguantar crisis, famílies que van tirar endavant, és perquè elles hi eren. Treballadores que no sortien a les fotos, però que sostenien el món amb els braços, amb el cor i amb una constància que faria tremolar qualsevol executiu modern. Potser no sabien que estaven fent història. Potser ningú els ho va dir. Però la veritat és que sense elles la història no s'aguantaria. Així que aquesta píndola és per a elles, per les que van fer molt i van rebre poc, per les que van treballar en silenci però van deixar un soroll d'herència que encara ressona, per les que van ser anònimes però mai invisibles.

0: Avui dia 21 és l'aniversari de Dolores Hinojosa i Montserrat Ròdenas. El dia 22, Rosa Maria Pascual. El 23, Margarita Martínez. El dia 25, Mercè Llaurador. També el 25, l'Antonio Fernández, la Montserrat Jordà, l'Elvia Cristina Coco. I tots ells, perdoneu, i el dia 26, la Xari Rodríguez. Moltíssimes felicitats per tots.
1: Felicitats a totes. Bon.

0: us recordo que el dia 5 de novembre anem a veure Mamma Mia. Em sembla que queden unes 5 o 6 entrades. El dia 24 és quan ja tanquem, perquè hem de fer el pago ja a continuació. O sigui que si esteu interessats, veniu el dilluns o dimarts a encarregar les entrades i a pagar, perquè el 24 ja té que estar tot pagat. I després també tenim en perspectiva l'excursió al mes de octubre, em sembla que és.
1: Sí.
0: O no, el mes d'octubre, el 15.
1: Sí.
0: Sí, que anirem a veure les coves del Toll, a Mollà, i després també la casa d'en Rafael Casanovas, que és un museu que està molt interessant. I després anirem a dinar, que ara fa molt temps que no hi hem anat, a Monistrol de Calders. Allí on sempre ja sabeu que mengem aquell dinar pantagruèlic, eh? Sopa de bolets, en aquest cas. Després hi haurà arròs o canelons. Després hi haurà peus de porc i carn de vedella amb bolets. I després pijama. I tot això... I no sé si ara també encara fan els bunyols de poma. No ho sé. Però bueno, és una bona excursió. I el preu és 80...
2: 80,
0: sí, em sembla que és 80 els no socis, els socis, 85 els no socis. Ja ho sabem. Aquí us esperem a l'esplai perquè us apunteu.

0: ara ja ens anem a convidar, acomiadant amb setembre, ja que estem al setembre, doncs he posat setembre, i vull donar les gràcies al nostre alcalde, que ha estat aquí, que ha estat estat fent una xerrada molt, molt agradable. Molt distesa i molt, molt... Bé, ens ho hem passat bé. I també vull agrair, com sempre, al nostre tècnic, el Joan Bosch. Ja us emplacem el diumenge que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Bon diumenge a tots!
1: Bon diumenge! Adéu.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
6: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
6: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
6: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
6: Nosaltres no som d'eixemó.
0: Temps era temps.
6: No.
0: A Ràdio Arenys.
6: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
6: Nosaltres no som d'eixemó.
0: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys.
7: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

del Fill i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Celebrem l'Eucaristia del diumenge d'una manera molt especial per qui la seguiu per la ràdio, per qui esteu a casa, que no podeu acudir presencialment a la celebració de l'Eucaristia, però esteu amb nosaltres i nosaltres amb vosaltres. Doncs en aquesta comunió ens preparem per celebrar l'Eucaristia a la presència de Déu, plens d'agraïment, però també amb un cor humil i penedit, tot demanant-li perdó pels nostres pecats. Vos que vau perdonar Pere quan plorava el seu pecat,

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu, vós heu volgut que tota la llei consistís en l'amor a vós i al proïsme. Feu que complim els vostres manaments i arribem així a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu regna l'unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén.

Lectura del llibre del profeta Isaïes. Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar. Invoqueu-lo ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins i els homes malèfics els seus propòsits. Que es converteixin al Senyor i s'apiadarà d'ells. Que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Paraula de Déu. Us ho veiem, Senyor.

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia. Jo haré per sempre el vostre nom. El Senyor és gran, no us canseu de lloar-lo, que és la seva grandesa, que la seva grandesa no té límits.

El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor. El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat.

Són camins de bondat els del Senyor. Les seves obres són obres d'amor. El Senyor és a prop dels que l'invoquen, dels que l'invoquen amb sinceritat.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Germans, tant si surto en vida d'aquesta presó com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos, perquè per mi viure és Crist i morir em seria un guany. Penso, però quan penso que mentre continua la meva vida puc fer un treball profitós, no sé pas què escollir. Em trobo pres per aquesta alternativa. D'una banda, el meu desig és de morir ja per estar amb Crist, però incomparablement millor, per l'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara, a vosaltres, us demano solament això, que porteu una vida digna de l'Evangeli de Crist. Paraula de Déu.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya. Va fer tractes per un jornal i els envia a la seva tasca. Sortia altra vegada a mig matí, en trobar d'altres a la plaça sense feina i es digué: aneu també vosaltres a la meva vinya, us pagaré el que sigui just. I ells hi van anar. Pels vols de migdia i a mitja tarda tornà a sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pondre's el sol encara en trobà d'altres i els digué: què feu aquí tot el dia desvagats? Ells li contesten: és que ningú no ens ha llogat. Els diu: aneu també vosaltres a la meva vinya. Al capvespre l'amo de la vinya digué a l'encarregat: crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels que han vingut més tard i acaba pels primers. Vingueren, per tant, els que feia una hora que treballaven i cobraren el jornal sencer. Quan tocava els primers, es pensaven que cobrarien més, però van cobrar el mateix jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor. Ell va respondre a un d'aquests: company, quin mal t'he fet? No havíem fet tractes per un jornal? Doncs pren el que toca i vés-te'n. Aquest darrer jo el vull donar igual que a tu, que no puc fer el que hi vull a casa meva. Tens enveja perquè jo sóc generós? Així els darrers passaran a primers i els primers a darrers. Paraula del Senyor.
1: Jo vaig

Es diu avui el Senyor a través del profeta Isaías: els meus pensaments no són els vostres, i els meus camins no són els vostres camins. A vegades creiem que coneixem el pensament del Senyor. Inclús a vegades ens atrevim a donar explicacions sobre els motius que té la divina providència, quan en realitat no podem saber. Déu és infinitament gran, Déu és sobirà. Qui som nosaltres per dir què és el que pensa el Senyor? I avui la paràbola que ens ha contat Jesús ens vol recordar aquesta veritat. Acostumem a traspassar el nostre pensament al del Senyor. Creiem que la lògica de Déu ha de ser semblant a la nostra, i no és així. Per això, a través de la paràbola, Jesús vol provocar-nos, vol sorprendre'ns, inclús vol escandalitzar-nos. Perquè aquells que només han treballat una hora cobren el mateix que el qui s'ha fatigat tota la jornada? És injust. El que Jesús ens vol dir és que les relacions del Senyor amb nosaltres no tenen res a veure amb el món de l'economia. Són molt diferents. Nosaltres pensem: tant has fet, mereixes aquesta recompensa, aquest ha fet menys, mereix menys recompensa. L'amo de la vinya que es presenta a Jesús està com delerós, desitjós de que tothom treballi a la seva vinya, fins i tot a última hora de la tarda, perquè realment treballar per al Senyor no és una càrrega, és un honor. Això és el primer que Jesús ens vol dir avui. També el Senyor voldria treure de nosaltres aquesta mentalitat servil o comercial, en la qual jo mesuro el que faig pel Senyor i pels altres. Quan un estima, quan un entra en la lògica no de l'economia, sinó en la lògica de l'amor, vols servir, vols treballar, vols ajudar, no calcules, no penses en recompenses. La recompensa és estimar. Deia Sant Bernat: estimo perquè estimo, i prou. És la lògica de Jesús, és la que ell voldria que nosaltres tinguéssim. La recompensa que rebrem per les bones obres que hagin fet aquí a la terra és una recompensa immerescuda, és infinitament més gran que tot el que nosaltres puguem mereixer. No podem mesurar. Sant Pau dirà: ni l'ull ha vist, ni l'orella ha sentit, ni el cor de l'home somiava allò que Déu ha preparat per als qui l'estimen. Qui som nosaltres per mesurar el que Déu farà amb la nostra ànima, amb les nostres persones, després de la mort? L'amor i la generositat del Senyor ens sobrepassen tant com el cel sobrepassa la terra. Dins aquesta lògica vivia també l'apòstol Sant Pau. Per això l'apòstol diu que desitja morir, vol morir perquè vol viure amb Crist. Viu en l'amor. Per a ell el més important és estar amb Jesús. Però diu: prefereixo viure perquè us vull ajudar. Per a res entraven en la mentalitat de l'apòstol, doncs, ni el càlcul, ni l'economia, ni els premis, ni els càstigs. Sant Pau estima, i estima a fons, sense calcular. Demanem, doncs, avui a Jesús el Senyor que ens sapiguem obrir a la seva lògica, que aprenguem a servir, a estimar, que ens sentiguem honorats de que el Senyor vulgui que el servim i que l'ajudem.

0: Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel. I per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres, sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parla per boca dels profetes, i en l'Església que és una, santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Adrecem la nostra pregària a Déu, que és generós i estima tothom, i diguem, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església i per cada un dels seus membres, per les persones que s'obren a la fe i per aquelles que encara no han trobat Déu, que és ben a prop seu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pel món del treball, pels treballadors, pels sindicats i pels empresaris, pel govern que ha de gestionar l'economia del país. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones i les famílies que treballen en feines temporals, especialment per aquelles que ho fan en empreses turístiques i en condicions laborals precàries, per les que practiquen el turisme. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que estan malaltes i per les que en tenen cura a casa, a les residències i als hospitals. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la creació, la nostra casa comuna, per les persones, entitats i institucions que treballen al servei d'una ecologia integral que afavoreixi la vida dels pobles més pobres. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyens. I avui farem menció especial per Andreu, Guri i Sala. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, per nosaltres, que participem d'aquesta Eucaristia, aliment que ens ensenya a compartir. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, ple de bondat, la pregària del vostre poble i infoneu-nos el vostre Esperit Sant, per Crist Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. Accepteu, Senyor, els dons del vostre poble perquè obtingui en la celebració dels sagraments allò que creu per la fe, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres, amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Ell, amb el seu naixement, renovà la naturalesa caiguda, amb la seva mort esborrà el pecat, ressuscitant ens donà la vida i pujant a vos, Pare, ens ha obert les portes del cel. Per això amb els àngels i els sants cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, el passar als seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència, i us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, i en particular recordeu-vos d'Andreu Guri i Sala i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu com la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, a l'unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Fidels humanament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí després d'un temps de vacances, o més ben dit, un temps de relaxament. Doncs tornem a ser aquí en directe avui a Ràdio Arenys amb aquest un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Tornem a començar una nova temporada sardanista i nosaltres aquí a peu del canó, com sempre. Començarem el dia com, donant un cop d'ull a les temperatures. Ens hem llevat amb una temperatura mínima d'uns 18 graus. Ara, en aquests moments, ja ens anem avançant cap als 24-25 graus i veiem això, si anirà més o sembla ser que farà un dia assolellat, que estarem doncs, amb ganes fins i tot d'anar a la platja. Ahir a la platja...

estava molt bé, a l'aigua, amb una temperatura ideal, doncs per estar-se més millor a dins que fora. I dit això, avui a Sant Amon, Santa Càndida, Sant Dionís, Sant Eustaqui, Santa Felipa, Sant Pri, Sant Privat, Sant Teodor i Sant Teopicis. Entre altres, entre molts altres. I nosaltres, com sempre, avui tenim... per fer, doncs mireu, tenim la fira d'en Plaza, el mercadillo d'en Plaza, aquí davant del Calissai, i també tenim una visita dels americanos, que ja sabeu que aquestes visites us heu d'inscriure a l'oficina de turisme. Dit això, ens n'anem ja a escoltar la primera sardana d'avui, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós, en l'any doncs, que estem celebrant el seu centenari del seu naixement, i la sardana en qüestió és Sardanistes de Lleida, una sardana que es va estrenar a l'octubre de 1982 a Vallís, al Pla de l'Urgell, i que avui ens la porta la Cobla Mediterrània. Amb aquesta sardana de Francesc Marrós, doncs, comencem la nova temporada d'un 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora.

Abans de passar a la propera sardana, donarem un cop d'ull a plecs i ballades de sardanes. Avui tenim a plecs, mireu, a l'ermita de Sant Mateu, a Premià de Mar, tenim la copla Xaloc. També tenim una... més que una pleca, és una ballada de sardanes a Premià de Mar. També tenim una pleca ara sí a Reus, on tenim les coples juvenívola de Sabadell, Reus Jove i Contemporània. A Terrassa tenim la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Mil·lenària, també en el 53è aplec de la sardana. Una altra pleca, Torroella de Montgrí, el 62è aplec de la sardana, amb les principals del Llobregat, Mar i Cel i principal de Cassà. I també una altra plec, ballada de sardanes, a la tarda, a les 4 de la tarda a Tona, el 51è aplec de la tardor amb la Bisbal Jove i la Mediterrània. En quant a ballades de sardanes, doncs tenim Caldes de Malavella, Festa Major de Sant Franciac, la principal de Banyoles, això serà a la 1 del migdia, i també a Blanes, a 8:15 del vespre, la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria, doncs, farà la seva ballada de sardanes. Ja per tancar aquest cicle estiuenc sardanista a Blanes. Doncs ara sí, ara us deixem amb una sardana de Jordi León, aquest compositor de Barcelona, entusiasta del flabiol i que va néixer el 1952. A Navàs, a l'agost del 2024, amb motiu del 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Navàs, van estrenar aquesta sardana que us posarem tot seguit. Navàs, camí del 75. Una sardana que avui ens porta la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Doncs, si voleu veure gegants, doncs avui, dia 20, diumenge, dia 20 de setembre, avui tenim a Poblenou, al Barcelonès, la 45a trobada de gegants i capsgrossos a Poblenou. També tenim a Mollet del Vallès, Montornès del Vallès i a Rubí. Tots aquests llocs, doncs, fan les seves trobades. I ara sí, ara us deixem amb una sardana que de Siegfried Galvany, una composició d'aquest compositor de Cabrils, nascut el 1936 i era un entusiasta del piano, tot i que va escriure moltes sardanes. Avui us portem una d'elles, la sardana Castellà Ciutat del Bàsquet 2007. Una sardana que es va estrenar a Castellà del Vallès, evidentment, a l'octubre del 2007, amb motiu, doncs, d'aquesta proclamació de Ciutat del Bàsquet. Doncs bé, Castellà, Ciutat del Bàsquet 2007, ens la porta al Coble Montgrins.

I anem a donar un cop d'ull a la gent de Castells. Avui, amb motiu de la Festa Major d'Esplugues de Llobregat, trobarem a partir de 11:45 del migdia a la plaça de Santa Magdalena l'actuació dels de les colles de Caps Grossos de Mataró, Castellers d'Esplugues, Castellers de Sants. També a Poble Nou, amb motiu de la Festa Major a Barcelona, trobarem els Castellers de Sabadell i la colla castellera jove de Barcelona, també a 11:45 a la Rambla de Poble Nou. I una altra de les plantades de Castells avui la tenim a Santa Tecla, a Tarragona. I això sí que és un plat fort, perquè a la plaça de la Font de Tarragona, a partir d'un quart d'una, tindrem els Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Vall, Xiquets de Tarragona. Això també es podrà veure després del vespre per la tele. Per TV3 deuran fer un resum de tot això. Doncs bé, aquestes són doncs les plantades més emblemàtiques del dia d'avui dels Castells. I ara us deixem amb una nova sardana. Una nova perquè és la propera, perquè de nova no en té res. Una sardana de Mili Saló, també que ell firmava Pau Morons, aquest compositor de Granollers que va néixer el 1905, era un entusiasta de la trompeta i el contrabaix, va estrenar en el seu dia, el 1973, a Sant Martí Vell, una sardana dedicada al cim de les Gavarres. Doncs aquest cim de les Gavarres és l'Ermita dels Àngels. La sardana és així, l'Ermita dels Àngels, que avui ens portarà la principal de la Bisbal i

Quan la foscor davalla pel pendís del ponent, tot l'estany és un càlid signe d'argent. Així comença la sardana cantada d'avui, una sardana de Manel Sederra i Puigferrer amb lletra de Manel Pont. La sardana es va estrenar desembre de 1944 a Banyoles. La sardana no és ni menys que Somni. Somni és una sardana que avui ens portarà a la Polifònica de Puig-reig acompanyada de la principal de la Bisbal. Somni sona així.

I seguim amb més sardanes, perquè ara toca el torn al compositor i amic Jeroni Velasco, aquest compositor de Sabadell, nascut el 1971, és un entusiasta del tiple, és el tiple de la cobla contemporània, i que l'agost del 2007 va estrenar a Premià de Mar, a l'Aplec de Nit, la sardana Els Nostres Amics, Els Amics de les Sardanes. Una sardana que avui ens porta la cobla Montgrins.

I seguim amb més sardanes aquí al 91.2 i ara toca el torn a la compositora Marta Urzaiz. Urzaiz, nascuda a Ripollet el 1993, és una entusiasta del flabiol com també del clarinet. La sardana que portarem avui de Marta Urzaiz és Dinamita, una sardana que es va estrenar el juny del 2024 a Olesa de Montserrat. Dinamita, avui, de la porta a la Cobla Contemporània.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui. Esperem, doncs, que us hagi agradat i qui us ha portat, doncs, tota aquesta sintonia de sardanes en les tecles del so. Avui hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, com cada setmana que estem aquí, doncs, Xavi Salvanyà. Amb molt de gust, doncs, us hem ofert aquesta programació sardanista que esperem, doncs, que aneu seguint al llarg de tot l'any. Ara us deixarem amb una sardana aquestes que demostren força. És una sardana de Ricard Viladesau, aquest compositor de Calonge, el príncep de Letona, que va néixer el 1918. El príncep de Talanora, un adjectiu que li va posar, o una definició que li va posar Pau Casals, pel seu virtuosisme. I aquí ho podreu comprovar amb la sardana que us portem tot seguit. La sardana és Ockham Naps, una sardana obligada de tenora i tible. I avui ens la porta la cobla Montgrins. I abans d'acabar, com sempre, el pagès també ha tornat i ens porta les seves frases. Diu, si quan estàs sol et quedes sol, és que estàs en mala companyia. D'estimar se n'aprèn estimant. I per últim ens diu, quan els meus amics són bornis, me'ls miro de perfil. Doncs amb aquestes frases del pagès, nosaltres us emplacem fins diumenge que ve. A passar un bon diumenge i una bona setmana. A reveure.

Molt bon dia, són 11:45 d'aquest 20 de setembre. Estem a les acaballs de l'estiu. Si no vaig errat, demà passat ja canviem d'estació meteorològica i avui fa un dia radiant a Arenys de Mar. Tenim la fira, el mercadiu d'Amplaça, aquí a fora, davant del Calissai, a la Riera. Els qui vulgueu, doncs, podeu fer una passejada i encara, doncs, fa dia per anar a la platja. Aquí és qui ho vulguin, perquè, doncs, fa bo. L'aigua del mar encara és calenta, com vam comprovar aquesta passada setmana amb l'aiguat que va caure i que va caure més fort justament per aquesta acció del mar. Estem a 25 graus i avui arribarem a una màxima de 27, per tant, magnífic, bona temperatura. És que Arenys és un lloc molt, molt agradable per viure-hi. És el millor poble del món, ja ho sabem. Tant ho sabem que fins i tot els senglars s'han instal·lat a Arenys d'una manera cada cop més massiva. La setmana passada us vaig mostrar un vídeo que ens van enviar uns veïns d'aquests senglars que, doncs, aprofiten que a Arenys tenim aquest sistema de recollida de la brossa porta a porta, i quan ja se saben els dies exactes que hi ha brossa orgànica per sortir dels seus caus, que estan per aquí a la vora, i bé, van a remenar les escombraries. Aquest vídeo que us estem mostrant, els que ens esteu seguint per les xarxes socials, ho mostra, no? I llavors aquest és el resultat, l'altra fotografia, d'aquestes menjadores que fan els senglars, que són, deixen tota la brossa escampada. Però aquí sí que tenim una bona notícia, i és que, malgrat que els senglars fan això, i ja s'estan acostumant no a buscar-se la vida de forma natural i buscar aliment de forma natural en els boscos, si no s'estan acostumant a destruir conreus, que això obliga els pagesos a una despesa extra per protegir els seus conreus, per posar tanques elèctriques, etc. I també, doncs, provoca, com dèiem, aquesta escampada de menjar i de tota mena de brossa. Però dic que la bona notícia és que els nous operaris de la brossa, quan veuen això, ho netegen. O sigui, no ho deixen allà escampat, sinó ho agafen i ho posen en el camió, cosa que s'ha d'agrair i esperem que duri. Per cert, parlant de la brossa, vam poder escoltar la setmana passada l'entrevista que li vam fer aquí a l'alcalde, a Stanis Forç, que allò que anàvem dient nosaltres des de fa mesos, que no es comptava bé les vegades que la gent treia les escombraries a fora, les vegades que la gent, la bona gent, ho feia bé i ho treia bé, i no se li comptava, doncs, finalment, l'alcalde ens va admetre que és cert, no es compta bé. I tant és així que ens va explicar que va sortir ell i un altre regidor, o una altra persona, no sé si el mateix cap de tècnics de medi ambient, i van fer tota una prova sense dir-li a l'empresa a veure si, quan passava el camió, quan passaven els operaris, feien, amb la pulsera que porten, captaven el codi de les galledetes, dels bujols. I en tot un carrer, més de 1.000, un carrer o dos carrers, van fer, dos o tres, un miler de cubells no els va enganxar. No els van registrar. Consultats a l'empresa, van admetre que a vegades sí, a vegades no. És allò dels pebrots del padrón, que uns piquen i altres no? Doncs igual. I ara diuen, que per arreglar-ho posaran, en lloc de que els operaris vagin amb la pulsereta, posaran una mena d'estric, que és com la pulsereta, una pulsera més gran, en el camió. I llavors serà el camió, quan passi pel carrer, que vagi fent pip, pip, pip, pip, pip, pip. I quina excusa o quina raó ha donat l'empresa per no posar aquest altre sistema, que sembla com més eficaç, si més no perquè no queda a l'arbitri de l'operari,
que l'operari, doncs, ara li va bé, ara no li va bé. A més, recordeu que aquestes pulseres tenen una autonomia de bateria, i quan s'acaba, s'acaba. I l'operari no està pendent de si s'ha acabat o no s'ha acabat, o si funciona o no si funciona. Doncs per què no han començat encara o no han fet aquesta operativa amb el camió? Perquè es veu que aquest aparell que posaran en el camió fa soroll. Fa pip-pip, pip-pip, pip-pip. I clar, en un carrer, no sé, hi hagi un centenar, un carrer d'aquests estrets del casc antic d'Arenys, que hi hagi un centenar, 200 galledetes, que soni 200 vegades quan passa el camió, cada vegada que passa la brossa orgànica, doncs, i a la matinada, doncs és una murga. Efectivament. Però ara dic, en el segle XXI, any 2026, a Cavalles, en l'era de la intel·ligència artificial i de l'evolució de la tecnologia a nivells estratosfèrics, no hi ha algú, dic jo, algú que digui, escolta, podem posar aquest aparell en silenci? Perquè, esclar, a veure, jo, sense ser enginyer informàtic, ni enginyer, ni res, res tecnològic, però jo porto un telèfon que quan vull li dic que soni, i sona, i quan vull li dic que no soni, i no sona. Digue'm, agosarat, però en fi, trobo que la solució podria ser aquesta. I així solucionem, matem dos ocells d'un tret. Per una banda, no molestem els veïns amb el pipipipip, i per l'altra, fem el control correcte de la brossa, perquè això sí que té una conseqüència. I aquesta conseqüència afecta la butxaca dels veïns i veïnes, perquè si tu ho fas bé però resulta que no queda registrat, pum, et posen un recàrrec de la taxa. Però si ho fas bé i es registren bé, tens un descompte del 15%. Per tant, home, és una bona manera que s'ho miri algú. I si Acciona, que vull creure que tenen enginyers a punta pala, però bueno, si no el troben, ja els hi donarem parell de telèfons d'enginyers electrònics que els hi podran dir quina manera pot servir d'evitar aquest sorollet. Fins i tot, el sorollet, en lloc de sonar a fora del camió, podria sonar dins la cabina del camió, no? Però llavors tindríem un conflicte laboral perquè el conductor diria que és això de... Clar, no 200, no. Les que siguin 8.000 pipips. Per tant, el millor és silenciar. O amb una llumeta. Mira, ping, ping, ping. Bé, jo crec que tampoc és tan difícil. Com tampoc és tan difícil, una cosa que els qui sou habituals de les entrades i sortides d'Arenys per l'autopista, haureu vist que es va posar un semàfor i es va posar també un radar d'aquests pedagògics, que tu quan arribes, si vas a més de 40, s'encén la cara enfadada, i si vas per sota de 40, s'encén la cara alegre. Molt bé, això continua funcionant. Però què passava després, quan baixaves ja a la cruïlla de la carretera que baixa d'Arenys damunt i la intersecció amb l'autopista? Doncs que aquí hi havia un semàfor. Hi ha un semàfor. I què passava? Que quan tu anaves per sobre de 40, el semàfor es posava en vermell. I si anaves per sota de 40, el semàfor seguia en àmbar i et permetia fer l'estop ja a una velocitat més reduïda i creuar amb seguretat. Però portem tota la setmana que el semàfor ha deixat de funcionar. Una setmana amb el semàfor sense funcionar. No havíem quedat que això ho fèiem per la seguretat dels conductors i conductores? Doncs mira, una setmana sense semàfor. Ara, això sí, el radar pedagògic continua funcionant. Es posa, s'enfada o riu en funció de la velocitat. Però el semàfor no va. Igual haurien d'arreglar-ho ràpid, perquè si ens creiem això de la seguretat,
estaria bé. I tot això passa la setmana de la mobilitat, que des de l'any 2000 se celebra a tot Europa i aquí també, i que aquí a Arenys, doncs, tenim aquesta error de, bueno, aquesta avaria del semàfor, que ara m'indiquen que segurament la peça ve d'Alemanya, amb l'altra peça del pip-pip en silenci, ho estan fent tot a la mateixa, a Rostock, Alemanya, que és al nord,

0: agafa el transport públic per fer oci, però la majoria és per obligació i perquè tenen el dret de moure's, i la solució amb transport públic està molt, molt llunyana. I per cert, avui és 20 de setembre, falten 10 dies perquè acabi el mes, i no tenim encara notícia de si la promesa que va fer la consellera de Territori, Sílvia Paneque, Ana María León, la senyora que va recollir 20.000 firmes perquè hi hagi un bus directe d'Arenys a Can Ruti, i que li va dir, asseguda, prenent-se un cafè a l'Ateneu, Paneque li va dir a León, al setembre tindràs aquest bus, doncs falten 10 dies perquè es pugui complir o no aquesta promesa que va fer la consellera. Per tant, veurem. Tant de bo, eh? Tant de bo puguem dir de la setmana que ve o l'altra que això ja està fet. I finalment us volia parlar d'un misteri. El misteri de la vorera que hi ha en el lateral de la carretera que baixa d'Arenys de Munt, just davant del notari, just davant d'un súper que hi ha. Ara veureu les imatges que identificaríeu el lloc. Aquest és un tros de vorera que està al costat de la nova zona coberta de la Riera. Aquesta vorera, durant mesos, va estar senyalitzada amb uns pots, amb unes ampolles d'aigua emplenades amb sorra i pintades, i va estar durant mesos. Vam preguntar a l'Ajuntament i li vam dir què significa aquesta senyalització. I ens van dir que aquesta senyalització era perquè un dia aquesta vorera desapareixerà i posarà més punts de zona blava. I vam dir, vale. Al cap d'uns dies d'haver fet aquesta consulta, van desaparèixer les tanques i aquestes galledes d'aigua pintades. I ens van dir que aquestes galledes i aquesta senyalització no l'havia posat l'Ajuntament, que havia sigut un veí. I per això les havien tret. I ha estat sense tanques i sense galledes durant unes setmanes, durant tot l'estiu, vaja. Doncs han tornat a aparèixer, ara no galledes, sinó tanques que són de l'Ajuntament. Preguntarem si això respon a lo primer que ens van dir, és a dir, que ara ho han senyalitzat per treure la vorera i convertir-la en una zona blava, o el mateix veí o algú altre ha agafat aquestes tanques d'un altre acte que es deu haver fet per allà i les ha col·locat aquí. El gran misteri de la vorera, de la Riera Perafita. Això és Riera Perafita, recordem. Ho preguntarem i ho averiguarem, com sempre, en aquest programa, doncs, intentem averiguar les coses, si ens les volen dir, òbviament. Doncs avui us parlem de tot això. Sabeu que els veïns de Canalies continuen votant, podran votar encara telemàticament durant el dia d'avui. Avui parlarem amb el president de l'Ateneu, Joan Pagès, parlarem també amb un perruquer del carrer de Vall que ha estat homenatjat per la pròpia policia, sabrem per què. Avui és el torn d'Arenys en Comú, parlarem d'aquestes votacions de Canalies i, com us vam dir la setmana passada, parlant amb la directora de la zona portuària centre de Ports de la Generalitat, s'ha jubilat Joan Antoni Codes, que és un dels dos guardamolls del port d'Arenys, després de 44 anys. I serà qui ens explicarà, doncs, com ha anat això i, sobretot, com ha canviat el port en 44 anys, que segur que serà una conversa molt, molt interessant. Qui fa el dominical? Doncs en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: Un minut passat de 3:15. Toni Pardo, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina camisa més xula que em portes avui, eh?
1: D'estiu, encara. De tardor.
0: Encara és estiu, eh?
1: Sí. Fins

0: aquesta setmana no entra oficialment l'hivern, no? Mira, demà ara... o demà passat, un dia d'aquest.
1: Dimecres, no?
0: Sí.
1: Ho ha mirat el...
0: l'Eric.
1: L'Eric, pues dimecres.
0: Dimecres. Dimecres canviarem l'armari.
1: Sí? No canvies, perquè em sembla que això de la calor durarà una mica, eh?
0: No, jo crec que per Nadal encara podrem anar banyant. No? El mes de gener potser no, però per Nadal...
1: Bueno, tu que ets valent.
0: Jo l'aigua...
1: Quasi tot l'any.
0: Tot l'any.
1: Escolta, abans de començar, abans del concurs, explica'm això que et van explicar unes usuàries del taxi a demanda. Que ens diuen l'Ajuntament que el taxi demanda, que és això que pots demanar un taxi per fer viatges dins d'Arenys, ha d'anar a uns punts determinats d'Arenys, que són 5 i que val 2 euros, doncs tenen una mitjana de 10 viatges al dia. Però et van venir a trobar unes usuàries que a més són oients del programa.
0: Són oients del programa, van venir-me a trobar i em van explicar, i em van ensenyar uns papers que havien anat en el ajuntament a fer, a demanar, a fer el d'això, i que van trucar el d'això, concretament per anar, que pugen, viuen a Baix Arenys, per pujar a dinar aquí a la... en el menjador social.
1: Uh-huh. Aquí a l'asil.
0: A l'asil, que llavors per baixar ja poden baixar, però pujar els hi costa. I ho han fet 3 vegades i han anat a reclamar i de més, i el taxi no presentar-se i dir-los és que m'ha sortit una altra feina.
1: I ho tenien demanat.
0: Tenien demanat amb les 48 hores d'antelació.
1: Sí, vam complir amb el que...
0: amb el que manaven. I l'Ajuntament, com sempre... els polítics diuen una cosa i quan vas allà els funcionaris fan la seva feina i li diuen, clar, que si aquell senyor li surt una altra feina o l'entretenen a la feina que ha anat abans i no les pot recollir, doncs paciència.
1: Ja. Però si no va un taxi pot anar un altre, no? Perquè
0: sí,
1: hi ha diversos taxis.
0: Doncs, hi ha un telèfon que és el que agafa el recado de la gent.
1: Ja. I què van fer, doncs?
0: Van esperar allà on t'havien quedat per pujar amb el taxi i un particular i a més que fa no esperem amb el taxi i una hora de retard i algú les va pujar.
1: Sí, van estar una hora esperant.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: I una la va recollir un veí, bueno, un senyor, l'altre va trucar a la seva neta o de més a l'hora que era. Escolta'm, que encara sigui aquí, no m'ha vingut a buscar el taxi.
1: Ja.
0: I la va portar, es van espavilar entre elles, però els hi ha fet 3 vegades.
1: 3 vegades ha passat això?
0: 3 vegades ho han fet elles. I, clar, i han dit, no val la pena ni
1: anar. O sigui, 3 vegades que han demanat el taxi s'han quedat sense.
0: Però en 24, ai, en 48 hores d'antelació. Uh-huh. Quedem tal dia, tal hora...
1: O sigui, per 3 vegades han demanat el taxi de forma com toca i s'han quedat...
0: allà a les portes.
1: A les portes.
0: Esperant. Bé.
1: Doncs això és el que tenim.
0: Exacte, no podem fer res.
1: Doncs ho preguntarem als polítics a veure què ens diuen.
0: Bé, tot funciona bé.
1: Tot funciona bé, sí.
0: Si no, és culpa de l'altre.
1: Avui en Toni Pardo ens porta uns regals, i quins són?
0: La barra de gelat de la Xixonenca, una hamburguesa de l'Open Sport, el tortell del diumenge de la pastisseria d'Anés i 2 entrades per anar al Teatre Principal, que comencen diumenge vinent a les 6 de la tarda amb el Teatre Familiar, fent la Venta Fox, el musical en ritme dels 50, amb el grup La Roda Produccions.
1: Molt bé.
0: I el dia 4 d'octubre començarà la temporada dels Seràfics, que fan un espectacle que se'n diu Nenes.
1: Nenes. I ja anunciarem...
0: Ja anunciarem oportunament.
1: Oportunament, efectivament. Doncs aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé un correu electrònic a eldominical@radiorenys.cat. I aquí ens heu de dir la resposta correcta, si pot ser, a la pregunta que ara ens faràs.
0: Doncs per allà al segle XVI van un escriptor de fama mundial, que va escriure ja en aquell temps un llibre que encara s'ha editat i és referent en algun idioma,
1: sí.
0: va sortir de Nàpols i va ser raptat, perquè anaven, no hi havia Renfe, ni avió, ni res, en vaixell, va ser raptat per uns corsaris. I va passar 5 anys en cautivari. Qui era? Qui pot ser aquest escriptor?
1: Que al segle XVI el van raptar uns corsaris.
0: Uns pirates.
1: Tu et vas poder escapar, no?
0: No anava en aquell barco.
1: Anaves amb un altre.
0: Anava amb un altre de Reus, perquè era dels que anava a remar.
1: Ah, tu anaves a... Bueno, però tu a remar no, tu anaves allà a controlar que remessin.
0: Controlar que remessin, feia... Marcava el ritme.
1: Sí, aquell que toca el timbal, el tambor, sí. I tu vols saber qui era aquest escriptor?
0: Sí.
1: Doncs ja està. Al segle XVI, aquest escriptor va pujar un vaixell i el van raptar uns corsaris i va estar 5 anys captiu.
0: Captiu, sí, sí.
1: Em perdonava un altre barco i no...
0: I no vaig caure. No em van agafar, eh?
1: Doncs qui era aquest escriptor? 93-795-7912 o bé el dominical@radiorenys.cat. Tenim una defunció, no?
0: Sí, avui, aquest matí, s'ha donat sepultura a la Dolores Camarena Jiménez, de 81 anys.
1: Doncs el condol a la família. Avui Sant Amon, Santa Càndida, Sant Dionís, Sant Eustaqui, Sant Evilasi, Santa Felipa, Santa Menodora, Sant Pris, Sant Privat, Sant Teodor, Sant Teopici i Sant Teopistes.
0: Entre la Menodora i en Teopistes...
1: Sí, Déu-n'hi-do. I qui fa anys avui?
0: Avui en Josep Maria Tauler López, 58. En Lluís Soler Calçapeu, 47. En Marc Antoni Baños, 54. Sergi Aguilera Fernández, 40. En Miquel Salvanyà Rovira, 31. I en Joan Castillo Salvà, 74. L'Albert Clemente Guillem també fa anys.
1: Molt bé, felicitats. I ahir?
0: En Carles Pérez Campeny, 43. La Gemma Puig Torelló, 52. En Joan Arnijas Fàbregas, 26. En Jordi Torrentó Moles, 70 i pico. La Gemma Puig Torelló, que ja ho hem dit, 52. L'Armei Coll Vergés, 84. En Jaume Joan Fortuny, 74. I una tal Maria...
1: Maria Sierra.
0: Morales.
1: Morales, que va fer 29.
0: 29, eh?
1: Felicitats.
0: Felicitats. I el dia 16, la Cristina Pulido. I el dia 17, l'Esther Villanueva. I Antoni Cintas González.
1: El nostre home del temps.
0: El nostre del temps i això. I el dia 18, la Berta Dotres Misser, la Paula Onieva Silva, 13, la Berta Dotres Misser, 16 anys, perdó, si algú em penjarà. I la Maria Silva Zárate, 1 any. I el dia 21, demà, en Joan Salix, en Quim Puig i en Lluís Mir. I dimarts 22, la Mercè Artigues, en Jordi Viader Danés, la Rosa Maria Pascual i la Cristina Pedrero. I ahir, divendres, va ser Santa Maria de Cervelló.
1: Abans d'ahir, divendres.
0: Santa Maria de Cervelló, que dues senyores centenàries d'Arenys tenen més de 100 anys. Mm. Les coneixem totes dues i van celebrar amb un dinar en família i tot. Felicitats, Maries.
1: Molt bé.
0: I també va ser Santa Victorina. Felicitem a les Victorines.
1: Perfecte.
0: Ja que ens ho han demanat.
1: Doncs molt bé. La Núria ens diu que ens recordeu el contacte pel concurs. Ara ho posarem també en el Facebook, però recordeu que és 93-795-7912, és un WhatsApp, o bé el correu electrònic al dominical@radiorenys.cat. Un d'aquests dos, dieu qui és aquest escriptor i digueu també vosaltres qui sou, perquè així podem atorgar-vos després del sorteig, si us toca...
0: Els
1: premis. Mira, avui fa 38 anys que en Willie Nelson va fer una versió d'un tema que es diu What a Wonderful World, que no és d'ell, però la va fer una versió, i que aquesta versió, per cert, està molt ben feta i va ser també un gran èxit. I com...
0: Abans d'això, deixa'm fer un aclariment.
1: Digue'm.
0: Que faig per antena. La setmana passada ens va... Només hi va haver-hi un encertant.
1: Sí.
0: Certament. Era tota una família, que escriuen tota una família, que són la tira i mitja. Però, clar, només donem un premi. Hem de repartir, i oficialment, a l'hora del sorteig, tenen 8 oportunitats, com és el sorteig avui.
1: Sí.
0: Però, si no, llavors ho ajuntem amb un bloc, i fem un, perquè, si no, semblaria que tenim influència amb algun familiar de qualsevol cosa.
1: Doncs ben aclarit. Doncs en Willie Nelson ens canta What a Wonderful World. Quin món més meravellós. Mira, mira. Molt maca, eh? Doncs vinga, fins ara.
0: Era d'aquelles que es ballaven bé.
1: Sí, d'agarrau, agarrau.
0: Agarrau, agarrau, mig rajol.
1: Fins ara, Toni.
0: Fins ara.

0: What a Wonderful World, aquest món meravellós. Ara estan a punt de tocar les 12, migdia, i tenim el plaer de saludar el president de l'Ateneu, Joan Pagès. Bon dia.
1: Bon dia, Enric, i tothom.
0: Sí, en Joan Pagès, que per cert ja ha complert el primer any, sobradament, del mandat.
1: Sí, portem ja un any i 3 mesos, pràcticament.
0: Molt bé. I què tal?
1: Molta feina.
0: Sí?
1: Sí. Molta.
0: T'esperaves que fos això o...?
1: Bé, m'esperava això. El que passa és que hem tingut una sèrie d'entrebancs que ens han vingut entremig i que ho hem tingut que anar salvant, evidentment, i són coses que no esperes i que, evidentment, et destrota una mica tota la idea del que volies fer. I un dels entrebancs més importants que vam tenir va ser la baixa de la secretària, la Lourdes, que en definitiva l'Ateneu, ella és un 80 o 90%, vale? I a partir d'aquí hem tingut que ressorgir una mica o sortir una mica del foc on ens havíem posat.
0: Ja. Yeah. I ara això està resolt? O...
1: Això està resolt, tenim un secretari nou que a més he de dir doncs, que l'hem encertada, és una persona doncs, que ens ajuda moltíssim, que sap on està, que sap que està suplint una persona que poses que pot ser per temps, però que, a més, qualsevol cosa que nosaltres aportem, ell hi aporta molt més. I crec que l'hem encertada perfectament. Si no, no som d'estaríem.
0: Ja. Yeah. Bé, doncs, saltat aquesta tanca, no? Avui, entre altres coses, però parlarem de més coses, Joan, estàs aquí perquè esteu a punt... Bueno, ja ahir veu presentar...
1: El divendres
0: veu presentar la tongada de cursos d'aquest curs, valgui la redundància, que són molts i molt diversos, que van des de curs de lectura, curs de català, d'alemany, d'idiomes, òbviament d'italià, de filosofia, d'informàtica, de mòbils, esportius, de tenis taula, d'escacs, d'aquarela, de fotografia... En fi, és una barbaritat.
1: És una barbaritat, i tant que sí. Jo abans que tot, m'agradaria dir que la presentació la vam fer divendres i vull agrair des d'aquí a tota la gent que va venir. Ens vam quedar desbordats totalment. No ens esperàvem ni molt menys la meitat
0: d'assistència.
1: I va ser un èxit rotund. Hem fet alguns canvis, i sí, és veritat, divendres el que vam fer és presentar no solament els cursos, sinó presentar tota la nova temporada de
0: l'Ateneu. En general.
1: Que, si em permets, també afegiria que és ja la 142 anys que fa que l'Ateneu existeix i que, per tant, encetem tota una nova temporada dels 142. Vale? Cursos. Hi ha 39 cursos en marxa.
0: Que hem d'aclarir que en Joan no hi era. En Pardo
1: no,
0: sí. En Pardo
1: no,
0: sí,
1: però no. Jo no hi era. Doncs són 39 cursos els que posem en marxa.
0: Déu-n'hi-do.
1: 4 són nous completament. Vale? Però és que a part d'aquests 39 cursos que mobilitzem i que l'any passat doncs, es van apuntar gairebé 500 persones, hi ha tot un reguitzell d'activitats que anem programant doncs, cada setmana, però sí que és veritat que els cursos ens donen una vida molt important a l'Ateneu.
0: Aquests cursos, ara els diré ràpidament, però són d'alemany, d'anglès, de francès, d'italià, de català, de lectura en veu alta, de literatura, també hi ha una tertúlia literària, de filosofia, d'història de Catalunya, d'història de la ciència, d'història de l'art, de mòbils, que ara m'explicaràs què és això de mòbils, d'informàtica, de fotografia, d'aquarela, de psicologia positiva, d'escacs, de tenis taula, de danses del món, de danses catalanes, a sardanes, i també hi ha cursos de balls de saló, que em diuen que... de balls de saló, de lady style, de roda cubana, de bachata, que em diuen que té un èxit brutal, balls en línia i country, de swing i lindy hop.
1: Veure, els cursos de balls no són directament organitzats per l'Ateneu.
0: Però es fan allà.
1: Tres professors que representa que nosaltres els hi lloguem l'espai perquè ells facin cursos de ball. I sí que és veritat que hi ha molta gent que li interessa el ball. Tot això que has dit ara mobilitza...
0: 500 persones, dius, l'any passat.
1: 500 persones l'any passat gairebé. Eren 480 o així. 480 persones, que de dilluns a divendres
0: passen
1: entren
0: per
1: a l'Ateneu a fer cursos. És una quantitat important, eh?
0: I això, òbviament, és de pago.
1: Sí, sí, sí. A més, aquest any hem fet una cosa perquè, a veure, nosaltres, evidentment, ens devem al soci. El soci és qui aguanta l'estructura, el soci és el que mana, pràcticament. Nosaltres gestionem una mica els calés i els diners del soci. I llavors, aquest any, hem agreujat molt més, hem pujat molt més el preu
0: del no soci.
1: L'hem pujat moltíssim. També hi havia alguna cosa que no quadrava massa bé, sinó que el no soci podia pagar la quota, com que era elevada, la podia pagar doncs, mensualment, repartida, i en canvi el soci no, l'havia de pagar íntegrament. Això fora, i tant el no soci com el no soci, la quota es pagarà íntegrament el mes d'octubre.
0: Perquè es facin una idea als oients del que ens està dient, de la diferència entre ser soci o no, per exemple, un curs d'una hora, 100 soci val 90, 100 no soci 280.
1: Exacte. L'any passat eren 225 aproximadament, sí. L'hem posat a 280.
0: Un curs d'una hora i mitja, 100 soci i no soci 300, el triple.
1: Exacte.
0: Un curs de dos dies, 120 i no socis 320. Una tertúlia literària, 30 els socis, 90 els no socis. O les danses del món, 25 els socis, 60 els no socis, etc. Ser soci val 90 euros a l'any.
1: És el que volem.
0: Per tant,
1: és el que volem.
0: El que voleu és que
1: la gent es faci soci.
0: Incrementar la massa social.
1: Exacte. El que volem és pujar
0: perquè ara quants socis hi ha?
1: 720... Bueno, suposo que aquesta setmana s'han apuntat moltíssims, perquè quan comencem els cursos,
0: clar,
1: sempre és quan hi ha l'avalanxa, però estàvem a 724, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: 724 socis, sí. I si t'estic parlant de fa un any, estaven pràcticament uns 630, 640.
0: Deu ser l'entitat amb més socis, de nens?
1: No t'ho podria assegurar. No t'ho podria assegurar, perquè jo diria que l'esplai en té, si no, una quantitat
0: similar
1: a bastant elevada.
0: Uh-huh.
1: No ho sé. Uh-huh. Jo sí que sé que, evidentment, quan arribes a l'Ateneu i te'n dones compte que estàs gestionant una entitat per 720 persones, és quan et poses les mans al cap.
0: Clar.
1: Perquè bueno, evidentment no ho faràs bé per tothom, això és com està l'Ajuntament o com està amb altres coses, no? Però quan són 720 persones estem parlant d'una quantitat
0: molta gent, clar. I de molts interessos, moltes maneres de veure, de pensar,
1: ja
0: no?
1: Llavors has d'intentar aglutinar.
0: I acontentar el màxim possible.
1: Bueno,
0: no?
1: Jo crec que això és una de les... I no em vull posar mèrits, però em sembla que és una de les qualitats que pot tenir el president i tota la Junta, no? D'intentar fer per tothom i no doncs per un sector concret i prou. Que amb aquest aspecte ara estem començant a treballar. L'Ateneu té una quota de soci i prou. És una quota, està adaptada per tothom, però com que volem que vingui gent i volem recaptar gent jove i gent no sé què, estem començant a treballar amb diferents quotes per intentar captar una mica el jovent. Però això què vol dir? Que si captes el jovent també has de fer activitats per ells, vull dir que ens haurem d'esprimar el cervell perquè tot això pugui funcionar.
0: Bé, és un lloc emblemàtic, és un lloc que està a tiro de qualsevol casa d'Arenys i, per tant, és un lloc molt agradable, el passeig
1: sí,
0: que té.
1: Sí, bueno, i a més et diré, moltes entitats de la comarca envegen la
0: I
1: sala
0: tant.
1: Que tenim a l'Ateneu.
0: I tant. I ara ja, a l'octubre, feu també una sèrie d'activitats. Veig des de l'1 d'octubre una jam session als balls de l'Ateneu, que aquests els dissabtes... que seria
1: cada 15 dies, més o menys.
0: Sí,
1: o...
0: no?
1: Sí.
0: Feu...
1: Es van omplint.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Uh-huh. Una exposició d'art domèstica, conferències, vespreig, veig que també...
1: Algun diumenge fem el que l'any passat vam voler fer, no va acabar de funcionar, però bueno, si hi ha grups que tenen ganes de fer-ho, doncs endavant, nosaltres obrim la porta a tothom.
0: Per tant, estigueu atents a totes aquestes activitats, però hi ha alguna que voldries destacar?
1: Sí, voldria destacar això del jam session. ¿Vale? Això és una cosa nova, totalment nova, que farem a partir del dia 1 d'octubre i ho farem cada 15 dies, els dijous de 8 a 10 del vespre. Mm. Això ve... la idea ha sorgit de qui portava el celler del Rial,
0: sí,
1: que ell feia jam session allà, que funcionava molt bé, ens va venir a veure, va dir que creia que per intentar seguir la tasca que ell feia en el celler la podia fer a l'Ateneu, ens hem posat d'acord i provarem a l'Ateneu a veure com funciona aquesta jam session. Els dijous cada 15 dies, de 8 a 10, a veure com va.
0: En aquest sentit veig que acolliu altres entitats o altres iniciatives,
1: sí,
0: perquè, que no tenen local, no? I que poden, poden fer-ho aquí, no? Sí. Això com es fa? Via conveni, via que llogueu la sala?
1: Evidentment, nosaltres lloguem la sala.
0: La llogueu, eh?
1: Sí, sí, la lloguem. Sí que hi ha vegades que s'ha deixat la sala, però això no pot ser.
0: Ja.
1: Nosaltres la sala ens... ens dona unes despeses contínues i, evidentment, nosaltres això ho hem d'intentar aguantar, ¿vale? I, per tant, nosaltres tenim unes tarifes de preus que tu pots llogar qualsevol aula o a la sala gran o qualsevol cosa, i això anirà una mica a missa, per dir-ho d'una manera. ¿Vale?
0: Perquè això
1: a vegades feies favors.
0: Sí.
1: Venia una entitat d'Arenys que no sé què... Però, bueno, hi ha entitats d'Arenys que, si van a l'Ajuntament, també els deixaran alguna cosa.
0: Sí.
1: ¿Vale? Però nosaltres... que tenim poca ajuda de l'Ajuntament o d'altres entitats, doncs hem d'intentar subsistir i cobrem.
0: Clar, aquí hi ha el manteniment, hi ha la neteja, en fi, hi ha una sèrie de despeses que assumiu vosaltres.
1: Hi ha despeses importants. Per exemple, ara mateix teníem previst fer unes coses a dintre de la sala per anar millorant una mica la sala i ho hem tingut que aparcar, perquè hem de fer unes obres a la façana. La façana, hi ha un tros de la façana que s'està desprenent, ¿vale? I ara ja tenim uns pressupostos, que suposo que més d'octubre-novembre ja ho tirarem endavant, i clar, és una despesa important, perquè la façana no és com a dintre casa, que es tapa un forat i s'ha acabat la història. Vull dir,
0: de fer una vestida...
1: És caret, ¿vale? Però bueno, són aquells imprevistos,
0: yeah,
1: que et destroten una mica les coses, però... que s'anava fent.
0: Escolta, els diferents presidents de l'Ateneu que han passat per aquí han tingut sempre el somni de que un dia la façana, aquesta façana que ara és una paret, doncs pugui ser translúcida, no? I que somiaven en que, què sé jo, des de la sala aquesta que estem parlant, no? On es fan els balls, on es fan aquestes activitats, pugui tenir una vista al mar, que, com de fet l'havia tingut. Però això, clar, això requereix una inversió molt gran, tot i que és un somni. També és el somni del Joan Pagès, aquest?
1: Jo crec que aquest serà el somni de qualsevol president que pugui entrar a l'Ateneu. A més, hi ha un projecte, hi ha un estudi fet, hi ha uns dibuixos, hi ha tota una idea, i la veritat és que quedaria una sala fantàstica
0: i oberta. I fins i tot l'aspecte de l'edifici des de fora, no?
1: Sí, i a més, en el projecte també hi havia un tros per recuperar el que era la façana del Passeig de Mar original, que és preciosa, la veritat, vale? Però, evidentment, és un somni.
0: Perquè això
1: portar-ho a la realitat, jo crec que...
0: Milions?
1: Pot ser molt difícil. Sí, estem parlant de milions. I aconseguir milions... que l'única manera que seria és aconseguir-los de la Diputació o Generalitat, és difícil. És difícil. Tot i que ara entreguem amb una... A veure, què passa? Que a vegades jo penso que quan te'n vas a la Generalitat o a la Diputació amb un projecte tan ambiciós com el de l'Ateneu i els dius, mira, això ens pot pujar, doncs, 4 milions... Jo crec que s'aparten de la taula automàticament. No agrada sentir 4 milions de cop, ¿vale? En canvi, si potser hi vas dient... aquests 4 milions els tenim repartits per fases i anem fent per fases, i si ara aquest any fem una fase que són 200 o 300 mil i d'aquí 2 anys o no sé quan en fem una altra fase, pues potser ens rebaran una mica més amb els braços oberts.
0: El que passa és que si una façana es pot fer per fases.
1: No. Però sí que pots intentar...
0: prorratejar-ho, vaja.
1: Hi ha moltes coses a fer allà. I hi ha coses prioritàries com és tenir un ascensor, que no el tenim. I que tot el soci pugui arribar,
0: no?
1: A la sala de dalt.
0: O l'aire.
1: O l'aire, exacte, perquè a l'estiu no podem fer absolutament res allà dintre, perquè ens quedaríem tots fregits.
0: Ja.
1: Però, bueno, intentem fer-ho per fases i a veure si ens en podem sortir, perquè el que sí que és clar és que a més ja s'ha anat altres presents han anat a la Diputació de la Generalitat, els han dit que sí, però a l'hora de la veritat no ha arribat ni un...
0: Per què? Fer-ho amb un endeutament de la pròpia entitat?
1: És molt elevat. És una quantitat molt elevada.
0: Són 4 milions?
1: Sí, pràcticament. Evidentment que d'aquests 4 milions, per exemple, si no vols fer la façana o recuperar la façana antiga, potser no és el més prioritari. Ja. Vale? Potser aquí ja podríem treure, doncs, jo què sé, 300.000 o 400.000 euros. Vale?
0: No, home, però ja que ho fas...
1: Però, clar, ja que t'hi poses, t'hi poses. I el que sí és veritat és que hi ha una cosa que sí que hem de fer, i quan abans millor, que és tota la teulada s'ha de canviar.
0: La teulada, eh?
1: És horadita.
0: Uau.
1: I això ho hem de canviar, sí o sí, segons diu la normativa, abans del 31, si no m'equivoco.
0: I a més això és un procés molt laboriós...
1: No, a part de ser un procés laboriós, tu has de contractar una empresa, vale, que ja et demana uns diners, sí que hi ha unes petites subvencions de la Generalitat, però llavors tot això ho has de cobrir.
0: Ah, clar. Que no ens passi com
1: el... I aquí sí que no hi ha subvencions.
0: Que no ens passin com el pavelló, que van treure la teulada sense tenir l'altra.
1: A més, hem d'anar traient i anar cobrint, perquè si ens cau aigua a la sala ens farà molt bé el parquet i el parquet encara que tenim encara està perfecte, vull dir, està en bon estat. Vull dir, són coses complicades, però que haurem de fer sí o sí, perquè si no la...
0: Yeah.
1: No sé què pot passar, però vaja.
0: No, clar, la normativa està parlant del fibrociment...
1: Sí, si no m'equivoco, em sembla que és el 31. Però, bueno, també ho han anat allargant i ajornant diverses vegades, vull dir. Però, bueno, que em sembla que ara...
0: Però dius que hi ha petites subvencions per una cosa així?
1: Per treure.
0: Hauria de ser la subvenció més important, no?
1: Són petites subvencions que, a més a més, venen del fons europeu.
0: Ja. Yeah.
1: Vull dir, no és que vingui directament de Diputació o Generalitat, sinó que venen del fons europeu.
0: I això ho podreu abordar amb el fons propis? O...
1: Aquí no. Haurem de demanar, doncs...
0: Ajuda.
1: O fer una derrama, o... Quan parlem de derrames, sí. No en vull parlar, perquè sona malament, ¿vale? Però, o fer una caixa de donatius, sí. Però sí, això s'haurà de fer sí o sí.
0: Veig que crèdits no... No sou gaire mans, no?
1: No, és que a més no ens en volen donar gaire gent, eh?
0: Ah, no?
1: No, perquè, evidentment, encara que siguem una entitat amb 720 socis, la quota són 90 euros. Tampoc és una quantitat allò astronòmica. Que a final d'any puguem dir, oi, mira, ens queden... No ens queden tants diners. Vull dir, si te'n vas a la Caixa o al Sabadell o qui sigui, doncs, a demanar un crèdit... Sí que te'l donaran, però potser no un crèdit de 200 o 300.000 o 300.000 euros, perquè nosaltres tardaríem no sé quan en pagar.
0: Mira, ens pregunten pel bar. El bar també és de l'Ateneu, òbviament.
1: El bar està cedit, o sigui, és...
0: Però aquí vosaltres cobreu un cànon o no?
1: El propietari és l'Ateneu i nosaltres cobrem un lloguer.
0: Un lloguer.
1: Exacte.
0: Però no participeu dels ingressos que fa aquest bar.
1: No. Nosaltres cobrem un lloguer a final de cada mes, vale? I hi ha un acord de dir, vale, tu estàs a l'Ateneu, els socis tenen un petit descompte, vale?
0: I una zona reservada.
1: I una zona concreta, vale? Que ell no hi hauria de poder anar, tot i que a vegades allò... El dia que hi ha futbol o el dia que hi ha gens que allò s'omple... Bueno, doncs allò ens fas una mica la vista grossa, no? Però perquè, aviam, a fi al cap, ens beneficiem tots dos. L'Ateneu, perquè té el bar, doncs, sempre ple, i la gent que porta el bar, doncs...
0: Ja, no, perquè el bar funciona molt bé.
1: Molt bé. La veritat és que el bar, tinguent en compte que ara, en el Passeig de Mar, doncs n'hi ha 5 o 6, l'Ateneu segueix... Segueix davant de tot, vull dir, no, sempre el veus ple i no intentis anar-hi un cap de setmana, perquè...
0: Sí.
1: O tens la taula reservada, que no es reserven,
0: sí.
1: O te'n vas a casa del veí.
0: Efectivament. Escolta, què és aquest curs de mòbils? Què ensenyeu aquí?
1: Jo no l'estic fent, però
0: no?
1: la veritat és que el curs de mòbil... els mòbils tenen moltes possibilitats, tenen 50.000 possibilitats, com la informàtica, no? i sempre hi han coses per descobrir a dintre del mòbil. I a part de que la majoria de gent que som socis de l'Ateneu, passem ja dels 60, ara n'estem recuperant algun de 50 i pico, però i el mòbil ens ha vingut una cosa nova. I, el vas coneixent, però a vegades dius no vull tocar això perquè no espatlli allò, no vull tocar això... Bueno, doncs és intentar conèixer una mica més el teu mòbil, que al fi i al cap és una eina que vulguis o no, la portem tots a sobre.
0: Uh-huh. Tinc a les mans, els qui ens esteu seguint per les xarxes socials, ara ho ensenyo, és una revista, la revista de l'Ateneu, sí, que veig que l'heu canviat de format...
1: Hem canviat el...
0: Completament, no?
1: Completament, sí, sí. A més, és una revista que editava un grup de... Bueno, que feia un grup de gent, vale? Però aquest grup de gent també es va anar desperdigant, a part de que la meva idea, o la de la junta inicial, era canviar una mica el format, rejuvenir-lo, vale? Més entenedora, més fotografia, vale? I parlar única i exclusivament de coses de l'Ateneu. Mm. Abans, anteriorment, es feien editorials, algun soci volia fer...
0: Alguna
1: cosa, no sé què. Ara no, ara... Parlem únicament de les activitats de l'Ateneu, que penso que, o pensem, vaja, que és el que interessa al soci.
0: El soci. És trimestral, no?
1: Quatre. És cada 4 mesos. Exacte.
0: Cada 4.
1: Sí. Ara, precisament, estem acabant de confeccionar ja la que sortirà el mes d'octubre. I una altra cosa ja és que la revista abans no es repartia casa per casa. Uh-huh. Vale? Ara la tornem a repartir casa per casa, perquè jo crec que és la manera que es llegeixi.
0: Vull casa dir, per casa del soci.
1: Del soci. Uh-huh. Vale? S'enviava doncs, per correu electrònic, però jo mateix m'envien coses per correu electrònic i si m'he de llegir molta cosa, no ho faig. En canvi, si tinc a casa allò que estàs per casa, que... Va, agafo la revista, la vaig a fullejar. Sí. Pues sí, ara sí. La tornem a enviar casa per casa a 720 socis que reben la revista.
0: Bueno, veig que fas tu un balanç d'aquests 665 dies de mandat.
1: Sí, bueno,
0: perquè
1: aquesta és la que va sortir ara fa... Quan era el juny.
0: Sí, quan va fer un any.
1: Sí, evidentment.
0: I veig aquí algunes fotografies, una amb l'alcalde.
1: Sí.
0: Això em porta a preguntar-te.
1: Malament. Clar,
0: no amb l'alcalde, sinó en general. O sigui, aquí has parlat de que, efectivament, teníem moltes coses per fer.
1: Sí, moltes.
0: I molts calés que no teniu, no? I aquí heu de trucar a forces portes. Suposo que a l'Ajuntament truqueu, a la Diputació ja m'ho has dit, a la Generalitat, etc. La relació és bona? Us acullen bé? És a dir, comencem per l'Ajuntament. L'Ajuntament tracta bé l'Ateneu? Passa palabra. Passa palabra.
1: A veure, l'Ajuntament, el mes de novembre de l'any passat, doncs, vam demanar una entrevista amb l'alcalde, i vam anar el vicepresident i jo, més que res també per presentar-nos, i li vam fer una sèrie de sol·licituds. Ens va tractar de meravella. Mm. Però, de tot el que vam estar parlant allà, vale, bueno, de moment encara no hem vist cap acció. Vam demanar una cosa en concret, perquè nosaltres a l'Ateneu tenim un petit problema, i és que cada vegada que tenim ball o que tenim alguna tertúlia que ve algú una mica, doncs, allò... Necessitem un aparcament o necessitem alguna cosa, vale? Llavors, cada vegada que
0: tenim... Aparcament al carrer Ample.
1: Al carrer Ample. Cada setmana nosaltres demanem l'ocupació de via pública, que això val uns diners. Llavors li vam proposar a l'alcalde, doncs, que a davant de l'Ateneu hi ha un aparcament per l'autisme, per la somautisme, vale? I que aquest aparcament té un horari concret. Podríem intentar compartir-lo amb l'Ateneu perquè l'autisme no el fa servir el cap de setmana i nosaltres a partir de divendres
0: ens quan tenim l'activitat.
1: Que és quan tenim conferències, balls, històries. Jo no he tingut cap resposta i l'hem reclamada 3 o 4 vegades.
0: Però això no val diners, no? Això és...
1: No val diners.
0: No
1: val diners.
0: És...
1: Vale? Com també vam demanar que les jardineres que tenim a dintre s'obrissin una mica més perquè poguéssim tenir una sortida més d'emergència més ampla, vale? per a seguretat. Tampoc. Són coses senzilles, fàcils, vale? I que si les vols fer...
0: Les fas.
1: Des del meu punt de vista, es fan de seguida.
0: Quants diners dona l'Ajuntament a l'Ateneu?
1: No, l'Ajuntament només dona una petita subvenció com a totes les entitats de cultura.
0: No.
1: I és el mateix percentatge que pot donar, doncs, a qualsevol entitat. Altra. És un percentatge que ells tenen ja establert i ens arriba, doncs, a aquesta subvenció. Mm-hmm. Però a partir d'aquí no hi ha cap mena de subvenció per l'edifici o per... No hi ha cap mena de subvenció. Al contrari, quan vas a demanar a l'Ajuntament per coses d'aquestes, no, és que això és una entitat... Bueno, no és una entitat privada, és una entitat sense ànim de lucre que podries intentar, doncs, jo què sé, si tinc un forat...
0: És privada,
1: si m'ajudes a tapar-lo, a
0: és privada, però d'interès públic.
1: D'interès públic, exacte. Tot
0: efectivament, sí, sí. I a la Diputació i la Generalitat?
1: Bé, amb la Generalitat hem demanat dues subvencions, amb el que porto jo ja d'allòs, però no ens han quallat.
0: Ja.
1: No, perquè, a més, hi ha una cosa de les subvencions que és, per mi, és un robo, per dir-ho d'una manera. ¿Vale? O sigui, tu demanes una subvenció de 300.000 euros, ¿vale? I ells te'n donen de 300.000, doncs, un 80%. Per tant, tu calcules, doncs, jo què sé, que posaré un 80% o un 70%, depèn de subvencions, ¿vale? O sigui, tu calcules que hi aportaràs, doncs, jo què sé, 50.000 euros, ¿vale? Llavors, t'arriba la subvenció, però no de 300.000, no sobre 300.000, sinó que et diuen, vale, nosaltres només podem concedir 50.000 euros.
0: Ja.
1: Vale? Llavors, clar, 50.000 euros d'ells, més 50.000 que nosaltres ja teníem previst aportar, no arribem als 300. Per tant, no puc tirar endavant el que volíem fer.
0: Ja.
1: Per tant, això és com una mica d'engany, no? Vull dir, no et concedeixen realment la subvenció, sinó que et cedeixen uns diners que ells creuen convenient que t'han de donar a tu, i amb una altra entitat li donaran més. I a la Diputació, bé, ara no hi hem anat encara nosaltres. Nosaltres sé que altres presidents sí que hi havien anat i molt bé. El que passa és que la Diputació té un problema. Quan hi va un Ateneu, hi ha d'anar a través de l'Ajuntament. Perquè la Diputació no dona subvencions directament a l'Ateneu.
0: Es dona a través
1: de l'Ajuntament. ¿Vale? I aquí és on a vegades hi ha algun problema.
0: Uh-huh. Doncs Déu-n'hi-do la feina que tens, Joan, per endavant.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: També he de dir que en fi, hi ha alguns comentaris que diu: estic orgullós com a soci de més de 60 anys a l'Ateneu, de l'activitat cultural i esbarjo, i de fer de la junta directiva encapçalada pel seu president, en Joan Pagès.
1: Gràcies.
0: I això em dona peu a que hi ha un acudit a la contraportada de l'Ateneu que està recollit d'un butlletí del 1992. És un acudit vell, per entendre'ns.
1: Sí, sí.
0: Però que segurament... Exacte, pren molta actualitat. Es veuen dues persones grans prenent un got d'aigua o d'un refresc, i un li diu a l'altre, un li diu: m'agrada de veritat aquesta junta, com que fan coses, nosaltres podem anar criticant. I l'altre diu: esclar, Ambrós.
1: És a dir... Sí, sí, és actual.
0: És actual.
1: És que aquest acudit no deixarà mai de...
0: Facis el que facis, no?
1: Sí, d'estar a la pàgina.
0: Sí, sí, facis el que facis, sempre tindràs algú que et critiqui, però vaja, diu, qui no fa res, no?
1: No, clar, si fas, et criticaran, i si no fas res, també et criticaran.
0: Efectivament.
1: I a més, és molt còmode no fer estar allà assegut a la poltrona, entre cometes, no? Mm-hmm. Perquè, evidentment, que tot ho fem desinteressadament.
0: Quan se t'acaba? Això són 4 anys? O...
1: 4 anys, sí.
0: Per tant, encara en tens 3 de patiment.
1: No em preguntis si seguiré, perquè no, si t'ho dic avui et diré que no.
0: No, encara no. Ja vindràs.
1: Però, bueno, diré que no, depèn, perquè jo si veig que la gent està contenta i la gent respon, i això vol dir que estàs fent una bona gestió, pues, a veure...
0: No, i ho has dit abans, però vaja, això no ets tu sol, aquí
1: no,
0: hi ha una junta
1: que
0: cadascú té la seva feina, no? I si no, això tampoc funcionaria.
1: No, evidentment, un president no pot fer muntar activitats culturals, xerrades, conferències, no, aquí hi ha d'haver
0: equip.
1: Gent treballant.
0: Hi ha d'haver equip, sí, sí.
1: No gent que s'assegui amb una cadira i vagi dient sí o no. No.
0: Per cert, em pregunten si ser soci de l'Ateneu desgrava.
1: Sí.
0: Sí?
1: És que, mira, aquesta cosa és una cosa que jo crec que hem de potenciar, d'acord? ¿Vale? Pagues 90 euros a l'Ateneu, però gairebé te'n tornen... l'altre dia fèiem els números, tinc la Nuri per aquí fora, que sap més números que jo, i gairebé te'n tornen 70 euros.
0: Dels 90,
1: dels 90 perquè a l'hora de fer la declaració doncs desgrava.
0: Et compta, mira.
1: Per tant, a veure si amb això...
0: Encara que només sigui per això...
1: Aquesta setmana se n'apunten uns quants més.
0: Encara que només sigui per això, no?
1: Clar, és que la veritat és que acabes pagant pràcticament 20 euros. Perquè els altres te'ls tornen. Vull dir, és que et surt rentable.
0: I tota la compensació que reps, a canvi, és...
1: Sí. I si vas al bar, que et fan un descompte, encara que siguin de 15 cèntims o no sé què, o de 5 cèntims, vés acumulant, aquests 20 euros ja gairebé els tens pagats.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs, Joan, gràcies per explicar-nos tot, que és molt interessant. Ara et mirava... Recordes aquelles 50 hores que vam fer tu i jo?
1: I tant, de tant, tinc fotos per casa i encara les miro. I dic, quina bestia... Ens ho vam passar bé, eh?
0: Home!
1: Va ser genial.
0: Bueno, pels qui no ho saben, si no sàpiguen aquest senyor i jo, i més gent, perquè això va ser una feina d'aquí, però tu i jo vam estar aquí a l'estudi.
1: Aquí, davant del micro.
0: Vam estar 50 hores de ràdio sense parar.
1: Sense parar, exacte.
0: Sí, sí. Un divendres a les 6 de la tarda fins un diumenge a les 8 del vespre. No, a les 8 del vespre, sí.

0: una bona colla d'anys. Jesús, bon dia.
1: Hola, bon dia. Bueno, primer dir que és Carrasco, no Castro.
0: Ah, Carrasco, Carrasco.
1: Carrasco.
0: Ah, sí, perdona, sí, sí. Doncs m'ho han apuntat malament, perdona, disculpa. Sí, sí. Bueno, va venir la policia, no?
1: Sí, sí, sí. Em van trucar, em van dir que farien una visita oficial, sí. I, bueno, i van passar. Qui va passar? Va passar la unitat de proximitat, la policia d'Arenys, té una unitat de proximitat que es dedica pues, a anar pels comerços d'Arenys, per la Riera, parlant amb la gent, que fan una gran tasca, i em van venir a veure. I llavors em van donar un premi per la meva trajectòria professional, per la proximitat i la cohesió veïnal. Yeah. Al final, què té de similitud la policia i un perruquer? Pensaries, ostres, per res. Però sí, al final estem oberts als clients, a la gent del poble, jo als clients, i al final crees una confiança i una relació personal, saps? Bueno, sí, sí.
0: Però també amb la policia, és a dir, tu col·labores, perquè, òbviament, els comerços sou també, a la vegada, deixa'm-ho dir així, vigilants del que passa al veïnat. Vull dir, vosaltres esteu al peu del carrer i veieu el que passa en el carrer mentre teniu l'establiment obert. Per tant, també sou els ulls de la pròpia ciutadania i de la pròpia policia, si és que passa alguna
1: cosa,
0: no?
1: Sí, sí. I també pensa que som, de vegades, també els psicòlegs del poble, perquè tens una relació amb el client que t'explica coses, et diu, al final tens una confiança que, mira, et deixo les claus per muntar la fibra al pis, o et deixo les claus que ven lampista, o saps d'algun cotxe per la meva filla que es vol comprar un cotxe. Tens una relació amb el ciutadà o amb el client, al igual que la policia, sí, sí.
0: Ja, ja, ja. I durant quants anys portes amb la perruqueria, Jesús?
1: Pues, que vaig començar a treballar cada dia 8 hores, 33 anys. Al local que estic ara porto 16 anys.
0: 16 anys. Sí, I en aquests 16 anys fent aquesta feina, t'has trobat amb alguna cosa agradable o desagradable des d'aquest punt de vista que estem parlant de col·laboració ciutadana?
1: Bueno, alegries moltes, perquè és que al final els clients acaben sent quasi família i saps la vida. Jo, per exemple, porto tants anys que ja he fet la roda. Jo tinc clients de 80 i molts anys que tenen fills de 50 i molts, que tenen fills de 20 i molts, que ara ja estan tenint fills. O sigui, tinc de moltes famílies d'Arenys 4 generacions. I al final saps la vida de molta gent d'Arenys.
0: I el cap passen per les teves mans.
1: Clar, clar. Els prenc el pèl i els cobro.
0: Efectivament. Veig que t'agrada la música, sí. No?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt. Perquè molta gent destaca això, que ve a tirar-se els cabells i que sempre tinc bona música.
0: A més, tens una guitarra elèctrica penjada.
1: Ah, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Què toques la guitarra, Jesús?
1: No, no, no, no. M'agrada la bona música, sobretot el rock dels 70. Sí, sí.
0: Està bé. I veig també una ampolla de Calissai.
1: Això sí. Sóc un malalt del Calissai. Tinc una col·lació molt maca.
0: Sí.
1: Sí, sí. Tinc una col·lació molt maca de Calissai.
0: Que això és un signe d'identitat arenyenca, naturalment.
1: I tant.
0: Bé, i on has posat aquesta... Perquè li han donat una mena de placa amb una peana. L'has posat aquí a la perruqueria?
1: Hi ha una vitrina. La tinc a una vitrina. I molt content i orgullós, la veritat. La veritat és que, sí, sí, molt bé, una gran iniciativa, i sobretot destacar els policies que tenim Arenys, que fan una gran tasca. Hi ha alguns que ja s'han jubilat de tota la vida, com en Quico, en Pere, i alguns que se jubilaran aviat, i jo sobretot animo els nous a seguir amb la línia d'aquests companys anteriors, perquè tenim una gran policia local.
0: Sí. Que coneguin el poble, que coneguin les seves característiques, la seva gent, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: I els clients què t'han dit?
1: Bueno, la veritat és que ha sigut aquesta setmana i s'han entrat uns quants, però, bueno, la gent se sorprèn, però, bueno, crec que és una gran iniciativa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Reconèixer la constància. Una vegada un client em va dir, saps què és l'èxit? I dic, ostres, què és l'èxit? I dic, pues l'èxit és la constància d'un treball ben fet.

0: tu fas un treball ben fet contínuament, al final tens èxit.
1: Efectivament.
0: I és així.
1: I l'èxit el tens cada dia amb els clients que et venen, no? I reiteradament, sí, de generació en generació, per tant...
0: Sí.
1: I com que el cabell, doncs, és una de les... Això és... Tindràs feina sempre. Doncs Jesús Carrasco, no Castro, sí, sinó Carrasco,
0: sí, sí, Carrasco.
1: Felicitats per aquest, sí, reconeixement, i a seguir treballant.
0: Molt bé,
1: eh?
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Vinga,
1: adéu,
0: gràcies,
1: adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número 93 795 79 12.

0: 9 minuts passen de 2 quarts de d'una. Seguim habitualment amb la tribuna política, com ja sabeu, i avui és el torn d'Arenys en Comú. I és aquí el seu regidor, Ricard Serrador, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Judit Puig, la candidata.
2: Bon dia a tothom.
0: Molt bé. Bé, forces coses i, com sempre, el temps és el que és, però
1: som-hi.
0: Però som-hi, vinga. Comencem amb un tema que encara avui s'està produint, ho vam anunciar la setmana passada, i s'ha fet des de dimarts fins a, justament avui, que és aquesta consulta popular que l'Ajuntament ha decidit impulsar perquè els veïns de Can Elies decideixin si aquestes obres d'asfaltament que ha de fer l'empresa Metro Bacesa, perquè va ser l'empresa que va fer malbé el carrer...
1: Amb tots els camions que han passat...
0: Exacte, doncs sí. Es veu que aquests 60.000 euros que ha de gastar l'empresa, un cop faci el carrer, si el carrer s'ha de quedar amb una sola direcció o hi ha d'haver doble direcció i, per tant, s'elimina una zona d'aparcament. Recordem que aquesta obra, un cop acabada i un cop decideixin els veïns, després vindrà l'obra gran, la que està incorporada a l'urbanització final d'aquesta zona, i que llavors sí que hi haurà una doble direcció. Això és on ho va dir l'alcalde el diumenge passat. Per tant, el que decideixin avui els veïns i veïnes serà provisional fins que arribi la cosa definitiva. Em diuen que fins ahir havia participat poca gent, una mica més del 20%. Avui encara es pot votar telemàticament i aquí en el Calissai fins a les 2, que hi ha una urna. I l'Ajuntament, el govern, ha decidit que el resultat sigui vinculant i el que decideixin, doncs es farà. Què els hi sembla això? Aquesta consulta, vaja. No.
1: Home, per començar, comentaus, nosaltres ens hem enterat la setmana passada gràcies a vosaltres. No teníem cap mena d'informació d'aquesta consulta. Les consultes nosaltres les defensem, sempre.

0: no hauria de tardar tant, no hauria de ser molt llunyana. Què estem fent? Que venen eleccions i volem fer-nos veure o donar vot? Això sap greu, perquè llavors pot haver-hi qui digui, mira, ara com que hi ha eleccions, fan això, fan l'altre, i tornem en aquell punt on es veu malament la política, que no hauria. Està molt bé que es pregunti, en això no tenim res en contra, però home...
1: Són 260 veïns i veïnes que tenen dret a vot, però clar, jo li deia a l'alcalde la setmana passada, això crea un precedent. Mm-hmm. És a dir, cada vegada que hi hagi en un veïnat, perquè és que jo recordi, en un veïnat, no a nivell general, és la primera vegada que es fa. A nivell general sí que s'han fet algunes consultes, Arenys, més enllà de les eleccions, òbvia. Però en un veïnat no. Clar, en un veïnat, quan hi hagi un conflicte des de, jo què sé, si hem de posar penjadors o contenidor, contenidor intel·ligent, o qualsevol altra cosa, els veïnats futurs poden aixecar la mà i dir, doncs fem una consulta, clar, no? Mm-hmm. Això...
2: I també, a part d'això que dius, Enric, de que no podem preguntar sempre davant de qualsevol decisió, perquè alentiríem tots els procediments, que ja són prou, la decisió d'una direcció o dues també hauria de venir donada per un pla, per exemple, a nivell estratègic de mobilitat. De dir, el Rial de Canalies ha de ser entrada-sortida de... No? Llavors, no només la decisió d'aquests 260 veïns, que és molt respectable perquè són qui viuen, però potser també amb una visió més a llarg termini de tot el municipi pel que fa a la seva mobilitat.
1: Bueno, és que aquí ve que l'obra gran, la que dic jo que és gran, que és la d'urbanització, que per cert els veïns han de pagar en part, etc, i que això encara està en un procés.
0: Sí, que és la recepció, però...
1: Sí, tot el... Però que això, no sé, si l'alcalde ens va dir un any o una mica més... En el final del cuento hi haurà doble direcció, justament perquè allà serà una via d'escapament quan el Rial del Bareu acabi sent o de pujada o de baixada, però sí d'un únic sentit.
0: Clar, perquè és una afectació que... És una decisió que afecta a tot el municipi, perquè és el pla de mobilitat que hi ha, per això diem de que aquesta... El ser temporal, bueno, doncs si temporal serveix perquè els veïns puguin decidir, ho veiem una mica fora de lloc en aquest sentit.
2: Potser per aquest motiu també hi ha aquesta poca participació, perquè saps que el que estàs votant és una decisió temporal, posem, no? I anem allargant dos anys o el que sigui, i que per tant no és una decisió que t'afecti a llarg termini.
1: Parlant de votacions, avui ho he dit, com ho vaig dir la setmana passada, avui és dia 20 de setembre, falten 10 dies perquè acabi el mes, i la consellera Paneque es va comprometre amb Ana María León, que va recollir 20.000 firmes, perquè hi hagués un bus directe d'Arenys a Can Ruti. I va venir la consellera Paneque, es va veure amb la Ana María León a l'Ateneu, que per cert va pagar el tallat, el va pagar la consellera, i la consellera es va comprometre a que en aquest mes de setembre hi hauria aquest bus a Can Ruti. Què ha passat? Doncs que va venir no la consellera, sinó la directora general de Transports, la Susi López, i va presentar el bus que va ara i actualment a l'Hospital de Mataró en horari de tardes. I del bus de Can Ruti, nanai. Ni del bus directe a Barcelona, tampoc nanai. I clar, no sé si aquí o ens han aixecat la camisa o hi ha alguna cosa que no sabem, com per exemple... que sí que hi haurà un bus de Can Ruti, però des de Mataró, no des d'Arenys.
0: Sí, ara precisament estàvem parlant amb
2: l'Anna Maria,
0: amb l'Anna, i comentàvem això, que ens feia por i ens sabria molt de greu que ens vulguin vendre un per l'altre. O sigui, la necessitat del bus per anar a l'Hospital de Mataró, sens dubte, ho hem dit des del principi, més horaris i per la tarda sobretot. Ara, això no té res a veure amb l'altre. És una cosa totalment diferent, i és el que ens deia l'Anna, d'agafar el bus aquí i no haver de baixar. Una cosa és que pari Mataró, cap mena de problema perquè pari, però que no hagis de baixar per agafar un altre bus. Això ja es veu més difícil.
1: Yeah.
0: Recordem-se des dels pressupostos que hi ha d'allò, llavors aquest compromís que va agafar la senyora Paneque, li queden dies, dies, veurem, no podem dir res perquè encara no ha passat, però pinten bastos.

0: L'hem fet de broma, de dir, no, 30 de setembre, deixem a passar uns dies d'octubre per si de cas, no? Però ella deia, no, ja us ho dirà ella, però ella deia que no tenia, vull dir que no li costaria gens tornar a engegar una altra recollida, tornar a fer un altre procés, perquè i ho hem comentat, de dir, no hi tenim res a perdre, no? I per tant...
1: Però ho deia en el sentit de la consulta. Uh-huh. Per això ho lligava. Una cosa és que una senyora o diverses recullin signatures i l'altra és que, des d'un punt de vista polític ja, hi hagi una significació i es digui, mira, el poble d'Arenys, la vila d'Arenys, convoca pel diumenge que sigui, o el dissabte, o el dia que sigui, una consulta popular dient, vostè està d'acord a que hi hagi un bus a Barcelona i un bus a Can Ruti, sí o no? I, si més no, l'impacte mediàtic o l'impacte serà molt més gran i aquí, doncs, algú, al final, és un mandat. O sigui, no, ja sabem que hi ha una sensació generalitzada de que estem a favor del Can Ruti i del bus a Barcelona, però això seria com... com sí. Un recolzament molt més gran, no?
0: Però, Enric, és un servei... hem de pensar-ho com un servei públic.
1: Òbviament.
0: I per tant, a l'hora de fer una consulta, com tu comentes, tu pots pensar que no el vols perquè no el necessites ara mateix, no? Perquè no tens cap fill que estudi a Barcelona, o que el fill qui treballi, o que no necessites anar a Can Ruti. Però això sempre passa que quan el necessites és quan ho trobes a faltar, no? I quan penses, ostres, si hi fos, doncs podria anar a l'hospital més còmodament, amb... Per tant, hem de pensar que a nivell polític hem de poder garantir, no, aquest servei.
1: Però és que no...
0: Encara que sortís que no, que no. La gent d'Arenys de Mar no el volgués o pensés que no el necessités, hem de facilitar la vida de la gent.
1: Jo crec que sortiria que sí.
0: Home, i tant, sí, jo crec que també, segur.
2: Que això, el que sap greu és que es comprometin amb una cosa i després no la compleixin. Mm-hmm. O sigui, més enllà de si fan consulta o no per veure el pensament, és que s'han compromès, han dit que sí. Una altra cosa, jo entendria que diguessin...
0: I els que vam signar a favor del bus ja vam, d'alguna manera, vam manifestar aquest sí, que sí que ho volíem, no?
1: I l'altre dia li recordava també a l'Anna, ella va sortir en una portada de la revista L'Agenda pujant al bus amb el signe de la victòria perquè ens creiem aquest anunci. Uh-huh. Igual haurem de posar una altra portada, però no amb ella, sinó amb la Paneque, amb un semàfor vermell. Però vaja, ja veurem.
0: Esperem, donem uns dies.
1: A veure si vostès, que també tenen mà al Parlament a través del seu grup, el grup dels comuns, a veure si poden apretar.
2: No, ja hem apretat. Jo crec que, i fins i tot, nosaltres ja ho diem, nosaltres en els pressupostos ho vam transmetre al partit perquè es demanés... I crec, i fins i tot ja no és un tema partidista, que tots els partits d'Arenys que estem a l'Ajuntament, jo crec que tots estem d'acord i tothom ha demanat en els seus grups del Parlament que es aconseguís això. O sigui, en aquest sentit s'ha fet. Es va aconseguir de Mataró a Can Ruti, però, clar, nosaltres estem a Arenys. Que vagi de Mataró és un pas que està bé, però no ens afecta tant.
1: Seguim amb més coses. El tema de la brossa, que és el tema del curs, bueno, de l'any. L'alcalde ens va anunciar la setmana passada que ha anat també la selectiva, que Arenys a l'estiu, que era la prova de foc, l'estiu és quan venen les persones a segona residència i es temia a veure si hi hauria, doncs, un guirigall amb això. Sembla que no. Ha baixat del 83 al 79%, 83 de bona recollida, del 83 al,
2: de qualitat, sí.
1: Al 79%, per tant, ha aguantat bastant bé, i arran de que Arenys ho fa bé, el cost de portar la brossa a cremar o a reciclar és molt més baix, i per tant això repercuteix en... haurà de repercutir, òbviament, en el que pagarem els arenyencs i arenyenques l'any que ve.
2: Correcte.
1: Aquí hi ha dues coses... però parlem el de l'any que ve, després entro al descompte d'ara. I, per tant, la taxa que ara val 188 euros per família baixaria a l'entorn de 160-161 euros. Això vol dir pràcticament 30 euros menys, 28 euros menys, que també es repercutiria en els comerços, que per cert estaven bastant molestos perquè en els darrers anys se'ls hi ha anat pujant bastant la taxa. Està ben Ben orientat, això?
2: Sí, en aquest sentit, hem de recordar que la taxa de la brossa, o sigui, el que Arenys paga per la brossa, ha d'estar... amb els diners que ho paguen han de ser l'import de brossa que tenim. Llavors s'ha de calcular el que es paga per família que cobreixi doncs, el 95-98%
1: del cost.
2: De tot el cost de la recollida de brossa. Llavors, evidentment, si es fa bé, pagues menys per cremar, perquè cada any el cremar, el que diem el rebuig del divendres, cremar-ho costarà més, perquè és el que s'ha de reduir, i per un altre cantó, tot el que es recicla, tot el que et donen diners, sigui dels envasos, sigui del cartró, sigui de tot això, llavors l'Ajuntament rep diners. Llavors, tot això ha d'anar a la brossa i que es redueixi el cost totalment. Mm.
1: Ara ve el descompte aquest que ens havien promès, de que si tu feies bé et donaven un 15% de descompte, i si ho feies malament i tenies un recàrrec del 30%. Però això és en funció de si ho fas malament. Com se sap això? A través del comptatge que els operaris de la companyia han de fer. L'alcalde ens va explicar, o sigui, que ara ja sabem que no ho compten bé, si hem de creure el que ens va dir l'alcalde, que és que ell i algun tècnic de Medi Ambient van fer un xequeig de diversos carrers i van comprovar que els operaris de la recollida no feien el comptatge, o sigui, no captaven els codis de dos o tres carrers. És un miler de brossa sense comptabilitzar. Van anar a veure els de la companyia, els van dir, això què passa? I llavors van dir que es veu que la pulsera, el que porten en el canell, funciona així, funciona com els pobres del padrón, uns piquen i altres non, i que la solució definitiva hauria de ser que en lloc dels operaris portar-ho al canell, que sigui una peça, un captador de codi, que va incorporat en el camió. I que es veu que això, quan entri el camió en el carrer, doncs ja fa pip-pip-pip-pip i tal. Però aquí hi ha un problema del pip-pip-pip, del soroll, que jo crec, sincerament, que en l'època que estem, tecnològicament pot haver un silenciador del tip-pip-pip-pip, però bueno, diguem tiquismiquis, i que ara amb això, doncs, ara ho faran. Però clar, què ha passat amb tot l'històric? O sigui, ara hi ha gent que ho ha fet bé, que podria tenir. Ens va dir que se'ls hi aplicarà el descompte igualment, i els qui sí que se'ls hi farà el recàrrec són a unes 400 famílies que ni tan sols han anat a recollir el buixol. Que, per tant, mesos després ja això ja té, ja té,
2: no
1: ja té barra. Sí. Novament, està ben orientat?
2: No, està ben orientat, el que no està bé és ben gestionat. Nosaltres, això de la brossa, ho seguim. I, per exemple, des de casa, jo ho veig, que hi ha dies que passen i no porten la canyallera perquè sí. Faci el pip-pip que comentes, no? I dius, què passa aquí? Perquè no ens oblidem que això gestiona els meus diners, els diners de cadascú. És greu. Enric, això sí que és greu, perquè o ho gestiones d'una altra manera o t'assegures que això va. Primer, que quedi clar, i almenys ho hem estat preguntant per activa i per passiva, que l'abonament no serà aquest any. O sigui, 2026 no hi haurà cap bonificació, perquè com que ja hem començat inicial, que semblava que aquest any ja hauríem de poder tenir bonificació si fèiem les 35-36 aportacions d'orgànic. És pel 2027. Ara, aquest any ens agafen les dades per poder plantejar l'any que ve. Clar, si no gestionem bé això, i estem gestionant els diners, la bonificació dels demés, de tots els vilatans, et fiques de tothom en contra. Es va fer una modificació i es van aportar diners precisament per comprar-ne més. Ara canviarem el sistema.
1: Per cert, això de canviar el sistema... Ara cada vegada hi ha menys arbrets d'aquests penjadors metàl·lics perquè s'estan posant o bancs de fusta o aquestes anomenades ecoïlles, que perquè la gent ens entengui, són contenidors que van amb targeta i que tu poses la targeta i deixes anar la brossa orgànica, de moment. I que cada vegada hi ha més veïnats que el demanen. De fet, l'alcalde va anunciar ara aquesta setmana que en posarà uns quants més.
2: Sí, passa que estem canviant el model. Perquè llavors això... qui garanteix que aquella brossa que tira no sabem qui està bé o malament, això ho veurem, si ens ho donen, amb la qualitat del reciclatge. Però, clar, quan deixem una bossa amb el seu bujol, sí que podem veure qui és i si ho fa bé o malament, però aquí no. Llavors em diran que tots els veïns que tenen aquesta ecoïlla ho fan bé? Amb aquests canvis, nosaltres sempre hem dit que no faríem una política destructiva amb el porta a porta, perquè hi creiem, i és la sistemàtica. És un sistema que reconeixem que costa d'aplicar, és un canvi de mentalitat, i estarem sempre recolzant perquè això funcioni. Ara, també hem de ser crítics i hem de seguir de prop aquestes gestions i aquests canvis. Mm. Un exemple. Es va preparar tot perquè els matins es recollissin per les urbanitzacions. Com que això es va tirar enrere, i diuen per sol·licitud de les urbanitzacions, també hi havia allò dels treballadors. Perquè, clar, al treballador li canvies d'un horari que té a, mira, ara treballaràs al matí, i li redueixen hores, va haver-hi tot aquest conflicte, s'ha passat tota la nit.
1: Que és més car. Que per això...
2: És més car i no tens tots els recursos. I llavors has de comprar un camió més, perquè tot ho fas a la nit. No ho fas el mateix camió a la nit i el mateix camió al matí. Clar, necessites un camió nou. Llavors hem de comprar més xips per controlar-ho, perquè tot ho fas a la nit. Llavors ho han de portar tots. O sigui, aquests canvis sí que creiem que haurien d'estar més controlats, que no podem anar a començar un sistema i al cap de quasi bé més de mig any ja estiguem canviant-lo.
1: Que és per això que ens ha costat més de 600.000 euros, que és el que veu aprovar en aquest
2: correcte,
1: ple de l'estiu, no?
2: Aquesta modificació. Hi ha modificacions que estan bé, però clar, n'hi ha que són obligades perquè hem canviat. I això és gestió. Mm. Això sí que és gestió. I això creiem que té molt a millorar. Té molt a millorar.
1: Per cert, això que repeteixi el ple perquè resulta que no hi havia la garantia jurídica, en fi, una qüestió més... més jurídico-formal o tècnica, sí. No sé si s'ha acabat d'entendre.
2: És que jo suposo que no s'ha entès perquè ningú pot entendre això. Per fer un petit resum serà... O sigui, el juliol es van convocar dos plens, un d'ordinari i un d'extraordinari. S'havia de fer un primer ple a principi de juliol perquè... necessitaven fer el traspàs de diners cap als pisos de lloguer assequible. Hi ha uns diners que han d'anar a les fundacions, que l'Ajuntament es va comprometre, i era necessari fer-ho immediatament, això que sempre anem d'urgència, sempre anem d'últim moment. I per això es va fer aquest ple d'inici de juliol i un altre a final de juliol, que era l'extraordinari. Clar, nosaltres dèiem, home, doncs si l'urgència és això, fes extraordinari el primer i l'últim fes l'ordinari. No es va fer perquè podien haver-hi regidors que estiguessin fora de vacances i al ser extraordinari es podien connectar i així asseguraven que no perdien cap possible votació. Això que he fet, que un ple, perquè la gent ho entengui, un ple extraordinari té unes connotacions o una manera de funcionar una mica diferent que l'ordinari. I aquest van entrar al ser extraordinari, no podies entrar punts d'urgència. Aquells punts que ens entren, ja, que sempre a l'oposició ens queixem, a última hora no es podien entrar perquè era extraordinari. Podrien haver entrat si hagués dit extraordinari urgent. I el no ficar urgent, doncs no es podien. Hi ha hagut qui ha enviat i s'ha queixat d'això, perquè amb un extraordinari el poder-te convocar amb menys temps, doncs no tens prou temps com a oposició de veure-ho tot, i llavors s'ha hagut de repetir. El que em feia gràcia era el govern quan deia que no calia, que no estava fora del
1: no era
2: que
1: necessari.
2: Tenia que estar i que no era necessari, llavors és quan li deia, i per què l'estem fent? Si
1: perquè,
2: tant no era necessari...
1: Tenien por que algú impugnés i, per tant, s'anés tot a Norris.
2: Però llavors vol dir que no estava ben fet.
1: Clar.
2: Perquè si tu fas una cosa ben feta, Enric, tu saps si ho fas bé o no, i si et poden impugnar, dius, bueno, jo com que ho he fet bé no passa res.
1: Ja.
2: En resum, I perquè és una cosa molt tècnica, el que sí que ens queixem és de la gestió. Fixa't que tornem al mateix. No pot ser, i ara, deixant aquest ple extraordinari, això cada mes, no pot ser que cada ple ens agafem de normal coses extraordinàries, urgents, a última hora. Això vol dir que no estem fent bé la cosa. No estem portant bé l'Ajuntament.
1: Estem parlant de la brossa i aquest matí ens han enviat aquest vídeo d'uns senglars, simpàtics senglars, que es veuen que cada cop n'hi ha més, i a més ja s'han après fins i tot els dies que surt l'orgànica, perquè els veïns ens diuen que hi ha dies que no es veuen perquè hi ha el cartró, però en canvi quan hi ha l'orgànica sí. I clar, deixen la brossa estesa, etc, que és una mica un desastre. També és veritat que ara l'empresa que recull la brossa, si veu això, ho recull, que no sempre passava amb l'anterior contracte. Però, clar, això dels senglars també, no sé si és mala peça al taler, o... perquè anem venim parlant de fa molt de temps. Sí,
2: I no exclusiu d'Arenys. Hem de dir que és una problemàtica general que tots els municipis d'interior, de costa, que tenim muntanyes, tenim aquesta problemàtica dels senglars. Els experts comenten que hi ha solucions a llarg termini, però no a curt. A curt l'única cosa és batudes i para de comptar. És una gestió de la Generalitat que s'ha de... que han dit que han començat, però que s'ha de gestionar, perquè això no és d'Arenys, sinó que és una cosa general.
1: Uh-huh. Aquest estiu l'Ajuntament va recomanar a aquells qui deixen els bujols de pujar-los en llocs alt, o en els, si tenen penjadors, en els punts de penjador alt, perquè el senglar no s'enfili.
0: Però justament que... el casc antic, això és difícil.
1: Efectivament.
0: Perquè els portals, no?, fa que...
1: Efectivament. Bé, els nous inquilins dels pisos de lloguer assequible del Bareu ja hi són, però alguns d'ells sense aigua ni llum, tot i que ens explica de l'Ajuntament que tenien 15 dies de cadència, que s'acaba el dia 23. És a dir, podien, durant aquests 15 dies, fer totes les gestions, abans de les gestions, per exemple, de donar d'alta d'aigua de llum al seu pis. Tot i això, hi ha alguns, uns quants, que no tenien altra opció perquè el lloguer de l'altre pis se'ls hi acabava i s'hi han posat dins, tot i que no tenen ni aigua ni llum, i en algun cas ni ascensor, perquè és el que també hi ha hagut un problema amb l'ascensor. Però que l'Ajuntament ens explica, ens ha mogut, perquè Sorea els atengui a tots de cop, Sorea pel tema de l'aigua i de la llum, no ho sé, però que encara avui hi ha alguns veïns, majoritàriament em diuen que no, que ja la majoria en té, però encara alguns encara tenen, no tenen ni aigua ni llum. No sé si això també s'ha fet bé, es podia haver fet d'una altra manera, perquè, clar, viure sense aigua ni llum té la seva conya, eh?
0: Clar, això ja sabíem, que els veïns, un cop tinguessin el pis adjudicat, s'hauria de fer l'alta de subministrament. Això és una cosa que quan estàvem fent tot el procés de bases i de col·lectius, és un dels temes que vam preguntar si jurídicament això ho havia de fer les fundacions com a gestores dels pisos o ho havien de fer els veïns, no? Perquè també és el cos afegit que hem...
1: Clar.
0: El que jo ara no sabria dir-te si des del dia que se'ls hi el sorteig s'hagués pogut fer abans de donar la clau, no? La gestió d'alta i de llum, i no fer-la a partir del moment que dones la clau, no? Perquè d'aquesta manera ja garantíem que el dia que dones la clau, que fas l'acte, ja hi havia subministraments, no? Sap greu això, no?
1: Perquè el problema és que ens diuen que entre el dia que es va fer el sorteig i el dia que van donar les claus hi ha hagut molt canvi.
0: Sí, hi ha hagut renúncies...
1: Que hi ha gent renunciat, que gent que no ja tenia dret però no en té... I és a dir, que al final la clau ha arribat igual al suplent número 13.
2: Correcte.
1: I clar, però és clar, un cop et donen la clau, igual t'haurien d'haver dit alerta, que no hi pots entrar encara, perquè no tens ni aigua de llum, a partir d'aquest moment...
2: I acompanyar-te
1: a la gestió.
2: A la gestió aquesta. És un dels motius, i per altres, més significatius, que nosaltres estàvem defensant que fossin les fundacions qui donguessin d'alta la llum i l'aigua. I aquest tema fins i tot no l'havíem pensat, però què passa? El que diu la Judit, els veïns han de donar d'alta, vol dir que han de pagar, però quan deixin el pis i vingui un altre, el donarà de baixa i s'haurà de donar un altre d'alta.
1: Però això és un canvi de nom que és bastant fàcil.
2: Que serà el canvi de nom, però clar, això ho ha pagat aquest primer.
1: Sí.
2: Llavors s'ho menja ell només, eh?
1: Ja.
2: O sigui, això no ho veiem lògic ni just. I si no dona de baixa, si no fa el canvi de nom, llavors tot això, i a més ara això que dius, és el que defensàvem, que l'alta de llum i aigua fos per les fundacions.
1: No, i sabent que t'entren 50 veïns de cop, igual la mateixa fundació, que són fundacions que ja tenen experiència en altres produccions. És a dir, podien haver muntat una mena d'oficineta amb el senyor de Sorea i amb el senyor de, o senyora d'Endesa, i dir, mira, ara, durant el matí, donarem d'alta a la gent.
0: Bueno, en el cas de l'aigua és més fàcil, perquè estem parlant d'una única empresa, però en el cas de la llum, no?
1: A partir del
0: moment que hi ha més comercialitzadores i que, per tant, tu pots escollir quina vols, llavors aquí ja no és una oficina única o una empresa única, eh? És la dificultat amb el tema de la llum.
1: També tens raó, sí. Bé, parlant de Sorea, sembla que la municipalització de l'aigua, que s'acaba o al febrer o al maig, segons les fonts, segons el govern al febrer, segons la CUP ens va dir al maig, però vaja, estem a tocar que finalitzi la concessió a Sorea, sabeu que s'estava parlant de municipalitzar-la, s'havia parlat de la GUSAM, aquesta empresa pública d'Arenys de Munt, però sembla que al final no serà la GUSAM. I ara sembla que agrada l'empresa també pública que es diu GICSA, que també és una empresa pública, però en aquest cas més general. Estem abocats a la pròrroga, no? Perquè no donarà temps.
2: Totalment, totalment. I estem abocats a la pròrroga amb un tema on s'ha parlat des del principi, o sigui, 2023, que va començar aquest nou mandat, ja s'ha parlat. En principi, el govern estava d'acord amb la municipalització i la gestió directa de l'aigua, i estem com estem. Això estan d'acord i sabent un temps. Imagina't les coses que surten d'improvís, no? Creiem que no s'ha... Clar, hi ha diversos partits que ens hem quedat fora, eh? Que s'ho estan portant entre el govern i la CUP i així, i estan fet, i es decideix un camí, llavors no va bé i es busca un altre. Sap greu, perquè hi ha diferents concessions.
1: Però molt àgil no ha sigut.
2: Bueno, ja veurem com acabarà. Per això t'ho dic, que sabent-ho i volguent-ho, mira on estem. El pavelló d'aquí dos dies passarà el mateix. S'està treballant, el regidor d'esports ja ens ho ha comentat i s'està separant. Un edifici, l'altre, la part que volen cedir, però esperem que sigui més àgil que el de l'aigua, perquè... I amb això surt perdent el poble, eh? Perquè llavors la negociació amb Sorea ja pots imaginar.
1: I estan d'acord que el tema de la zona esportiva es posi a concessió la piscina i la gimnàs només i els pavellons passin novament a control municipal?
2: No. Nosaltres sempre... I ho hem dit en el ple i hem parlat amb el regidor per donar alternatives i... Què estem fent? Estem donant la part que pot tenir un benefici, que és la piscina i el gimnàs, i l'Ajuntament, el municipi, s'està quedant la gestió del que és totalment pavellons, que tots són despeses, que han de ser-hi i les defensem. Però llavors dius, home, i per què no ens quedem tot? O sigui, la gestió sí que creiem...
1: L'ingrés i l'espesa.
2: Clar, estem donant... Anem a dir la part maca i ens quedem la lletja, no té sentit. Anem a quedar-nos-ho tot i gestionar-ho nosaltres. Et dic, des de l'Ajuntament no es pot gestionar, eh? Necessitaríem més cosa, i llavors és quan recordem, i això ja des de campanya ho parlàvem, l'empresa pública. Nosaltres seguim defensant que això és una empresa pública que podria gestionar-ho, per quedar-nos la part maca i la part lletja del pavelló. Per què hem de cedir una i quedar-nos l'altra? Ho podríem fer des de la part pública, on no hi ha un marge de benefici que quedaria al poble, i combinar-ho tant pavellons com piscina i gimnàs. Aquesta és la nostra manera de veure. El govern no ho veu així. Bueno, ja veurem.
0: I perdona, Enrique, però portem molt de temps parlant de que en el camp de futbol moltes vegades ha passat que no hi ha hagut el conserge, no hi ha hagut la persona que vigila, que s'han de fer càrrec, no? I la solució moltes vegades ha sigut en plans ocupacionals, que s'han anat tapant forats. Si assumim la gestió dels pavellons, vol dir que també hem de planificar recursos humans, perquè ha d'haver-hi, no?, conserges que obren i tanquen els pavellons, no? I, per tant, aquesta decisió implica també, vol dir capítol o externalitzar aquesta gestió, que llavors no sé si llavors és bon negoci.
1: Però
0: el que sí que hem de garantir és que, sigui la fórmula que sigui, és que el servei que dona el pavelló pel que fa horaris d'entrenaments, que sempre els clubs ja sabem que és la lluita de tenir horaris d'entrenaments que coincidin, no? Això no surti perjudicat en aquest sentit.
1: No. Parlant de municipalització, la setmana passada va saltar la notícia, i és que vaig entrevistar la Margarita Díaz, que és la directora de ports de la zona centre, és a dir, pertany també al Port d'Arenys, i preguntat sobre si la zona d'aparcament, la zona blava i la zona verda, que ara, per cert, canviaran de lloc. Sabeu que l'aparcament quedarà més tocant al vial i la plaça de les Palmeres quedarà més tocant a la platja. Però, aprofitant tot això, sí, Ports estaria disposat a que fos l'Ajuntament qui gestionés els aparcaments del port. I va dir que ara s'acaba la concessió i que, si l'Ajuntament vol, endavant. I uns minuts després li vaig preguntar a l'alcalde, i l'alcalde va dir que sí. Que volen gestionar, que l'Ajuntament voldria gestionar els aparcaments de la zona blava i de la zona verda del port.
2: Perfecte.
1: Sí?
2: Perfecte.
1: A favor?
2: Sí. Tot el que puguem gestionar des d'aquí, Enric, el que em sobta és que el govern ho vulgui, i una cosa és que digui que sí, després que treballi per aconseguir-ho, però que es gestioni des d'aquí, i tant que sí. I ja sé que anem tard, però aquest canvi que dius de posició també s'hauria d'estudiar si es pot guanyar places. O sigui, fixem-se quan... I ho tiro una mica cap al nostre cantó, que és la pacificació de la Riera, que un dels problemes és l'aparcament, hi hagi pacificació o no, però sempre el problema és la pacificació amb els aparcaments. Home, doncs ja que fem aquest canvi, podem estudiar si tirem una mica sota i fem una planta, que hi ha el mar que s'inunda...
1: Però
2: estem en una època on esteu d'acord, si anem a mirar tots els pobles que tenen un pàrquing al cantó del mar, en trobaríem uns quants, Per què no aprofitem? Li vam dir al govern, aquest pàrquing que farem a aquesta esplanada que utilitzarem de pàrquing al Pla dels Frares, que hi haurà una esplanada per, no recordo quina quantitat, si 30 aparcaments o així, perquè no estudiem i fem una planta més i guanyem el doble. Aquestes coses són les que nosaltres considerem que és analitzar, estudiar i preparar el futur.
1: És el que dèiem de l'aparcament de sota del futur cap a l'exil.
2: Correcte, no? Correcte.
1: Que la Generalitat no vol sentir parlar.
2: Si anem perdent aquestes oportunitats, arriba el dia que diem, és que no hi ha lloc on aparcar. D'acord, però és que no s'ha previst. No podem governar pel dia a dia. Que ho hem de fer? Sí. Però hem de mirar endavant, també.
1: Tinc tres qüestions que ens traslladen als oients. Una és la Montse, diu bon dia. I ara per què no treballem amb el bus de línia d'Arenys, Arenys d'Amunt i Sant Iscle, que sigui accessible i amb cinturó, perquè no hi és? I per la gent que anem amb cadira de rodes, no ens podem lligar.
2: Totalment d'acord.
1: Hem fet accessible el de l'Hospital de Mataró, però en canvi aquest continua sent inaccessible.
2: Totalment d'acord. I una de les propostes que tenim, que va lligada, no és aquesta, perquè s'ha parlat sempre de la necessitat aquesta, perquè no adaptem les voreres en el bus, què ens costa, i això sí que depèn de nosaltres, és una proposta que volem fer en el govern, de pujar la vorera perquè sigui més accessible, sigui per gent amb mobilitat reduïda o gent gran o així, de l'esglaó aquest gros que hi ha, que imagina't doncs la gent que va en cadira. Mm-hmm.
1: Aquest matí, a través d'Antoni Pardo, ens ha arribat una queixa d'unes veïnes d'Arenys que havien demanat en tres ocasions diferents el taxi a demanda per anar des de l'Ajuntament fins a l'asil, al menjador social. I en les tres vegades els van deixar plantades, tot i omplir amb 48 hores d'antelació, confirmar el taxi, etc etc, i a l'hora de la veritat el taxi no es va presentar. Quan van preguntar què passava, la resposta va ser que els hi havia sortit un altre viatge, òbviament amb més valor, perquè aquest
2: cobren 2 euros.
1: Cobren 2 euros, doncs, i que, escolta, que ja s'ho fessin venir bé. I en les tres ocasions, aquestes senyores que tenien dificultat de mobilitat, doncs van haver de recórrer veïns o amics perquè poder ser desplaçades al qui menjador social.
2: Clar, no, us reconec que no ho sabia, aquesta situació, i ho traslladarem i ho preguntarem internament, perquè, i fins i tot, almenys tal com ho planteges, no va avisar. Deixar plantades...
1: Una hora van estar esperant.
2: Una cosa és, estarem d'acord o no, però que el taxista digui, mira, sap greu, però no puc venir. I no hi ha servei, i llavors criticaríem que no hi ha el servei a demanda que hem contractat, que hem decidit. Però l'altre és que, a més, no avisin. Encara el tema, clar, pel que plantegeu, clar, és més greu. Clar. Perquè si ja et diuen que no poden venir, et busques la vida quan toca, però si no... Ho preguntarem perquè no ho sabia.
1: Val. I per últim, una imatge... Bueno, no, aquesta no és una imatge, perdó, perquè... Sí, és una imatge. La de la vorera de la Riera. El misteri de la vorera de la Riera.
0: De l'Esboranca?
1: No, no.
0: Ah, no?
1: Aquí.
0: Ah.
1: Aquest és el lateral de la carretera que va d'Arenys amunt a Arenys de Mar, i aquí hi ha un tros, al costat de la nova zona coberta, un tros de vorera. Aquest tros de vorera, durant mesos, va estar senyalitzat d'una forma cutre amb unes ampolles d'aigua, sí, plenes de sorra i pintades. Vam preguntar, perquè van passar molts mesos amb aquesta senyalització, i l'Ajuntament ens va dir que això estava cridat a ser zona d'aparcament blau i que un dia ho traurien i seria zona blava. Però, dies després, em van explicar que no, que això... Aquelles ampolles blaves famoses, i hi havia alguna tanca també, era fruit d'un ciutadà lliure pensador que va decidir posar-les. I llavors les van treure. Però, ai-las, que aquesta setmana han tornat a aparèixer, no les ampolles, sinó unes tanques blaves de l'Ajuntament. Té pinta, perquè hi ha la cinta de la policia, que això estava en una altra banda i algú les ha posat aquí. Hem elevat consultes, a veure si qui ha estat, si el lliure pensador de llavors o és realment l'Ajuntament qui ho fa. Tenen notícia d'això?
2: Cap.
0: Però, perdona, però sí que ens consta que aquest comentari de que per part de les Tanis d'alcaldia que s'estava mirant que aquest tros de vorera convertir-lo en places d'aparcament... Aquesta conversa, quan la vam tenir,
1: sí,
0: sabíem, sí que ens constava això, que aquestes garrafes havien sigut iniciativa popular. Això sí que jo ho sabia. El que no sé ara és si les branes també ho han sigut.
1: Sí, però és que és un gran misteri, perquè si tu vols fer obres aquí, no cal posar tanques.
2: És que el que no té sentit és que hi hagin les tanques.
1: El dia que arribi els operaris per fer les obres, ja posaran les tanques. Però mentrestant, quin significat tenen les tanques?
2: Aquí no aparcarà ningú, o estaria mal aparcar, perquè òbviament. És una vorera.
1: I llavors la gent, quan camina per aquí, no sap què fer. Què vol dir això? Passo, no passo, hi ha uns... No, en fi, gran misteri. Ah, i l'última... El semàfor que hi ha la incorporació de la carretera, de l'autopista cap a la carretera que baixa Arenys de Munt, recordeu que hi ha un semàfor, sí, i prèviament un radar pedagògic que t'indica que si vas a 40 o més o menys, doncs el semàfor aquell tota aquesta setmana no funciona.
2: Ara fa dies que no va, sí, ho hem vist.
0: Sí, sí. I per cert, que l'altre dia va haver-hi un accident, no?
1: No?
0: I que feia, des de que hi havia hagut el semàfor, no sé si
1: havia
0: sigut...
1: baixat.
0: Havia baixat, no?
1: Sí. Doncs ja no va el semàfor i aquí tenim el resultat. Bueno, mm-hmm. Tot això s'ho apunten i si volen fan l'ús que creguin convenient. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ricard Serrador, Judit Puig.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I fins la propera.
2: Ben retornat.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
5: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
6: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Moonbikes a Arenys de Munt.
6: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
6: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
6: Finançament a 24 mesos.
3: Moonbikes.
6: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
6: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
7: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ara de seguida saludem al guardamolls del port d'Arenys, un dels guardamolls que s'està jubilant i que ara parlarem amb ell. Però permeteu-me saludar un moment a l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç. Alcalde, bon dia i gràcies.
8: Hola, bon dia.
1: Encara estem en el procés de votació dels veïns de Canalies, que han de decidir sí. Si el carrer es queda d'un sol sentit o en doble sí. Sentit. I avui ja s'acaba la votació presencialment aquí al Calissai fins a les dues i telemàticament encara en queden algunes hores, no?
8: Sí. Hi havia tres llocs de votació, un seria telemàticament, l'altre al Calissai i l'altre a l'Ajuntament. Per tant, ja sabem els vots del Calissai. El que no sabem, evidentment, són els resultats, perquè tot això clar. És amb urna clar. I amb sobretancat, eh?
1: Val. I la participació ha sigut... com ha sigut? Alta, baixa?
8: La participació és baixa, però jo crec que aquestes participacions... Primera, estem molt acostumats al ciutadà, li agrada molt protesta molt per les xarxes socials, bé, però a l'hora de fer el pas després no es vol involucrar. Avui estic veient doncs, l'altre, el Pedro, el president de l'Escalú, que l'acabo de veure ara, i estava molt enfadat, dient, no pot ser... que protestem els veïns, que fa temps que reclamem unes millores i que quan es fan se'ns demana opinió i no contestem. Ja. De moment han votat 72 persones.
1: 72 de 260.
8: 60, sí. Estàvem al 27%, val? 40 ho han votat telemàtiques, 25 han anat al Calissai i 7 han anat a la UAC. Val? Per tant, bueno... Jo pensava que un èxit seria els 40%, però el 40% són 104 persones, per tant, no arribarem.
1: Però això manté en qualsevol cas el resultat, sigui el que sigui, l'Ajuntament sí, sí, assumirà,
8: sí, sí.
1: Eh?
8: Sí, demà al dematí, doncs, la secretària de l'Ajuntament agafarà l'urna del Calissai, de l'Ajuntament i i doncs a les votacions online i comptarà els resultats, eh? O l'obra es fa amb dos carrils, però només un aparcament, o simplement poder doncs, circular sense tenir cartes per a ningú i sense les places d'aparcament.
1: D'acord.
8: Jo crec que jo crec que quan veus consultes ciutadanes, sembla un nombre baix. Si fossin unes eleccions, 27% és molt baix. Però la primera vegada que es fa, també cal pensar que Canalies és una zona on hi ha molta segona residència. Hi ha molta gent que és de llogater. No sé si el llogater haurà trucat al propietari, que el propietari li hagi enviat un correu donant-li doncs, el permís per poder votar. Hi ha un edifici, per exemple, que tot, que són 60 veïns, tot és d'un mateix propietari. Per tant, també tinc dubtes de que jo crec que la participació hauria sigut més alta si el llogater hagués pogut votar sense permís del seu propietari. Però així es va decidir doncs, a la reunió i així s'ha fet.
1: Val. Aprofito, alcalde, per fer-li una altra pregunta, no té res a veure. Sí. Aquestes tanques que hi ha a sobre la vorera, al lateral de la carretera, davant del notari, que durant un temps hi havien hagut unes galledes, unes ampolles d'aigua, i ara han tornat a aparèixer 5 tanques que estan sobre la vorera. Això les ha posat l'Ajuntament o...?
8: Aquestes tanques mai les posa l'Ajuntament, ni mai l'Ajuntament ha pintat una línia groga. Això, si és com les altres vegades, és un veí que es dedica a fer això perquè no aparqui ningú en aquell tros de vorera.
1: Ja.
8: Tot i que crec que una de les actuacions que s'haurien de fer és treure aquells 10 metres de vorera que no serveixen per res i poder posar dos cotxes més per poder aparcar la nostra vorera.
1: Ja. Doncs molt bé. Alcalde, moltes gràcies. Demà sabrem si hi ha fumata o no hi ha fumata.
8: Exacte.
1: Adéu-siau i bon diumenge.
8: Gràcies.
1: Adéu. Antoni Codes, bon dia.
9: Bon dia.
1: Com està?
9: Molt bé.
1: Sí?
9: Sí.
1: Toni Codes és guardamolls del Port d'Arenys durant 44 anys.
9: Sí,
1: és correcte?
9: Pràcticament, faré 44 pràcticament. El que passa és que aquí a Arenys realment són uns 42.
1: Bueno, no està mal. No està mal. Guardamolls.
9: Sí.
1: Jo he anat a buscar què és guardamolls segons Ports de la Generalitat i ara li llegiré i ara... l'Antoni em dirà si anem bé o no anem bé. Un guardavolls en el sistema de ports de la Generalitat és la persona encarregada d'exercir funcions de control, vigilància, gestió i operativa bàsica a les instal·lacions portuàries.
9: Correcte. Sí.
1: És el personal dedicat a la vigilància i control dels ports, abarcant la supervisió dels molls, el tràfic portuari i les instal·lacions. És això?
9: Sí, en general sí, més o menys. Que passa dit així, tràfic portuari, instal·lacions...
1: Sembla
9: un món, no? Però sí, una mica és, en general... realment és la persona que té ports de la Generalitat, actualment, els ports de la Generalitat de fa ja prou anys,
1: sí.
9: Aquí, a la instal·lació.
1: És l'encarregat.
9: Sí, en principi és la primera persona que parla amb la gent, que... es troba a l'usuari directament, que està allà a l'oficina i pel port, caminant. Mm-hmm. Però sí que és cert que en tot aquest temps que he estat aquí ha canviat molt.
1: Sí, ara en parlarem,
9: moltíssim.
1: Sí.
9: Però, bueno, actualment és una mica això.
1: Tot i que la figura del guardamolls, inicialment, històricament, era com un policia. Era com policia portuari, no?
9: Bueno... és la representació de l'autoritat portuària i, per tant, és una autoritat portuària. El que passa és que és com un assimilat a agent de l'autoritat.
1: Yeah.
9: Però realment un no té cap nomenament d'agent d'autoritat. Per tant...
1: bueno. No pot posar multes.
9: sí que sí? Podem. Dintre del recinte portuari, sí. Sí, amb arreglo a la llei de ports... Sí que podem fer.
1: Multes de tota mena, de trànsit o de...
9: En principi solen ser de trànsit, per ocupacions indegudes, activitats no tal, però nosaltres el que fem és l'informe i agafem el model de denúncia i l'elevem a la directora de la zona, que és la que
1: acaba de ser
9: d'aquí, ho elevan a...
1: L'oficina on la teniu? Allà tocant el bar del puerto?
9: O... Sí. Sí, de fet, està el bar del port i nosaltres, tot just al costat, som com veïns, i després està l'accés a la platja del Cavalló i el restaurant Portinyol. Sempre per això, enfront d'Aresa.
1: Ahà. 44 anys de professió, 42 Arenys de Mar, i, clar, abans de fa 44 anys o 42 no existia Ports de la Generalitat.
9: No, abans, fins que no es van traspassar les competències. Jo vaig entrar tot just quan es van traspassar. Uh-huh. Va ser un novembre del 82 que vaig presentar, perquè aleshores tot això era molt més ràpid.
1: O sigui, et va contractar Ports de la Generalitat.
9: Sí, sí, sí. Van convocar un concurs per, bueno, una oposició, sí, no? Per dues places, dues, recordo. Dues, una a Vilanova i la Geltrú i l'altra a Sant Carles de la Ràpita. I es van presentar, bueno, 38 o 40 persones allà a Barcelona, a Doctor Rux, aleshores, sí, 80, sí. Doctor Rux 80.
1: I ja no està allà, no, Ports?
9: No, no. Ja les oficines centrals estan a dalt, a front de l'estació de Sants, allà a l'avinguda. No. I, bueno, un parell de persones van sortir,
1: va sortir tocar, els primers, va tocar.
9: I l'altra persona va anar a Vilanova i, bueno, jo em vaig anar a Sant Carles de la Ràpita.
1: Déu-n'hi-do.
9: I vaig estar allà un any i mig, una miqueta més. Vale, i, bueno, vaig entrar com a guardamoll, de nou, completament, per mi tot això, i allà, bàsicament, el que vaig fer és conduir les grues que carregaven les embarcacions que anaven a la Repsol, a la plataforma petrolera de Repsol.
1: Que hi havia allà, sí, sí.
9: Allà, bueno, pues, jo bàsicament vaig estar fent això. Bueno, hi ha algunes coses més, no?
1: Sí,
9: però,
1: sí.
9: Però, bueno, em van agafar i van dir, tu cap a la grua, tu cap a dalt.
1: I en quin moment toca venir Arenys?
9: Bueno, me n'assabento que la persona que havia Arenys de Mar, perquè jo fins aleshores estava visquent a Santa Coloma, de Gramenet, i, home, a mi, venir d'allà aquí en aquell moment, pues era un autocar, que era més ràpid que
1: el tren. No, no, i continua el tren, sí, sí.
9: I, per tant, vaig pensar, dic, ostres, pues, bueno, Arenys de Mar, a més, s'apropa més cap a on la meva zona, no? Sí, sí. Barcelonès, Maresme...
1: Però
9: bueno.
1: Tu ets de Santa Coloma.
9: Sí, sí, sí, jo soc nascut a Barcelona.
1: Ah, a Barcelona.
9: I, bueno...
1: Però vivies a Santa Coloma.
9: A Santa Coloma de Gramenet, sí, sí, clar. Fins aleshores, pues, amb els meus pares.
1: Ja.
9: I allà vaig estudiar, vaig fer l'institut i tal.
1: I llavors, quan et van dir, home, Arenys, estaves més a la vora
9: de
1: casa.
9: Sí, sí, sí, jo vaig pensar, dic, home, estava força més a la vora.
1: Clar.
9: Són 40 quilòmetres, com a molt, no?
1: O menys, sí. O menys. Sí, sí.
9: I vaig dir, bueno, pues, a veure, vaig sol·licitar i... Sí, sí.
1: Tu coneixies Arenys, llavors, o no?
9: Havia estat alguna vegada, però com està qualsevol que ve a la platja o ve a passejar una mica i tal. No gaires vegades, tampoc. Et reparteixes tot el Maresme.
1: Sí, sí. Llavors aterres Arenys i...
9: Sí, sí.
1: I qui t'ho diria que hauries estat tota la vida, vaja?
9: Sí, clar. En principi, tal, no arriba... No, en aquell moment no arribava una idea prefixada, tampoc, no? I... Bueno, vaig entrar aquí, era la primera feina que tenia i tal, i vaig pensar, dic, bueno, aquí estic bé, podia viure a la casa on està les oficines ara del Club Nàutic, on vivia Bernat, sí, a la Llevila, i...
1: I vas pues, viure allà?
9: Sí, sí, les van adequar, i vam... De fet, el, no res, va venir el que era la meva promesa, avui dia, bueno, avui dia, ja fa 40 anys la meva dona... I sí, sí, ens van casar pues, als pocs mesos.
1: I viviu en el lloc aquest.
9: Sí, sí, i estan allà, pues, han nascut els meus fills, els dos fills que, que hem tingut.
1: Molt bé.
9: I,
1: o sigui, tu...
9: Aquest sí que...
1: Tu, allò, port a base de bé, eh?
9: Sí, sí, sí.
1: Dia i nit, eh?
9: Sí, navegar, no.
1: No?
9: No. No sóc de navegar, ni de pescar, sortir amb una barqueta, pescar, ni res... No, no ho soc. A mi m'agrada molt caminar per la muntanya. No sé.
1: Ah, sí?
9: Sí, és així.
1: Ostres.
9: Però portuari sí. Uh-huh. Portuari sí.
1: O sigui, la teva vida ha sigut en el port.
9: Sí, sí, en el port.
1: Després ja no, no? Després ja vas...
9: No, sí, allà va ser això el 2004 o així. Ja, bueno, jo ja em vaig interessar per buscar-me
1: un habitatge.
9: Un habitatge meu, no? I sabia de... També era un moment en què el Club Nàutic agafava una mica més d'espais i tal, i bueno, va ser com un any pràcticament que vam estar això. En aquest temps em vaig trobar a Canet de Mar, que són residencials, i vaig anar cap allà, al 84, a l'estiu del 84, del, perdona, 2004. Del 2004, em vaig anar...
1: És a dir, 20 anys...
9: 20 anys aquí visc en el port...
1: I després cap a Canet.
9: I després allà, sí.
1: Et va fer pena deixar l'habitatge del port o no?
9: Una mica sí.
1: Sí, no?
9: Però són coses que... Com que són coses positives...
1: Clar, anaves a millor, no?
9: Anava millor, anava pues, a la meva casa, no?
1: I quan arribes a Arenys, amb la feina de guardamolls, en aquesta feina que hem definit... Tu quin port et trobes, llavors?
9: Bueno, faltava per fer un munt de coses, moltíssimes, moltíssimes. I, bueno, comença a treballar, ja et dic, com que...
1: Faltaven coses, no?
9: Sí, sí, faltava, bueno, des de, no sé, els vials eren de formigó, eren trossos de plaques de formigó d'aquelles amb la seva junta de hidratació. Les canalitzacions de residuals eren força antigues. Bueno, imagina pues, de quan es deuria fer el port.
1: Inaugurar,
9: de
1: 60, sí.
9: 61, una cosa així. Estem parlant ja, en aquell moment, de 20 i escaig anys.
1: Sí, correcte.
9: I, bueno...
1: També la flota pesquera era més nombrosa que ara, no?
9: Sí, sí.
1: Hi havia molta més activitat.
9: Mare Déu, la flota pesquera no tenia res a veure.
1: Sí.
9: De tenir, no sé, deu haver perdut el 50 o 60% de la flota que aleshores hi havia. Deurien haver-hi a prop de 100 embarcacions, tot, en sí. general, petites i al menor, sí, tot. A prop, 90 i pico, segur, 100.
1: I ara ens hem quedat els ossos. No?
9: Sí, sí, sí, però això s'ha vist també, per exemple, al Masnou, la darsena pesquera, quan jo vaig venir, que per proximitat,
1: clar.
9: Una vegada, quan es va construir, a partir de que es va fer el port del Masnou i tal, me'n recordo que la primera vegada que vas baixar, allà hi havia uns 30 i pico embarcacions. Totes petites, però 30 i alguna embarcacions.
1: Uh-huh.
9: I ara en queden 5.
1: Sí, sí.
9: Per dir-te, Mataró en queden 5.
1: A Badalona també...
9: I Badalona...
1: Una o dues, em sembla.
9: Molt poquetes ja.
1: Sí.
9: Allò sí que va molt, molt a la baixa. I aquí, pues, en tenim una desena d'arrossegaments, 12, arrossegament petit, que tenim 4 o 5, i... 20 llargs embarcacions
1: de petites,
9: dels menors. Si incluïm la Ribemar, que és...
1: Sí, no arriben a 40 amb prou feina.
9: En total, ara serà unes 50.
1: Una cinquantena.
9: Embarcacions. Però, bueno, qui la vici que el veu, no?
1: Quina pena, no?
9: Quan tornava... me'n recordo que la meva horària acabava a les 6:30 i de vegades a les 6:30 potser estava encara venent algun peix.
1: Uh-huh.
9: Sí, és que era així. I ara a les 6:30 està tot net i polit. O sigui,
1: ja ha volat.
9: El que ha entrat s'ha venut i es comença més tard a vendre i s'acaba
1: abans. Sí.
9: La pesca,
1: sí, sí.
9: Per desgràcia, l'activitat pesquera ha anat per diversos factors a força menys.
1: Ja. I l'altra activitat, la industrial, les drassanes, que l'Aressa, els del Mau, etcètera,
9: sí,
1: no?
9: Sí.
1: Això sembla que està tirant bé, no?
9: Sí, sí. S'han anat mantenint, ara és una mica més de... pel seu tipus de client, diguéssim, que són normalment embarcacions que surten cap a l'estranger i tal, ha tingut una mica més com d'alt i baix, el tema de comandes i tal, després quan li arriben les comandes són enormes.
1: Sí.
9: Però, i drassanes del Mau, doncs, que van fer la seva instal·lació... La veritat és que sempre han sigut una empresa que més o menys han sigut molt estables, han tingut han mantingut les dues drassanes, podem dir, que han sabut mantindre's en aquest port i li han donat molta vida a aquesta part del port.
1: Econòmica. Per tant, tenim la cara i la creu, no?
9: Sí, sí,
1: la
9: sí.
1: La part industrial que va bé i la part, diguéssim,
9: actualment,
1: primària
9: sí.
1: Que no.
9: Actualment sí. Esperem que una cosa es corregeixi una mica amb el pas d'uns anys. Tenim coses en contra, com el canvi climàtic i la contaminació, però bueno, amb la contaminació sí que es poden fer més coses i s'estan fent des de fa força anys. Amb el que és la mateixa regulació del sector PG també s'han anat fent moltes coses. I bueno, esperem que aguantin i no només les embarcacions petites puguin continuar pescant, que sembla que és cap
1: on anem, no? I després hi ha la part esportiva. Tenim el Club Nàutic, el Mar Esport, sí. Que aquí sí que hi ha moltíssim.

0: més ja per treure les embarcacions i ser-les així.
1: I més grans, no?
0: I més grans, clar. Aquest ja són 300 tones, crec, si no m'equivoco, si no és més, O sigui, és força... Podrà treure embarcacions més. I atreu embarcacions no només d'aquí, de la costa catalana, sinó que treuen embarcacions del sud de França, de Benem... O sigui,
1: pot convertir-se en un punt...
0: Sí, sí, està molt arrelat. El que ara està una mica encursetat, perquè, bueno, tot el que no es pot expandir una miqueta li costa més. I més una activitat com aquesta que necessita espai per dipositar embarcacions.
1: Bueno, per això hi ha el projecte aquest del martell famós,
0: sí,
1: no? Que
0: també.
1: És per col·locar aquestes embarcacions.
0: Sí, són dues coses.
1: Que és bastant controvertit, aquest projecte, no? Perquè el Club Nàutic i el Mar Esport no ho veuen gaire bé...
0: Bueno, a veure, jo no sé cap tècnic.
1: Ja.
0: Això...
1: Ni tampoc ets de navegar.
0: ni soc de navegar. Però sí que he escoltat a tothom.
1: Totes les versions, no?
0: Jo he parlat amb tothom.
1: Clar.
0: Al meu nivell, a nivell de comentari,
1: sí,
0: no
1: clar,
0: a nivell de reunió, per això està la Margarita Díez, l'Ester Roca, la directora de Ports, bueno, i tot el personal tècnic que tenim. I, en principi, a veure, jo crec que sí, que serà una obra que serà útil pel port, no només pel varador, pel port. Que guanyarem una mica en perdre agitació, ja es va perdre força quan es va allargar uns 45-50 metres
1: la punta,
0: la punta de Llevant, després es va fer el martell del contradic de Ponent, això també es va notar, i ara, si fan aquest trosset d'allà davant, que són 40, ara s'ha quedat en 45 metres, una cosa així, és una bocana immensa la que tenim.
1: Ja.
0: S'ha mirat por, sí.
1: Però, bueno, veurem
0: què passa, no? Sí. La natura i la realitat dirà qui tenia la raó.
1: Dictarà sentència.
0: Però sí que és cert que també la ciència i els tècnics,
1: sí,
0: suposo que sí.
1: Sí, ho tenen ben estudiat.
0: Està ben estudiat, perquè s'han fet... En segona instància s'han fet un munt d'estudis. I proves i laboratori i de tot.
1: Ja.
0: En principi, esperem que vagi bé. Jo espero veure que vagi bé.
1: I ara què? Ara estàs a vacances formalment,
0: sí,
1: fins que arribi el dia
0: que
1: ja
0: et juguin.
1: I què? Vindràs al port a passejar, no?
0: Sí, bueno, ara deixo companys a ports. Companys al port, a l'empresa
1: i amics, no?
0: I al centre de treball, amics. I aleshores, pues, clar, de tot, un dia que altre, pues, baixaré per aquí, prendràs cafè amb un, esmorzaràs amb un altre, quan sàpiga que venen de Vilanova cap aquí, que són la zona, no?, la gent que ens toquem, pues, aleshores, pues, baixaré. Això segur.
1: Però podràs anar a la muntanya a passejar, que és el que
0: t'agrada. Això és la meva idea, caminar tot el que pugui. Com que podràs viatjar quan tu vols, fora de temporada.
1: Clar, que és més barat.
0: Segurament ho faré més barat i millor atès.
1: I més tranquil, sí.
0: Doncs probablement també la idea una miqueta després.
1: Bueno,
0: una miqueta més.
1: I ja saps que t'estan buscant relleu. Que s'ha convocat la plaça.
0: Sí.
1: Que el qui estigui interessat, encara l'oferta està oberta fins al 30 de setembre.
0: Clar.
1: I busca un guardamolls pel Port d'Arenys.
0: Exacte.
1: Que és per sortir-te tu, no?
0: Exacte.
1: Perquè hi ha un altre company, sou dos, no?
0: Sí, n'hi ha un guardamolls que actualment està suplint a un altre guardamolls, que es trobava de baixa i bueno, encara no ha tornat, que és la figura del guardamolls itinerant. Està bàsicament aquí a Arenys de Mar, malgrat que la base la té allà a Vilanova, però com que va passar a Ports de la Generalitat totes les zones maritimo-terrestres que abans les portaven directament des de la direcció de Ports, ho van traspassar a Ports de la Generalitat i la gestió ara i una mica la vigilància i el seguiment es porta des de Ports de la Generalitat també. Aleshores, va entrar més personal, entre ells la figura del guardamolls itinerant i aquí a la zona central n'hi ha un. És aquest. I té un company que és de Lloret, que és el que està ara fent aquesta suplència. Ara quan surti la meva plaça... Pues,

0: suposo que es presentarà una sèrie de gent. Ell també es podrà presentar si li interessa. I bueno, aquest company és Xavier de Blas, no ve de nou com jo quan vaig començar. Ell ja és de Front Marítim, està estat en dos o tres clubs nàutics, està
1: en Front Marítim,
0: d'experiència en tots els sentits, no? En el sentit de tractar amb la gent, de en referent al Front Marítim, no? I també en el sentit de quan tens emergències, quan passen coses.
1: Clar.
0: Bueno, tot el tema d'autoprotecció, mediambiental, el sector de port, no? El sector marítim, aigua, terra, tot això.
1: La Margarita Díaz la vam entrevistar la setmana passada, ens va estar explicant això dels vaixells enfonsats, que això fa una mica de paneta, diu que ara ho arreglarem.
0: Sí, és una pena. El problema és que n'hi ha com una mena, entenc jo, això és una apreciació meva, de buit legal, que permet a un armador, a un propietari d'embarcació, desfer-se'n de pràcticament el valor de l'embarcació mentre la manté allà al port, sense tenir assegurat el seu desballestament, que és el seu càrrec.
1: Ja.
0: Clar, fins que això no es solucioni i és complicat, doncs hem d'utilitzar les eines que tenim.
1: Ja.
0: A la llei de ports, i les que tenim s'utilitzen, però tenen el seu recorregut legal, i nosaltres hem de ser els que més bé fem aquestes coses.
1: Clar, clar. Que no us podeu...
0: No podem dir, doncs pues, vinga, no legal, el traiem i tal, perquè decidim... No. Vull dir, si n'hi ha molta urgència, el que passa que normalment els enfonsaments, pensa que els que estan enfonsats ja els anaven nosaltres aguantant, traient aigua també i tal, però en un moment donat són embarcacions de fusta, són antigues i una fusta a sobre i no la dona temps a...
1: Es desfà.
0: A sobre se li van els claus.
1: Clar.
0: I per ja no entra... L'aigua que entrava ja és com si li posessis una manegueixi d'aigua, un dol d'aigua que no...
1: Ja.
0: En 2, 3, 4 hores ja està, ja és irrecuperable.
1: Ja.
0: I quan passa aquestes coses que normalment solen passar de nit, quan no n'hi ha ningú que a lo millor veu que està una mica lleig, i avisa, perquè hem vingut moltes vegades, en cap de setmana i de matinada, però... No. Arriba un dia que quan arribes allà dius, ara ja sí que sí. Barreres i...
1: Escolta, ens pregunten, ja saps, aquest programa és molt actiu, si es pot encara pescar dins del port?
0: No es pot pescar.
1: No es pot pescar dins del port?
0: No, la llei de ports no permet...
1: Però a vegades es veu gent pescant.
0: Sí.
1: Per tant, ho fan malament.
0: Ho fan malament, no es pot pescar.
1: Ni a dins, ni a l'espigó que van fora?
0: No, tampoc. Si dona bocana, tampoc. En tot cas, seria el que és espigó cap a fora, però que no sigui bocana. Però bueno, n'hi ha gent que, a més, és una zona perillosa, és igualment zona de servei del port, malgrat que sigui escullera, i a cap lloc de la llei de ports diu que des d'allà sí que pots pescar.
1: Per tant...
0: Ara, més perillós per la navegació marítima i tal és... I...
1: A la part de la bocana.
0: Que seria la part de bocana i tot això. A l'estiu és un problema força gran, igual que el tema dels nanos que
1: es llencen.
0: Que es llencen allà.
1: Sí, que aquest estiu hem vist imatges que posava els pels de punta.
0: És un problema i et fas un fart d'anar allà i
1: dir-los... des de l'edifici aquest petit cap a l'aigua.
0: Allà són més vegades, però allò sí que té el perill és bestial, perquè si rellisquen en el salt, a sota, encara tenen una mica d'escullera. Vull dir, o sigui, si causen aquella escullera sí que tindria un accident molt greu.
1: Clar.
0: Molt greu.
1: Perquè hem d'agafar una mica d'embranzida per salvar l'escullera.
0: Sí, però són nanos molt joves.
1: Sí.
0: Són, com et diria jo...
1: De goma.
0: Tenen l'agilitat d'un mico trepant, perquè es veu si dius però no has pujat, pujant pel tub que porta la conducció elèctrica i a la caixa del comptador li posen el peu, dius que... Bueno, què fem?
1: Sí.
0: Però bueno, sí, nosaltres, i no només nosaltres, de moltes vegades també, si es veu, que això tinc que agrair de tots aquests anys, la col·laboració, tant de policia local, d'aquí d'Arenys, com de Mossos d'Esquadra, que l'he tingut. que l'he tingut i s'ha trucat i...
1: I t'han ajudat a...
0: Han vingut a fer el que fos, no? I bombers. Mm. Bombers moltes vegades també. Per, a més, algunes vegades per temes d'embarcacions que ja es trobava malament i tal, i s'han pogut recuperar i s'han...
1: I d'alguna embarcació que es feia servir de vivenda.
0: De vivenda
1: que
0: també.
1: Que això tampoc pot ser, no?
0: No, no. No es pot viure tampoc. La llei doncs, no ho contempla. Com no es pot fer foc al port... Yeah. Com no et pots banyar dintre de tota la zona, però bueno, és el que diem, la realitat de la societat en la que vivim.
1: Tampoc es pot viure en un amarrament del Club Nàutic? O aquí hi ha un...
0: En principi no.
1: No, tampoc.
0: En principi no.
1: No, perquè jo he vist en el Masnou, per exemple, que hi ha gent que hi viu, vaja.
0: Bueno,
1: i tenen
0: perquè...
1: després les dutxes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. És que una cosa és estar en aquesta embarcació quan estàs de pas,
1: sí,
0: i tal, que aleshores, bueno, si vas a l'embarcació,
1: no?
0: Pots fer una nit, pots fer dos nits, no sé, pots fer tres nits. I una altra cosa és establir a l'embarcació la teva residència.
1: Ja. Yeah.
0: Que és diferent.
1: Això no pot ser.
0: Aleshores això no pot ser.
1: Ja. Yeah.
0: No, almenys fins ara no està regulat a altres països, sí.
1: Ja, ja, ja.
0: Però, bueno, aquí tenim una mica que no està ben bé regulat. Suposo que s'agafen també a certes coses.
1: Ja,
0: i una mica com tot, no?
1: Sí, sí.
0: Fins que reguli, una vegada que reguli ferm.
1: Escolta, pues t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, Antoni.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Felicitats per la jubilació. Ara
0: gràcies.
1: Podràs gaudir d'un temps de tranquil·litat i fer que realment t'agrada. I gratitud perquè, bueno, ja vaig sentir la Margarita. Uns elogis tremendos. A veure si posaran un monument i tot.
0: Sí, amb Margarita, clar, ella... Quan va passar a ser de Comissió de Ports, que és com jo vaig entrar, va passar a ser Ports de la Generalitat, aleshores, això va ser sobre el 2000, aleshores, ella també va arribar. Clar, ella ha estat aquí... fins al 2000, del 2000 fins al 2019, hem coincidit.
1: Mm-hmm.
0: I ara sí que ja fa uns anys que tenim vehicles i tal, i la comunicació és molt bona. O sigui, ara és mitja hora, és... No té... Abans, quan jo vaig començar, no, la comunicació era més complicada, venia molt més perquè aquí estaves una miqueta més com en una petita illa, no?
1: Yeah.
0: Al principi, al començament. I, bueno, passaven. Cada dues setmanes venien la visita, tal, nosaltres. I tal, però hem
1: estat... Però s'ha establert una bona 2000, relació.
0: Sí,
1: eh?
0: Fins al 2019.
1: I dins el port que vas, amb bici o amb patinet o com vas?
0: Actualment tenim una bici elèctrica, una moto elèctrica, un vehicle elèctric...
1: Ah, molt bé.
0: I una furgoneta, que aquesta sí que és de gasoli.
1: Mhm.
0: I després, a més d'això, tenim un toro. Que això, o sigui, ara, el que
1: ara
0: és
1: esteu...
0: tant la mobilitat com la possibilitat de fer feines més complicadetes, pues, pues sí, el que sí que potser alguna altra persona també aniria bé. Que n'hi hagués més, perquè feina n'hi ha...
1: A punta pala.
0: Moltíssima. Sí.
1: Doncs Antoni Codés, que és guardamolls del Port d'Arenys fins d'aquí pocs dies. Ara estàs de vacances i felicitats.
0: I quan estigui jubilat seré ex-guardamolls.
1: Ex-guardamolls.
0: Perquè em porto del port, d'Arenys, i de la gent en general de l'empresa també, un molt bon record.
1: Un gran record.
0: La veritat és que jo no puc parlar de problemes cap seriós.
1: Mhm.
0: En tota la vida laboral en aquesta empresa, que ha sigut en ella. Per tant, jo crec que això és una sort.
1: Molt bé. Moltes gràcies, de debò. Felicitats. Vinga.
0: Adéu-siau.
1: Toni Pardo.
2: Bona tarda.
1: Avui en Toni Pardo ens ha preguntat que en el segle XVI hi havia un escriptor que va sortir en un vaixell, els corsaris el van raptar i ens demanaves qui era. Què?
2: No cal que diguem el nom, perquè se l'ha sapigut tothom, explicant detalls amb el barco que el va...
1: Bueno, però
2: que
1: digueu, va sortir, perquè igual hi ha algú que ha despistat.
2: Aquell que va escriure el Quixot.
1: El Quixot, molt bé.
2: Aquell...
1: En Servent. Miquel Servent.
2: O Servent i més.
1: Miguel de Cervantes o Miquel Servent, si...
2: Si està per aquí, si és d'Arenys.
1: Està per aquí, en Bilbany, sí. S'ho ha sapigut tothom, no?
2: tothom i més. Molt avui bé. Ho ha encertat tothom i els que no havien escrit i tot.
1: Fet el sorteig, com queda?
2: Doncs la barra de gelat de la Xixonenca per en Joan Canals Nadal. Una hamburguesa de l'Open Sport per en Cesc Plana. El tortell del diumenge de pastisseria Danés, que obren els caps de setmana, és a dir, divendres el podran anar a encarregar de què volen el tortell, per en Julián Pero Sanz. I dues entrades per anar al Teatre Principal a partir de la setmana vinent que comença la temporada, que diumenge a les 6 de la tarda fan la Ventafocs, el musical en ritme dels 50, per la companyia La Roda Produccions. I també recordem que a l'Ateneu tenen, podeu consultar la web, que tenen moltes activitats.
1: Sí, que comencen de seguida. Sí.
2: De seguida, i que també el dia primer 4 d'octubre doncs es tenen, que el Seràfic també comença temporada.
1: Molt bé. Bé, em confirmen fos municipals que les tanques, del misteri de les tanques, ha quedat desvetllat. Es veu que no té res a veure amb l'Ajuntament, com ens ha dit l'alcalde, i que això és obra del lliure pensador que va fer l'altra actuació. I, per tant, aquestes, demà mateix es retira.
2: Però les tanques són de l'Ajuntament.
1: Sí, però la,
2: aquest... Algú, com intentés aquest senyor?
1: Lliure pensador, doncs, les ha vist per alguna banda d'algun acte i les ha col·locat aquí. Què et sembla, noi?
2: I llavors vas a qualsevol lloc, agafes qualsevol cosa que hagi fet l'Ajuntament...
1: Pues mira...
2: I tu sí, pots quedar. Ai, Déu meu.
1: Bé, doncs hem de deixar aquí. Gràcies a Toni Pardo. Gràcies també al Xavi Salvanyà, al Fede Sador, en Joan Mola, l'Èric Morales a la part tècnica i en Pau Roig, que encara no s'ha estrenat el diumenge, però pobre, a veure si diumenge...
2: Ho tenia tot fet, eh?
1: Ho tenia tot fet. No, no, no en tinc cap mena de dubte. Gràcies. Us ha parlat de molt de gust, Enric. Si retornem diumenge, adéu-siau.
2: Fins diumenge, adéu-siau.
3: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
5: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
5: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
3: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
7: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i de fet a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
3: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
5: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Jove de Tarragona.
3: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana, que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
5: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
3: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
5: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya, i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
6: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
5: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
8: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
3: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
5: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
9: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
5: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
3: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
5: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
10: Obviously, Catalunya was different now.
11: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
10: That is my first.
11: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
10: To touch again, to feel, to smell my country.
5: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
3: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
5: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Osete és el portaveu de Aeroport.
12: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
3: Com el que acabem d'escoltar per part del mateix OCT, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per a Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
3: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
5: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
3: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
13: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament. No?
5: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
13: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
5: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mandani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
3: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
5: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al Consell de Drets Socials, Raül Moreno.
14: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
15: El conseller és el que es va comprometre.
14: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
5: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
3: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
5: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
16: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
17: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
16: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer també, dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
18: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
16: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
19: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
16: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
3: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
5: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
20: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
21: Més conscients que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí, doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
20: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: En la primera ronda, el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat, però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades...
3: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
20: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
3: Doncs sí, hem enganxat just aquest, en aquest directe, aquest nou castell descarregat en aquesta actuació de del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
20: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
15: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasc el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorac, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorac.
22: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
15: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
3: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
20: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
23: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
3: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
20: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
24: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
25: Em fa una mica de vergonya,
1: Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que ha vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que... o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
24: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
3: Són les 2:22, arribem als esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
5: Els belgranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
3: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañer.
4: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
6: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixicant d'aigua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de, bueno, no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
4: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
3: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
5: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgander i en Joel Parra.
7: Buena, muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado a este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
25: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'Apo, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
5: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
3: Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Una cigarreta o un bosc cremant.
8: Ràdio Arenys.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
11: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
12: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
11: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
12: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
11: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
14: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
13: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
14: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
13: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
27: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgros Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
28: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
27: AXA Capgros Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
29: Segueix-nos a les xarxes socials.
30: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
5: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
3: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
3: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
5: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
3: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
3: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
31: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
3: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
5: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
3: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
5: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
3: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
5: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
1: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
3: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
5: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
8: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
5: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
3: I per la seva banda, seguim amb política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
5: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
4: Obviously, Catalunya was different now.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
4: When I quit the country. During all this time.
6: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
5: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
3: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
3: Zero Port denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
5: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
3: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
15: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
5: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
15: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
5: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
3: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
5: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
16: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
17: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
16: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places, ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys, ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
5: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.

0: casos. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural, com a mínim, fins a finals d'any. Zones com el parc de Can Oriol o el torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb dos senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
1: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
2: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells, Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
3: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
4: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim doncs, aproximadament, estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors.
3: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
5: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
1: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
1: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
6: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
2: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
7: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
2: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
1: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
2: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i sobretot moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
8: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al Ball de Bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de la

0: Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
1: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat, i com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
0: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
2: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
3: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
4: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, una bogeria, molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
5: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
2: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquesta Besalú. La setmana vinent es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
3: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades, Olot FM i Ocull de Carrera.
6: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca aprovar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
7: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
6: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
7: Tenim 3 seus, el Cines Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
6: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
3: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins a la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
2: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
9: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de la Solim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igual. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4, que la col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongarès a Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
2: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf el Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport, novament ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
3: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
2: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
3: Laia Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
2: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón, en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Cada any, des del 1947, Noruega envia un avet noruec gegant a la ciutat de Londres com un símbol de gratitud i amistat. Aquest gest de bona voluntat té les seves arrels a la Segona Guerra Mundial, quan Noruega va ser ocupada pels nazis i el Regne Unit va oferir un refugi i suport al govern noruec de l'exili. El primer arbre va ser un regal per expressar l'agraïment per l'ajuda britànica durant aquests temps foscos. L'arbre, que generalment fa entre 20 i 25 metres d'alçada, se selecciona amb cura als boscos noruecs i s'envia a Londres a principis de desembre. Un cop allà, s'erigeix a Trafalgar Square, on s'il·lumina en una cerimònia pública que marca oficialment l'inici de la temporada nadalenca a la ciutat. Aquest acte no només simbolitza la gratitud i l'amistat entre dues nacions, sinó que també ha creat una tradició anual que atrau milers de persones a presenciar la seva il·luminació.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la Festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà quina és la situació del país i també per decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions del 2028. Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha fet parlant amb el diari britànic The Sunday Times. També Puigdemont ha dit que tot això serà sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I pel que fa a transports, la manifestació contra l'ampliació del port del Prat ha arrencat aquest diumenge al migdia al Passeig de Gràcia, a Maragó de Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La marxa acabarà a la plaça Sant Jaume i compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. La protesta arriba 5 anys després d'una altra mobilització contra aquest mateix projecte, quan el govern espanyol i la Generalitat van anunciar un acord per aquesta ampliació. També ho fa dintre del que és la mateixa setmana en què s'ha aprovat un pla d'inversions d'AENA per al 2031 que inclou una partida per preparar aquesta precisament ampliació. I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat una aplicació efectiva de l'amnistia en el 9è aniversari dels escorcolls policials a la seu d'Economia de la Rambla de Catalunya i les protestes que això va provocar a les portes del UO. I també el govern ha atorgat una subvenció de 4 milions d'euros a UNICEF per continuar el finançament del projecte Giga Technology Centre Barcelona, que serveix per connectar escoles de tot el món a internet abans del 2030. Tot això ho ha fet a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exteriors. Tot això va començar a apostar l'any 2023 i entre aquell any i l'any passat el projecte ha connectat més de 2.000 escoles de països com el Senegal, Mozambic, Sierra Leone o Kenya. I també des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la dia del primer diumenge de festes de Santa Tecla. I fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut descarregar després en tercera, els Cassers de Vilafranc un 3 de 9 amb folre i agulla i la Colla Xiques de Tarragona un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
0: Bon dia, un matí de diumenge des de la sintonia de Ràdio Arenys. Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida, que espero que també sigui la vostra. O si sou molt joves, gràcies per ser-hi. Aprendreu alguna cosa de com ha estat la vida dels que ja tenim més de 60 anys. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montserrat Comí.
0: Bon dia, Joan Garcia.
7: Bon dia.
6: Avui, la banda sonora de la nostra vida, recordarem què va passar el 1966 i sentirem alguna música que va triomfar aquest any. De seguida escoltarem la primera cançó que us tenim preparada, però abans, un petit apunt. Aquest any, 1966, es va instal·lar un nou enllumenat a la part alta de la riera que era fosca com la gola d'un llop.
5: La banda sonora de la nostra vida, any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest que hem sentit, no sé si el recordeu, és Palito Ortega i un dels seus temes més famosos, La felicidad. Tot i que ja la cantava des de 1962 fins l'any 66, segons unes fonts, 67 unes altres, no va ser publicada. Ortega, de mal nom Palito, perquè era molt prim, venia d'una família desestructurada i molt humil, i va realitzar múltiples treballs abans de raure a la capital, Buenos Aires. Un altre dia explicarem més coses, perquè a part de cantant, actor, lletrista, també ha estat polític, governador, senador i vicepresident del país, Argentina.
2: Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
3: Historias para no dormir va ser una sèrie de televisió espanyola dirigida per Narciso Ibáñez Serrador i emesa a partir de 1966 per Televisió Espanyola, que adaptava obres literàries de terror, misteri, ciència-ficció, suspens, tot i que també comptava amb guions propis. Va obtenir diversos guardons, entre ells un Premi Ondas i la Ninfa d'Or del millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo de 1967 per El Asfalto.
1: La sèrie va néixer de la ment d'una de les figures més emblemàtiques de la televisió d'Espanya de l'època, Chicho Ibáñez Serrador, que a més va suposar la seva consagració en el mitjà. Anys abans d'idear el concurs per antonomàsia, Un, dos, tres, responde otra vez. En ella s'abordava el gènere cinematogràfic de terror, en aquells dies gairebé desconegut al cinema o a la televisió del país. La narrativa del terror portada a la pantalla, si bé comptava amb una tradició molt assentada als països anglosaxons o a centre Europa, gairebé no havia estat mai tractada en aquest país. El mateix Ibáñez Serrador havia fet incursions prèvies en sèries com Estudio 3 i Mañana puede ser verdad, però mai amb la profusió amb la qual s'abordava el nou projecte.
3: Per cert, que el 15 de novembre de 1966 es va iniciar la programació regular de la segona cadena de televisió espanyola, que va ser molts anys el segon canal o UHF.
1: Sí, només teníem dos canals, el primer i l'UHF, que ho dèiem així en castellà. Els joves no sabran què és això, com tampoc no saben que en aquella època el comandament a distància érem els nens. Quan ens enviaven a canviar de canal o un pal d'escombra si el menjador era petit, després ja la van rebatejar com La 2.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: I tornem a sentir cançons dels Beatles. En aquesta ocasió, Eleanor Rigby, llançada el 1966. La cançó va ser escrita principalment per Paul McCartney, però aquí ja van comptar amb l'orquestració de George Martin, un productor musical, arranjador, compositor, director d'orquestra, enginyer de so i músic britànic. McCartney sempre va sostenir que el nom Eleanor el va prendre de l'actriu Eleanor Bron, que va actuar a la pel·lícula Help, i el cognom Rigby era una botiga de proveïments ubicada a la ciutat de Bristol. Però durant l'època dels 80, algú va trobar una tomba al pati de l'església de St. Peter, que és el lloc on es van conèixer Lennon i McCartney, l'epitafi del qual tenia gravat el nom d'Eleanor Rigby, morta el 10 d'octubre de 1939 a l'edat de 44 anys. En fi, que hi ha teories per tot i per tothom.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
3: En els anys 1964 i 1965 a Arenys de Mar es van fer la primera i segona Olimpiada local juvenil. El poble reclamava any rere any que es fessin noves instal·lacions esportives com una pista poliesportiva amb pistes de bàsquet, hoquei, balonmano, gimnàs, piscina i pistes atlètiques.
1: Segons la revista Iluro Esports de Mataró, fins als anys 60, l'ambient gimnàstic a Mataró estava protagonitzat pel grup gimnàstic Els Lluïsos i alguna actuació que havia fet abans de morir en Joaquim Blume. Però en aquella època, la família Frediani, procedent del circ i que tenia un gimnàs a Mataró, van fer la descoberta d'una joveneta que arribaria a ser olímpica, una noieta de Llavaneres, a qui Conchita Frediani donava classes de gimnàstica a l'escola del poble veí. Va començar els pares, que es van sacrificar portant la filla al gimnàs Frediani. Tot i així, durant 7 anys, no va poder competir amb l'excusa que les competicions eren per equips.
3: El 24 d'abril de 1966 es van celebrar els Campionats de Catalunya de Clubs i allà va competir la jove Pepita Sánchez, que encara no havia complert els 14 anys i que els Frediani van inscriure a títol individual. Va meravellar tothom. Va ser campiona de Catalunya amb 13 punts d'avantatge. En aquella època ja vivia a Mataró i no només entrenava amb els Frediani, també tenia una beca per entrenar a Barcelona. Ben aviat va esdevenir campiona d'Espanya juvenil i va ser cridada a la selecció espanyola.
1: El 1967 i el 1968 va repetir títol a Catalunya i Espanya. I ja es començava a parlar dels Jocs Olímpics de Mèxic representant Espanya, perquè va ser la millor classificada. I un cop ja instal·lada a Madrid per preparar els Jocs, va rebre la pitjor notícia: no aniria a Mèxic. El 1969 es va lesionar, però va passar per quiròfan el 1971 i ja tornava a estar la millor posicionada, guanyant en contres internacionals, entre els quals destaquen els Jocs del Mediterrani celebrats a Esmirna, Turquia.
3: Finalment, i després d'altres triomfs nacionals i internacionals, va poder anar a Múnich 72. Allà va coincidir amb el també mataroní Antonio Rubio, boxejador, però Pepita no va estar gaire afortunada. Estava molt nerviosa i va quedar molt enrere de la qualificació. Malauradament, no va poder ser, però ja un cop complert el seu somni, es va retirar de la competició molt castigada per les lesions.
1: Oh, i per cert, coneixes algú de Mataró, més o menys per aquesta època, que anés al gimnàs Frediani?
3: Jo en conec un.
1: Sí, potser es diu Joan
3: Garcia.
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs mira, sí.
4: D'un temps, d'un país. D'un temps, d'un país.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: No li cal presentació. Era en Raimon, interpretant D'un temps, d'un país. El 1966, Raimon va actuar a l'Olímpia de París. El recital va tenir un gran ressò internacional i va servir perquè Europa descobrís Raimon i el situés en l'àmbit de l'incipient Nova Cançó, fins aleshores desconeguda més enllà de l'estat espanyol. Els comentaris de la premsa també explicaven que a l'estat hi havia joves contraris al règim de Franco, capaços de dir-ho en veu ben alta. De l'actuació a l'Olímpia en va sortir un LP. Però aquest disc només es va comercialitzar a l'estat francès, perquè algunes de les cançons que s'hi van incloure havien estat prohibides per la censura espanyola. L'èxit parisenc va facilitar el multitudinari concert que Raimon va oferir a Barcelona a l'Institut Químic de Sarrià el 15 de desembre. Aquest recital va convocar més de 4.000 persones i va ser el primer acte massiu de la Nova Cançó.
2: Returning in a great new thriller. Sex Rumors, The Brides of Fu Manchu.
3: El 1966 es va estrenar Les nòvies de Fu Manchu, dirigida per Donna Sharp i protagonitzada per Christopher Lee en el paper de malvat xinès. Fu Manchu és un personatge de ficció creat per l'escriptor de novel·les policíaques i de misteri, en Sax Romer, que va fer la seva primera aparició el 1913. És un superdolent xinès que odia la civilització occidental i la raça blanca. En totes les novel·les en què apareix, és perseguit, derrotat i els seus plans són desmuntats per l'investigador anglès Sir Dennis Nayland Smith, juntament amb el seu acompanyant, el doctor Petrie.
1: El personatge ha estat representat des d'aleshores en nombroses ocasions en el cinema, la televisió, la ràdio i les historietes gràfiques, esdevenint l'arquetipus del malvat geni criminal i del científic boig, així com del superdolent oriental. D'origen noble i pertanyent a la família imperial, apareix dotat de mitjans econòmics pràcticament il·limitats i gran quantitat d'esbirros, ninjas i altres guerrers i sectes orientals al seu comandament. Té uns grans coneixements de verins i és capaç d'idear complicats aparells moderns, això sí, d'inicis del segle XX, per intentar destruir la civilització occidental.
3: Els primers films són de 1923 i, entre altres actors per nosaltres desconeguts, l'havien interpretat Boris Karloff, John Carradine, Christopher Lee als anys 60 i, ja més modernament, Peter Sellers als anys 1980 i fins i tot en Nicolas Cage, el 2007.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1966.
1: Hem sentit la cançó de Brian Wilson, líder de The Beach Boys, Good Vibrations, gravada i llançada el 1966. Wilson va dir que la gènesi del títol, Bones Vibracions, va venir d'una anècdota que li explicava la seva mare sobre el fet que els gossos bordessin aquelles persones que no els agradaven o que els produïen, entre cometes, males vibracions. A partir d'aquí va desenvolupar la resta de la cançó.
2: At around 7:30 a.m. on the 21st of October 1966, workers arriving at the site of a coal mine near the village of Aberfan in Wales discovered that one of several spoil heaps on site had shifted during the night.
3: El 21 d'octubre de 1966 es va produir a Gales, al Regne Unit, el que es coneix com la catàstrofe d'Aberfan. Va ser el col·lapse catastròfic de l'escombrera d'una mina de carbó i que va tenir com a conseqüència la mort de 144 persones, dels quals 116 eren nens.
1: Va ser causada per una acumulació d'aigua en la roca i pedra calcària acumulada, que de sobte va començar a esllavissar en forma de fang. Més de 40.000 metres cúbics d'enderrocs va cobrir el poble en qüestió de minuts i les aules del col·legi Pangles Junior es van inundar immediatament, per la qual cosa els nens petits i els mestres van morir per impacte o asfíxia. Es van fer grans esforços de rescat, però la gran quantitat de fang que s'amuntegava al poble tendia a obstaculitzar el treball dels equips de rescat formats.
3: La recerca oficial va culpar la Junta Nacional del Carbó per negligència extrema i el seu president per fer declaracions enganyoses. El Parlament britànic, aviat, va aprovar una nova legislació sobre la seguretat pública en relació amb les mines i pedreres.

was torn like windblown sand. Then a rock was

0: banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit, Sunny, és un estàndard del soul jazz escrit pel cantant i compositor nord-americà Bobby Hebb l'any 1963 i publicat el 1966. És una de les cançons populars més interpretades i gravades amb centenars de versions llançades. Hebb va escriure la cançó després que el seu germà gran, Harold, fos apunyalat a fora d'una discoteca de Nashville. Segons Hebb, només va escriure la cançó com a expressió que ell preferia una disposició assolellada més que no pas una disposició dolenta després de l'assassinat del seu germà.
2: El 14 de diciembre de 1966 se celebró en toda España la gran jornada electoral. Los electores consultan las listas para comprobar su nombre y conocer la sección donde han de emitir su voto en el referéndum nacional.
3: A Espanya i al Sàhara espanyol, el 14 de desembre de 1966 es va celebrar un referèndum per votar la Llei Orgànica de l'Estat. Tots sabem que un referèndum el carrega un dimoni. Segons tots els espectres, de dreta a esquerra, de l'espanyolisme en aquesta última dècada, perquè un referèndum representa l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant.
1: Però malgrat que referèndum i plebiscit solen emprar-se indistintament, en realitat no són paraules sinònimes. Els plebiscits es refereixen a uns termes molt determinats, però en les dictadures o països no democràtics se solen fer plebiscits quan se sol·licita l'aprovació de les polítiques generals del govern o bé un decret governamental radical. En aquests casos, és habitual que el resultat sigui sempre favorable als interessos de l'autoritat, bé perquè el vot sovint està induït per la por, circumstància que n'afavoreix la ratificació per part del poble, o bé perquè es produeix una tupinada o frau electoral pel qual l'autoritat n'altera els resultats.
3: Les primeres referències normatives respecte a la possibilitat d'utilitzar el referèndum es troben en la Constitució de la Segona República Espanyola, en el seu article 66, que té un caràcter restrictiu i amb certes prohibicions. Es veu que en democràcia o en dictadura a tothom els fa por que la gent pugui escollir lliurement. Per ratificar les lleis fonamentals i donar una aparença de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums. El 6 de juny de 1947, per a votar la llei de successió de la Jefatura de l'Estado, i el 14 de desembre de 1966, per a votar la Llei Orgànica de l'Estado.
1: Doncs centrem-nos en aquest últim, ja que estem repassant els fets de 1966. Era un referèndum sobre la nova Constitució espanyola, o Llei Orgànica de l'Estat, on es permetia votar als majors de 21 anys. La nova Constitució, entre cometes, estipulava una lleugera moderació en els poders dictatorials absoluts de Francisco Franco, designant el càrrec de president del govern d'Espanya, sent aquest independent de la prefectura de l'Estat. Aquest últim havia de designar el cap de govern per 5 anys i després la persona designada havia de ser confirmada per les Corts Generals. Tot i això, les dues prefectures, d'Estat i de Govern, van ser ocupades simultàniament per Franco fins a 1973, quan va lliurar la prefectura de Govern a Luis Carrero Blanco. També va confirmar la llibertat de religió per als jueus i protestants espanyols.
3: Va ser aprovada, segons els informes, pel 95,86% dels votants, que van votar que sí. Ara que intentin recordar tots els que podien votar si ho van fer o poder fer, i què van votar, perquè segons els registres de tots els electors que podien votar, que eren 21.301.540, ho van fer 18.913.637. Vaja, una participació altíssima, com mai, 88,79%. Un rècord que no s'ha pogut tornar a aconseguir en democràcia. Digue'm malpensada.
1: Ui, no, malpensada no ets, segur que no. Vaja, no ho diria jo. Al Sàhara espanyol també es va dur a terme la votació. Allà només hi havia 19.960 habitants amb dret a vot. I veto aquí que va votar el 94,02% d'electors. D'aquests, el 94,06% va dir que sí i el 5,04% va dir que no. M'imagino que les dones també van anar a votar en massa, vaja, un exitàs en tota regla. Va entrar en vigor l'1 de gener de 1967 i va prevaldre fins a la promulgació de la Constitució espanyola de 1978, en la ja pretesa democràcia parlamentària multipartidista.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Novament sentint a Los Bravos, en aquest tema també de 1966, La Moto. El tema, compost per José Antonio Muñoz, inicialment seria el senzill debut del grup Los Pasos. Tot i això, Muñoz, d'acord amb el productor, va decidir que fossin Los Bravos els que editessin la cançó. La Moto va ser un autèntic revulsiu a la cursa de Los Bravos. Els va catapultar la fama i va aconseguir el número 1 a les llistes espanyoles. I ells mateixos van fer una versió en anglès que es deia Baby Believe Me.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir La Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats. La repressió va ser particularment violenta a les facultats de Ciències Exactes i Naturals i de Filosofia i Lletres.
1: La Policia Federal Argentina, que es trobava sota intervenció militar des del 28 de juny de 1966, d'ençà del cop d'estat, tenia ordres de reprimir durament. El nom del fet prové dels bastons llargs usats per efectius policials per colpejar amb duresa les autoritats universitàries, els estudiants, els professors i els graduats quan els van fer passar per una doble fila en sortir dels edificis després de ser detinguts.
3: El 28 de juny de 1966, un mes abans, el tinent general Juan Carlos Onganía havia donat inici a la Revolució Argentina, el nom en què es va autodenominar la dictadura cívico-militar que va enderrocar el president constitucional Arturo Illia i va governar el país fins al 25 de maig de 1973. Fins aleshores, les universitats públiques argentines estaven organitzades d'acord amb els principis de la reforma universitària, que establien l'autonomia universitària del poder polític i el govern tripartit d'estudiants, docents i graduats.
1: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En total van emigrar 301 professors universitaris, 215 eren científics. 166 es van inserir en universitats llatinoamericanes, bàsicament a Xile i a Veneçuela. 94 més se'n van anar a universitats dels Estats Units, Canadà i Puerto Rico. I els 41 restants es van instal·lar a Europa. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. Van renunciar i van emigrar els 70 membres de l'Institut de Càlcul de Ciències Exactes des d'on s'estava operant. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.
4: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: en múltiples ocasions i a casa nostra, probablement, la que més va triomfar va ser la de Luis Aguilé, a qui hem estat escoltant.
1: El 2 d'octubre de 1966, a Madrid, va ser inaugurat l'Estadi Manzanares. Després va canviar el nom a Vicente Calderón, feu de l'Atlètic de Madrid, des de 1966 fins al 2017, i situat al barri de l'Imperial. Ho va ser durant 51 anys i després de la temporada 2016-2017 va canviar el nou estadi metropolità.
0: Però ja des de 1958, per al finançament del nou estadi, el Club Atlètic de Madrid va haver de fer una emissió de deute en forma d'obligacions hipotecàries que en gran majoria van ser subscrites pels socis del club. El 7 de desembre es van beneir els terrenys i el 1959 van començar les obres del que seria el nou estadi Manzanares. El 2 d'octubre de 1966 es va inaugurar oficialment amb capacitat per a 62.000 espectadors en un partit de la quarta jornada de Lliga contra el València, que va acabar amb empat, 1-1.
1: El 1971 es va remodelar i canviar el nom a Vicente Calderón, en honor al president del club, i va ser reinaugurat un any després amb la presència del dictador Francisco Franco i el que aleshores era el príncep Juan Carlos de Borbón. Es va tornar a remodelar pel Mundial de Futbol del 1982.
0: I durant l'estiu de 1992, és a dir, 10 anys després, l'Ajuntament de Madrid va ordenar el tancament temporal de l'estadi per aluminosi, que patia el formigó a la grada lateral i els dos fons. Segons els experts, tenia despreniments de formigó en recobriments i filferros, amb pèrdua de secció resistent significativa. Així que el club, la cervesera Mau i l'Ajuntament de Madrid van signar el 30 de juliol de 2007 un acord de requalificació dels terrenys de l'estadi Vicente Calderón i de la fàbrica cervesera. I el 13 de febrer de 2019 va ser tancat per començar la demolició de l'estadi, que ja va venir en polèmica perquè es van tirar runes al riu i no es va separar els materials per a reciclatge.
1: Com que no tenen un pèl de tontos, després de la demolició de l'estadi estava prevista la construcció d'habitatges de luxes de lloguer al projecte urbanístic Ribera de Calderón amb grans zones verdes connectades amb el parc urbà Madrid-Rio, però també el cobriment del tram de la M30 que passava per Vicente Calderón, adjudicant les obres a Acciona i a Ferrovial, per un pressupost que representava una baixa del 33,01% respecte a la base de licitació.
0: Mira tu, i nosaltres preocupats per un tal 3%.
2: La banda sonora de la nostra vida. Mm.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit la banda barcelonina Los Sirex, amb La Escoba, un tema inèdit d'un tal Laredo que el grup no va acabar d'agradar, però mira, van acceptar d'arranjar-la. Per cert, que la lletra que el grup va presentar al censor incluïa una estrofa en la que es deia «Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven en los altos mundos». La censura va obligar el grup a canviar «altos» per «bajos», perquè considerava subversiva aquesta estrofa.
2: A l'octubre de 1966 va fugir espectacularment d'una presó britànica on complia una pena de 42 anys George Blake, un espia del MI6, conegut per haver estat un agent doble al servei de la Unió Soviètica. Blake, que en realitat es deia Behar, era fill de mare neerlandesa i de pare otomà, d'origen jueu sefardita. El seu pare ja va lluitar en la Primera Guerra Mundial contra els otomans i ell mateix, durant part de la seva adolescència, va formar part dels grups neerlandesos de la resistència a l'ocupació militar nazi, sota el nom de Guerra Bax de Vries.
1: Després d'arribar a Gran Bretanya, va canviar el seu cognom a Blake i es va allistar a la Royal Navy com a subtinent abans de ser reclutat pel Servei Secret d'Intel·ligència, l'MI6, el 1944. Treballava traduint documents alemanys capturats per agents britànics i en l'interrogatori d'alemanys fets presoners a França després del desembarcament de Normandia el 6 de juny de 1944. Només acabada la contesa, va ser enviat a la llavors Alemanya Occidental i va interrogar a Hamburg antics capitans de submarins alemanys que havien participat en la guerra.
2: Va ser enviat a Corea per crear una xarxa d'agents, però va ser capturat per l'exèrcit comunista de Corea del Nord. I es diu que després de llegir les obres de Karl Marx, en els seus 3 anys de captiveri, es va convertir en anarquista, tot i que ell ha negat que fos això el que el va fer canviar de bàndol.
1: Després del seu alliberament el 1953, Blake va tornar a Gran Bretanya com un heroi. El 1955 va ser enviat per l'MI6 per treballar com a agent a la Berlín dividida, on el seu treball va ser, irònicament, captar funcionaris soviètics com a agents dobles. Va aprofitar aleshores per posar-se en contacte amb el KGB i els va informar en detall de les operacions de Gran Bretanya i els Estats Units i va delatar 400 agents de l'MI6, oferint el seu nom i dades als soviètics, de manera que molts van ser executats, torturats o van desaparèixer sense deixar rastre. Finalment, el 1961, estant casat amb una ciutadana anglesa i amb 3 fills, Blake va ser descobert com a doble agent soviètic pel desertor polonès Michael Goleniewski i el van detenir quan estudiava en una petita escola d'idiomes. Blake va morir a Moscou el 2020.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: La cançó que hem sentit és d'en Bob Dylan, anomenada Just Like a Woman, i editada el 16 de maig de 1966. Es diu que la cançó va ser escrita per Dylan per la musa d'Andy Warhol, Eddie Sedgwick, i diuen els entesos, jo aquí no hi entro, que la lletra reflecteix els seus problemes personals i les seves addiccions.
2: No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran de cara a l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes a Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles. I per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97, acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76, juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una solea.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc, que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tu supieras, La venta Zoraida.

Pepe Habichuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Habichuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Habichuela, una trobada entre generacions.

Kiki Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia. I el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs, li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Yerba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93 131 1100.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara a diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i li ha interpel·lat directament.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: Un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. Això ha sigut a 8:15 del dematí durant el recompte quan els funcionaris han localitzat l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència hi han intervingut però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara fem un petit apunt de trànsit i és que la C58 es troba trallada a Barcelona d'entrada del nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada a Reixac i afectacions a la C33. I també en política, el president del PP de Barcelona, Daniel Cirera, ha rebutjat el projecte de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, d'impulsar supermercats assequibles inspirant-se en el model de Nova York. En un comunicat ha afirmat que l'Ajuntament no s'ha de convertir en comerciant ni competir amb aquells que cada matí aixequen la persiana. De fet, el líder creu que és contradictori que l'alcalde hagi admès en una mateixa setmana problemes amb el comerç local i ara al mateix temps projecti nous establiments de titularitat municipal. I en cultura, la Festa de la Font de Tarragona ha viscut aquest migdia la diada del primer diumenge de Festa Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han sigut les colles que han participat en aquesta diada, que fa escassos 20 minuts que ha finalitzat. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant Ràdio Arenys

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

Aquesta setmana a Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.

0: Ràdio Arenys.
1: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Ràdio Arenys.

programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte. Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una entrega més de Plec i Drames. Què dir-vos? Bé, no sé si hauria de començar per unes excuses o per una bona notícia. Abans que res, perdoneu la nostra absència aquestes darreres dues setmanes. Dijous 9 de juliol vam tenir l'especial de Sant Zenon i dijous 16, ja ho sabeu, la setmana passada, el ple municipal on discuteixen els polítics. Per tant, no vam poder fer programa. Ja sabem que el juliol, de tota manera, és un mes estrany per fer ràdio i encara més per estar-se una hora de rellotge escoltant-la. Faixa fogó, caloreja, fa calor, cremor, canícula, ruentor, somorda... Au, quina calorada! Sí, però n'hi han que encara tenen la fortuna i la valentia d'agafar les maletes i viatjar.

0: Nosaltres ens hem obsessionat aquest curs pel Maresme, però avui us proposem un viatge ni més ni menys que a Cuba. Sí, sí, si us toca treballar aquest estiu, no perdeu l'ocasió de viatjar avui amb nosaltres i conèixer la seva tradició i com les noves generacions en prenen part i la difonen. Des de la primera setmana de juliol han passat moltes coses. Què dir-vos? Canet Rock, Sant Zenon, un mundial de futbol pel mig de cop i volta. Entre una cosa i l'altra, semblava impossible encetar la recta final. Sí, sí, heu sentit bé. La recta final. Ja ho vam anunciar al passat programa amb l'Aina Joan, i és que això de fer aplec i compartir drames sembla que arriba a la seva fi.
1: Uf, que pena.
0: De fet, avui rebrem la darrera convidada de la temporada, la Mar Laje, cantautora natural de Canet de Mar amb arrels cubanes. Amb ella parlarem de les seves novetats musicals i els seus últims bolos per aquí, per Catalunya, perquè la Mar és una convidada de primera. Una tia exitosa, internacional, xulíssima. Oi que sí, Mar?
2: Bueno, em vens molt bé, tu, Rubén.
0: Home, és el que s'ha de fer.
2: Sí, sí, 100%.
0: A veure, explica'ns, has estat de bolos, porteu un mes de gira. Uh-huh. Com ha estat aquesta experiència? Has estat per Madrid, vas anar-hi el 16 de juny al Café Libertad 8, uh-huh. Després el 9 de juliol et vam tenir a la Sala Esquirol, a Manlleu.
2: A l'Esquirol, que està al costat de Manlleu.
0: Perfecte. I després, el 12 de juliol, vas estar a Oasis, aquí, a la sala Oasis. Sí. I la setmana passada, el 16 de juliol, vas estar a Vallcarca?
2: Va ser ahir
0: a Vallcarca, oi que sí?
2: A Vallcarca, sí.
0: I què tal l'experiència? Com ho resumiries?
2: Doncs, primer de tot, calorós, perquè ha fet una cara que és insuportable. Però, a part d'això, una experiència meravellosa. Tots els concerts han sigut molt xulos. N'he après molt, perquè a més he estat molt ben acompanyada. I sí, ha sigut com cada concert una cosa molt diferent. O sigui, un era molt més íntim, l'altre era així més, més improvisar, l'altre era més fiesta, o sigui, una barreja molt guai d'espais i de gent i de públic supermaco. I molt contenta, molt contenta.
0: Una barreja molt versàtil de propostes, perquè la Mar, si fa alguna cosa, és sorprendre a cada mostra seva, per tant, no us la podeu perdre ni a ella ni a la seva banda, perquè, de fet, ja ho ha dit ella, és que la Mar no ve sola, perquè més tard s'incorporarà també a aquest aplec en Christopher Simpson, un productor i violinista, de fet, un dels violinistes joves més destacats a l'Havana, a Cuba. I ara sí que sí, ja sabeu que avui tenim per davant un aplec musical de primera. Per això no acaba aquí, amb aquest programa, vull dir, perquè la setmana vinent, dijous 30, farem l'últim aplec de la primera temporada amb tots els col·laboradors del programa i totes les col·laboradores i sense convidats. La darrera tertúlia per analitzar tot el que hem viscut a les zones del 91.2 Ràdio Arenys, la degana de les emissores comarcals.
3: Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. How soon can you have all of your stuff out of here? I really need my own room. Oh, and that bed. I can't wait to break it in. God knows it's not getting any action from you, Grandma.
0: Amb aquest moment èpic d'American Horror Story, us diem que només tornarem si vosaltres des del lliure albir decidiu escoltar-nos una setmana més. Al cap i a la fi, sou lliures de dir-nos allò de mira, saps què? Estoy mejor sin ti. De fet, Estoy mejor sin ti és un dels senzills composats per la nostra convidada Mar Laje. Així que per anar obrint boca, anem a escoltar-lo.
4: Te me has vuelto inalcanzable, tanto que casi no puedo tocarte.

Hola, hola. Estic trucant a Rubén per dir-te i explicar-li a tothom que no es poden perdre el darrer programa de Plequi Drames el 30 de juliol, on hi seré jo i seran tots els col·laboradors i col·laboradores i farem un especial de totes les entregues de Ningú coneix a ningú i hi haurà moltes sorpreses, serà superdivertit i la gent no s'ho pot perdre.

0: Ja heu sentit a la Farah Sevillano, ella confirma assistència, però ara sí que sí, estem sentint l'instrument del pal de pluja. I el pal de pluja és important per començar aquest aplec, sobretot per diverses raons, perquè ens ajuda a baixar les revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil, perquè és un instrument de percussió. I al baixar revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil també és un ambient més apte per parlar del projecte artístic que coneixem avui, on el ritme i la música en directe són fonamentals. I a més, aquest instrument ens serveix de metàfora. Per què? Perquè les llavors que descendeixen a poc al seu interior, generen una cascada contínua de petits sons, ens serveixen de metàfora del procés creatiu. Igual que la pluja, la creativitat acostuma, bueno, no acostuma a arribar de cop, sinó que acostuma a arribar lentament. És un naixement lent que es produeix gota a gota. Avui a Plec i Drames tenim la Mar Laje, estudiant de Belles Arts a la UB, cantautora i artista canatenca de 25 anys. Feia poc més d'un any, la Mar tornava de l'Havana després de gravar el seu primer disc, Still Wondering, un diàleg sonor entre Cuba i el Maresme, que es presentava el passat 7 de març de 2025 a la Sala Odeon de Canet de Mar, la seva vila, en el marc del 30 aniversari del Barna Sants. Mar, benvinguda, com estàs?
1: Gràcies. Doncs molt contenta d'estar aquí, la veritat. És molt especial i estic molt feliç de compartir aquest espai amb tu.
0: Jo també estic molt feliç que hi siguis. A més, és una entrevista que tenia pendent des de fa un any, sí, perquè aquesta senyora és una senyora que no para quieta i era molt difícil compaginar agendes, però és que has vingut per tancar temporada, la darrera convidada d'aquesta temporada, i jo, la veritat, no puc estar més feliç. A més, em portes una companyia excel·lent. Després s'incorporarà aquest aplec en Christopher Simpson. Mm-hmm. Però mira, ara que escoltàvem el pal de pluja, jo volia aprofitar per pensar en la teva trajectòria com a artista. I et volia preguntar, un disc com neix? Neix així caient lentament, gota a gota, com el pal de pluja? O és més aviat un xàfec d'inspiració que et ve de cop i volta i no pots deixar escapar?
1: Bueno, aquest disc realment ha sigut... sí, com goteta a goteta. Ha sigut una experiència meravellosa i que, a més, va sorgir del no-res. O sigui, em va sortir l'oportunitat de gravar-lo sense que jo m'ho esperés. I llavors jo, clar, jo anava composant cançons, perquè jo composo cançons des de fa molts anys, però mai no m'havia plantejat seriosament de gravar-les a un estudi professionalment. Jo feia les meves maquetes a casa meva, en mi habitació, en mi intimidad.
0: Maquetes casolanes.
1: Exacte, amb la tarja de so que em va donar el meu pare i el micròfon que em va donar el meu pare i el desto que em baixa el meu col·lega i tal. I jo em vaig fer el meu mini estudi i anava gravant. Però no tenia pensat gravar-les a un estudi. Em va sortir l'oportunitat de manera orgànica a la Habana, de gravar els estudis Ojalá, allà. I bé, bueno, jo vaig agafar totes aquelles cançons que portava guardant el calaix anys i panys i vaig dir, bueno, potser és el moment de treure aquestes cançons d'aquí i fer alguna cosa amb elles. I amb totes aquestes casualitats meravelloses que van ocórrer, vam acabar gravant el disc amb en Christopher, que és el productor. I sí, bueno, òbviament vaig haver de fer també una feina de descartar cançons, que és molt dur, això, perquè són com mis bebès.
0: Ja, m'imagino.
1: I, clar, era... no podia gravar-les totes.
0: O sigui que la creativitat està molt bé, però després has de tenir el seny per veure, exacte, què és el que serveix per l'estètica del disc, exacte, què és el que s'adapta millor al missatge que vols transmetre en conjunt. Mm-hmm. Mira, ha sortit que tu ets un artista autodidacta i també ha sortit el teu pare, ha sortit els estudis Ojalá. De tot això en parlarem d'aquí no gaire. Però de moment, com és estiu, volem aprofitar la vinentesa i fer-te viatjar. Què sonava a casa teva? Quina música sonava quan eres petita? Quins són aquells referents que et van dur a terme, bueno, que et van portar a la decisió de ser artista? Com vas començar? De moment, Mar, tanca els ulls perquè faràs un viatge molt especial. Escolta això.

0: Aquí sentíem la versió de Procurando curar de Carlitos Laje, juntament amb Mané Ferrer i Ivan Rivero, que va tocar al Bar del Cat a Barcelona. Mar, introdueix-nos a Carlitos Laje i què t'ha despertat aquesta cançó?
1: Quina meravella, m'ha fet molta il·lusió. O sigui, no m'esperava per res del món. Doncs mira, és que l'has clavat. Precisament això és el que em va servir de referent més gran en el món de la música i és amb el que he crescut. O sigui,
0: quin privilegi.
1: Sí, la veritat és que sí. I de fet, és el que t'estava dient, sí. Que no, jo, quan he escoltat la cançó mai havia sentit aquesta versió en directe, m'imagino que és. I quan l'he escoltat, al principi no he reconegut ràpidament la cançó, he reconegut que era el meu pare per la manera de tocar la guitarra. O sigui, que imagina't
0: si... Que és molt fort.
1: Imagina't si el tinc calat ja, com toca i tot. Bueno... M'ha fet molta il·lusió escoltar aquesta cançó, m'encanta.
0: De fet, reprenent una mica el registre que t'ha servit com a referència i la música que has escoltat de petita, ara parlarem d'un referent de la trova. Entonces vamos a poner la música, la siguiente canción, perquè aquí ha sortit els estudis Ojalá, i ara sentirem el següent. Tanca els ulls que tornaràs a viatjar, Mar.

0: Aquí sentíem en Silvio Rodríguez, és una persona molt important per tu. Quina relació té o quina influència té a la teva carrera també el Silvio Rodríguez?
1: Doncs, primerament, té una influència perquè clarament he crescut escoltant el Silvio, igual que el meu pare. De fet, el meu pare és autodidacta també i va aprendre a tocar la guitarra amb els cassets, rebobinant-los, saps? En Silvio, que anava aconseguint por ahí en el Mercado Negro de Cuba. I sí, llavors, òbviament, és un referent molt important per mi. M'ha acompanyat tota la vida, des de que soc ben petita, la seva música. Però, sobretot, a part de ser un gran referent, és una persona que m'ha canviat la vida totalment de la millor manera possible, imaginable, que existeix, quan em va oferir que gravés el disc en els seus estudis.
0: És que això és molt fort.
1: Ja. Jo ho dic així com, bueno, però és una cosa que literalment m'ha canviat la vida. Molt heavy.
0: Aquí a Plequidrama estem una persona que ha gravat els estudis de Silvio Rodríguez. És quanto menos impactant.
1: Sí, sí ho és. Per mi també ho és, eh? I va estar una experiència molt maca. Jo, clar, és que no, jo no m'ho podia creure. Bueno, sí, m'ho va dir i em va dir ¿cuándo te vas? I li vaig dir en 2 setmanes. I em va dir, bueno, año que viene vuelve y graba el disco.

0: a un preu mòdic a Manzanares del Real a Madrid a veure'ls en directe. Mar Laje, senyoreta, hem parlat que el disc és un projecte obert, que és un projecte que es pot modificar en qualsevol moment. De cara al futur, trauràs algun single més? Estan per sortir més singles?
1: Sí, sí, sí, bueno, ara falta publicar el que queda de disc, que són unes quantes cançons, i després d'això jo estic segura que seguiré publicant, i de fet ja tinc... O sigui, jo soy así de lista, que m'he acabat de publicar el disc i ja estic pensant en el proper projecte que faré, perquè clar, que ja està gravat i tinc ganes de seguir fent coses, així que... Val.
0: O sigui que ja estàs en ment de treure els següents singles, encara no hi ha dates, entenc?
1: Encara no tinc dates.
0: Encara no hi ha dates, però pròximament...
1: Però serà ben aviat. O sigui, aviat. Manteniu-vos atents i atentes a les xarxes socials.
0: Molt bé. Dieu les vostres xarxes socials.
1: Bueno, a mi em podeu trobar a sobretot Instagram, perquè crec que TikTok ni tinc. @marlajemanso. Laje amb G, és el meu cognom. És el meu nom i el meu cognom, els meus cognoms.
0: I Christopher, tu?
2: CH Simpson Music. CH Simpson Music i Elevación Oficial.
0: Val. Aquests dos comptes, Elevación Oficial i CH.Simpson.
2: No, CH
0: Simpson Oficial.
2: Music.
0: Music Oficial, vale. Llegamos al final. Vosaltres dos sou cantautors. Si haguéssiu de donar només un consell, perquè no tenim gaire temps, un consell cadascú, a aquells joves que tenen maquetes, que tenen lletres al calaix de la seva habitació, que no s'atreveixen a treure-les, que no troben encara una tribu amb la que produir música, quin consell donaríeu a aquests joves que volen ser cantautors?
1: Jo els diria, primer de tot, que no tinguin pressa, que no estan en cap cursa contra ningú, perquè és una cosa que a mi em preocupava quan era més petita, i m'alegro d'haver-me esperat per fer les coses, perquè ja ha sortit tot com m'esperava i com ho desitjava i ho somiava. Primer, que no tinguin pressa, i segon, que no parin, que no deixin mai de cantar, que no deixin mai de composar, de tocar, de sortir al carrer i d'intentar-ho, perquè és un món complicat, però us puc ben assegurar que val la pena.
2: Sí, jo vull contigo. La constancia y no tener miedo de expresarse. O sea, tener claro qué es lo que tú quieres decir. Ten claro lo que quieres decir y tíralo con todo. O sea, en buen cubano, tíralo con todo para adelante. Y no pienses que los recursos son escasos. Siempre optimiza con los pocos recursos que tengas para lograr el mejor resultado posible en el momento, un paso a la vez.
0: Pues ten claro lo que quieres decir, tíralo con todo, ¿no? Tíralo como puedas. Y ahora ya estamos sentint Otra Copa, el single de la Mar Laje, amb què tanquem aquest programa. Moltíssimes gràcies, Mar Laje, Christopher Simpson, per haver estat aquí fent aplec amb mi i també explicant-me els drames propis d'un productor i d'una cantautora. Ha estat molt, molt útil per mi, he après moltes coses noves i és un plaer que us hagueu passat aquí al Calisai a gravar ràdio amb el calor que fa, o sigui, amb la calor que fa.
1: Això és un refugi climàtic, això ara mateix.
0: Un refugi climàtic. I moltes gràcies. Escoltem ara sí que sí, Otra Copa.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
4: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys, la primera.
5: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo amb dos actes sota un clima electoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez des de la festa de la Rosa de Cabà i Feijóo des de la festa de les Migues de Badalona. Aquest últim ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
2: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
1: També l'alcalde Jaume Collboni ha instat aquest diumenge els alcaldes de diferents ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, en la introducció d'una taula rodona sobre l'habitatge assequible de la cimera Urban 20 de la ciutat nord-americana. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a altres ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. Per a Collboni, el problema és global i els actors que hi juguen també ho són, com els fons voltors o les plataformes de lloguer turístic. I també hi ha un intern de la presó de Quatre Camins que ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es trobava des de l'abril passat en els moments dels fets temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del dematí, durant el recompte, ha estat quan els funcionaris l'han trobat sense signes de vida. I petits apunts de trànsit, ja és que tallada la C58 a Barcelona d'entrada al nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada i Reixac i afectacions a la C32. També hi ha retencions a l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud o Barcelona i en 4 quilòmetres d'intensitat a la Roca del Vallès. També hi ha un carril tallat i circulació d'un pas alternatiu a la C66 a Rupià per un accident, i també es manté un carril tallat a l'AP7 a Castellví de la Marca en sentit nord per un accident, provocant retenció des de Banyeres del Penedès. I també un carril en aquesta mateixa AP7 a Subirats en sentit nord per un camió avariat. Per facilitar tota aquesta situació, s'han habilitat carrils addicionals. I en cultura, la plaça de la Font ha viscut aquest migdia una gran diada de castells per la primer diumenge de Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els Calcers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han estat les colles que han actuat. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: In olden days, a glimpse of stocking was a look on of something shocking, but now God knows.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Molt benvingudes i molt benvinguts una setmana més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat al teatre musical, on cada setmana escoltem unes quantes cançons que tenen una temàtica en comú. Des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, us estarem acompanyant l'Isaac Albarracín a les Vies del So i aquí aquest que us parla, en Jordi Serra, Ribugent. De vegades, només cal escoltar els primers segons d'una cançó o d'una música per endevinar de quina es tracta. A continuació escoltarem uns quants segons d'una música, que no la posarem sencera, perquè el nostre programa no és un programa de música clàssica, sinó que és un programa de teatre musical, però pareu bé l'orella i només escoltant aquesta música descobrireu la temàtica del programa d'avui.

Sí, efectivament, avui ens n'anem de casori. I ens hem ben pentinat i posat ben guapos i ben elegants, tant l'Isaac com jo, per anar-nos-en de casament. Avui repassarem alguns musicals que contenen enllaços matrimonials, casaments, noces, bodes, o com ho vulgueu anomenar. Avui el programa va de musicals amb casaments. No podrem veure'ls tots, perquè tenim el temps que tenim, però hem fet una selecció que esperem que us agradi. I potser, potser, més endavant, tornarem a anar de casori en algun altre programa. Now only used for letter words writing prose. Qui més qui menys ha anat a algun casament al llarg de la seva vida. Bé com a nuvi, bé com a núvia, bé com a padrí de la núvia, com a testimoni, com a pare de la núvia, com a mare del nuvi, o senzillament com a convidat en qualitat d'amic, familiar, col·lega o company de feina. Això d'anar als casaments hi ha gent que els encanta i d'altres, en canvi, tot el contrari, ho detesten. De totes maneres, us agradi o no en els casaments, avui us prometem un programa d'allò més entretingut i divertit. Els casaments, en definitiva, són una festa, com el nostre programa, una festa per celebrar la unió de dues persones que s'estimen. Els casaments es poden celebrar de manera clàssica i tradicional per l'Església, com Déu mana, però també de manera laica fora de l'àmbit religiós. I fins i tot hi ha qui es casa en un casino de Las Vegas, fent submarinisme o tirant-se en parapent. Hi ha gent per tot, però no deixa de ser una cerimònia, un convit i una festa per reunir-se amb els éssers estimats, gaudir de la vida i brindar pel futur d'aquesta unió. I sense més dilació, comencem ja amb un musical, la trama del qual gira al voltant d'un casament. Sí, senyors, un casament. És un musical molt conegut, que de ben segur coneixeu molt bé, perquè potser l'heu pogut veure en directe, ja que s'ha representat en diverses ocasions, tant a Madrid com a Barcelona. Crec que actualment encara es pot veure a la Gran Via de Madrid. I és un d'aquells musicals que sovint estan en cartellera a Londres i a Broadway, que si heu tingut la sort d'anar-hi, doncs potser també l'heu vist allà. Potser també el coneixeu per la pel·lícula, perquè hi ha una pel·lícula, i la pel·lícula fins i tot té una seqüela. Sí, sí, estic parlant d'això que està sonant. A veure, puja una mica la música. Doncs sí, estic parlant de Mamma Mia, un jukebox creat a partir de les cançons del grup suec ABBA. Els musicals jukebox seran els protagonistes d'un parell de programes que ja estem preparant de cara al 2025. Però ara parlem de Mamma Mia. Mamma Mia és un musical ambientat en una illa grega fictícia on hi viuen la dona, una mare soltera, que regenta una taverna sempre plena de turistes amb la seva filla Sophie, que aviat es casarà amb el seu promès Sky. La Sophie vol esbrinar qui és el seu pare biològic, qüestió de la qual la seva mare no en vol parlar mai, perquè li agradaria que fos ell qui l'acompanyés fins a l'altar. Un dia, buscant i buscant, troba un diari antic de la seva mare i descobreix que aquells dies que ella va ser engendrada, la seva mare mantenia relacions amb tres nois diferents. Ella no es talla un pèl i es posa en contacte amb aquests tres nois, ara ja tres homes fets i drets, i els convida al seu casament fent-se passar per la seva mare. Ells accepten i es presenten a l'illa uns dies abans de l'enllaç, temps que la Sophie aprofitarà per investigar quin dels tres és el seu pare biològic i, per tant, qui l'haurà d'acompanyar fins a l'altar el dia del seu casament. Mamma Mia és una comèdia molt divertida i entretinguda, amb molts embolics i molt mals entesos, que acaba amb un apoteòsic final feliç, amenitzada tot ella amb les cançons d'ABBA. Del musical original de Londres, que es va estrenar el 1999, ara n'escoltarem la cançó en què un dels tres homes que han vingut convidats al casament aprofita la vinentesa i li demana a la dona, la mare de la núvia, que es casi amb ell. La dona s'ho pensa i finalment acaba dient que sí, tot cantant I do, I do, I do, I do, I do, és a dir, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que s'hi casarà. I així arribem al final del musical amb un casament totalment inesperat.

Els casaments tradicionals, els que celebra la gran majoria de gent, tenen una sèrie de rituals. De primer hi ha una cerimònia, però abans d'aquesta també hi pot haver, i acostuma a haver, el comiat de solter o de soltera. Però anem a la cerimònia. Anem a la cerimònia. De primer hi ha una cerimònia que pot ser religiosa en una església, ermita o basílica, o que pot ser laica, al jutjat, a l'ajuntament, en un jardí a l'aire lliure, en una finca o en una illa del Pacífic, segons el pressupost de cadascú. Després els nuvis se'n van a fer el reportatge fotogràfic, mentre els convidats i convidades ja van cap al lloc on es fa la festa i el tiberi. Més tard arriben els nuvis i ja comença l'àpat. I vull fer un parèntesis. Quan dic nuvis, em refereixo a un nuvi i una núvia, a dos nuvis o a dues núvies, ja que, afortunadament, al país en què vivim, des de l'any 2005, també es poden casar dues persones del mateix sexe. Tanquem el parèntesis? Doncs comença l'àpat i vinga a menjar i més menjar i vinga a beure i més beure. El primer plat, el segon plat, ara un brindis, ara un altre brindis, ara un altre plat, ara un altre brindis, ara arriba el pastís de noces amb les figuretes dels nuvis al capdamunt, ara un altre brindis i ara un parlament, i un altre brindis i un altre parlament, i després de tants de brindis i de tants de parlaments i de tant de menjar i beure, comença el ball. I amb el ball, la festa. I amb la festa hi ha qui contracta un DJ, hi ha qui fa venir un músic o un cantant, i fins i tot hi ha qui contracta una petita o gran orquestra. El protagonista de la cançó que escoltarem ara a continuació és un cantant de casaments de poca munta, a qui contracten per anar a amenitzar les festes post-Tiberi. En Robbie Hart és el protagonista del musical The Wedding Singer, el cantant de bodes, estrenat a Broadway l'any 2006 i que és una versió musical de la pel·lícula del mateix nom, The Wedding Singer, de 1998, que aquí, coses d'aquelles que passen amb els títols, es va titular El Chico Ideal i que està protagonitzada per l'Adam Sandler i la Drew Barrymore. En Robbie, aquest cantant de bodes, quan comença el musical, està a punt de casar-se, però la seva promesa el deixa pel plantat a l'altar. D'altra banda, la Júlia, que és una de les cambreres del convit del seu casament, i el casament de la qual ell havia d'anar a actuar al cap d'uns dies, imagineu-vos com és aquest argument, ho deixa aquell mateix dia, aquesta noia, la cambrera, també ho deixa amb el seu promès, perquè se n'adona que no és com ella es pensava que era. Tot plegat farà que en Rob i la Júlia es coneguin i comencin una relació. Una relació que no sabem com anirà. Anirà bé tot plegat? Acabarà finalment amb casament aquesta història d'amor i finalment podran casar-se tant l'un com l'altre? Sense fer massa spoilers, us diré que es tracta d'una comèdia musical de gènere romàntic que de ben segur que després de molts entrebancs i molts malentesos, el musical acabarà amb un happy ending, amb un final feliç, o potser no, no ho sabem. Ara escoltarem la cançó amb què començava el muntatge d'aquest musical que es va poder veure a Madrid l'any 2007, un musical protagonitzat per l'actor i cantant Naïm Thomas. És concursant de la primera edició d'Operación Triunfo i aquest musical va ser dirigit pel mateix director que va dirigir el muntatge original a Broadway, el John Rando. Un musical amb composició musical del Matthew Scalar, lletres d'en Chad Begelin i llibret d'en Begelin i en Tim Herlihy, que és el guionista de la pel·lícula original en què es basa. A Madrid aquest musical es va titular El rei de bodes i es va poder veure al Teatre Nou Alcalà la temporada 2007-2008. Escoltem la cançó que porta per nom Tu futuro empieza hoy, que és la versió en castellà de It's your wedding day, el teu dia de noces.

I del rei de bodes passem a donar-vos una breu notícia sobre l'anomenada reina dels musicals de Catalunya, que va triomfar durant la dècada dels 90 del segle passat i per això se li va posar aquest títol de reina dels musicals. Estic parlant de l'Àngels Gunyalons. L'Àngels Gunyalons vindrà a Arenys a actuar aquest proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal en un muntatge teatral de text, no musical, sinó de text, titulat Llegat, que explica la relació d'una mare i el seu fill i com acaben coneixent-se més i més gràcies a un viatge que han de fer plegats. El proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal. I nosaltres continuem amb més casaments. Casar-se sempre és tot una alegria si els dos participants d'aquesta cerimònia s'estimen i tenen ganes d'unir les seves vides. Això és el que passa habitualment i és el que hauria de passar. Però a molts països d'aquest món en què vivim encara hi ha nenes que són obligades a casar-se amb homes que els dupliquen o tripliquen l'edat. I la ONU i l'UNICEF ho saben, miren de reull i ben poca cosa fan al respecte, la veritat. Antigament hi havia casaments que estaven arreglats amb anterioritat i hi havia dones que es dedicaven a arranjar matrimonis, les anomenades matrimonieres, que és la paraula correcta dita en català. Casamenteres és en castellà, i és incorrecte. Jo em pensava que es podia dir casamenteres perquè prové del substantiu casament, però es veu que no, que la paraula correcta és matrimonieres. Que eren unes dones que es dedicaven a fer unions de persones, normalment homes vells i rics, amb noies joves i bufones, semblant al que passa a moltes zones del món. Dues de les matrimonieres més conegudes del teatre musical són la Dolly Levi, del musical Hello Dolly, o la Yenta, la casamentera del violinista al damunt de la teulada. Casaments que no eren per amor, sinó per interès. Sobre l'amor, sobre els interessos creats, els casaments fora de la llei i les injustícies que hi ha al món, entre altres temes, va una opereta en dos actes que es va estrenar ni més ni menys que el 14 de març de 1885 al Teatre Savoy de Londres. I que abans que s'acabés l'any, ja la representaven més de 150 companyies, així com ho sentiu, arreu d'Europa i d'Amèrica. Parlem de 1885. Es tracta ni més ni menys que del Mikado. El Mikado, una de les operetes còmiques més famoses del duet format pel lletrista William Schwenk Gilbert i el compositor Arthur Sullivan, que juntament van compondre 14 òperes entre 1871 i 1896. Òperes còmiques, algunes d'elles, d'altres no tant, que han estat traduïdes en molts idiomes i representades arreu del món. A Catalunya n'hem pogut veure dues adaptacions gràcies als de Goy de Gom. D'una banda, Els Pirates, que era la versió dels Pirates de Pinsens, i d'altra banda, El Mikado, de la qual avui n'escoltarem una cançó. Adaptada al català pel gran Xavier Brudassala, el Mikado està ambientada a l'antic Japó, lloc exòtic i ben allunyat de l'Anglaterra de finals del segle XIX, que permetia al Gilbert and Sullivan criticar aspectes de l'actualitat de l'Anglaterra d'aleshores i fer-ne una bona sàtira. El Mikado és l'emperador de l'antic Japó. De fet, Mikado significa emperador en japonès antic. Ara ja no s'utilitza aquesta paraula, però és el que significa. Mikado és un emperador en japonès antic. L'argument és molt llarg i enrevessat, i en faré una síntesi tenint en compte la temàtica del programa d'avui i el fragment que escoltarem a continuació. Som-hi, vinga. Anem per pams. El Mikado, l'emperador, dicta una llei que diu que qualsevol persona que flirtegi amb alguna altra que ja estigui compromesa serà executada. Sí? Això d'una banda. D'altra banda, la Llum Llum és la deixeble i promesa d'en Coco, que és el gran botxí del rei Titupú, l'encarregat d'executar els que infringeixin les lleis de l'emperador. Arriba a Titupú un jove i humil joglar que aviat s'enamora de la Llum Llum. I la Llum Llum també s'enamora d'ell, però està compromesa amb en Coco, el gran botxí. El que ningú sap és que aquest humil trobador és en Nanki Pu, el fill de l'emperador i hereu del tro. En Nanki Pu decideix casar-se amb la Llum Llum, tot desafiant les lleis del seu pare, i per tant serà executat. I una nova llei diu que la dona de l'executat també ha de ser enterrada viva juntament amb el seu marit. Si per amor es casa amb el joglar, que ella encara no sap qui és realment, a ella també l'hauran d'enterrar amb ell. Té un dilema, un gran dilema, casar-se o no casar-se. Aquesta és la qüestió, malgrat l'amor que sent per ell i que no sent per en Coco,
el seu antic promès. Això és el que ara mateix sentirem a la cançó Quin moment més dur, de l'adaptació que del Mikado en van fer els de Goi de Gom l'any 1986. Escoltem-la.

0: desenllaç.
1: Però en Coco, que és un tros de pa incapaç de matar una mosca, tot i ser el botxí del regne, els deixarà escapar i permetrà que es casin i visquin allà on vulguin, però ben lluny de Titipu. Ella es farà càrrec de fer creure a l'emperador Mikado, el Mikado, que el juglar ha estat executat i enterrat juntament amb la seva dona. Una opereta amb un final ben feliç. I ara deixem l'antic Japó de banda i ens anem cap a Nova York, on se situa l'acció del proper musical, Sweet Charity. El musical Sweet Charity, la protagonista, que es diu Charity Hope Valentine, treballa de ballarina al Fandango Ballroom, una sala de ball on, a part de comiats de solter, els clients, majoritàriament homes, van a gaudir dels picants espectacles de ball que ja ofereixen i també a veure i a tenir conversa amb les ballarines del local. Aquestes han d'aconseguir que els clients beguin i beguin, i quantes més copes, millor. Qui regenta el local és en Herman, un home malcarat, controlador, encara de pomes agres i molt estricte i autoritari amb les seves treballadores. Però que, no obstant, té un punt dèbil: els casaments. Quan va a algun casament, és d'aquelles persones que s'emocionen. Que s'emocionen molt, massa i tot, d'aquelles que donen fins i tot la nota i es passen tota la cerimònia plorant, plorant i plorant. De l'emoció que sent al veure dues persones casant-se, i també de l'alegria i satisfacció que sent a l'adonar-se que cap d'aquelles dues persones és ell. Del musical Sweet Charity en parlarem molt més al programa, el programa següent, el proper programa, perquè serà un dels musicals que sonaran. Avui, de moment, escoltem aquesta cançó en què en Herman ens explica, cantant i molt ben acompanyat de les noies del Fandango Ballroom, que li encanta plorar als casaments. I love to cry at weddings. M'encanta plorar els casaments. I la cançó que escoltarem és la del muntatge original de Broadway de 1966, interpretada per l'actor John Wheeler.

malparlat, groller, vulgar, un home de món, amb la cultura que li ha donat estar més al carrer que a casa, l'Alfred Doolittle és un escombriaire a qui li agrada una mica massa el vi i també és el pare de la venedora de flors més famosa dels musicals, l'Eliza. L'Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, una noia malparlada, brutota i amb pocs modals, a qui un egocèntric i pedant professor de fonètica, el professor Higgins, vol convertir-la en tota una dama. A partir de l'obra de teatre Pigmalió, el Pigmalió, de George Bernard Shaw, el tàndem format pel compositor Frederick Law i el lletrista i llibretista Alan J. Lerner van crear el musical My Fair Lady, que es va estrenar a Broadway el 15 de març de 1956, protagonitzat per un ja experimentat Rex Harrison, com a professor Higgins, i una joveneta Julie Andrews, com a Eliza Doolittle. Però tornem al pare de l'Eliza, l'Alfred, i centrem-nos en ell. Hi ha un moment en el muntatge en què guanya uns diners gràcies al professor Higgins i decideix gastar-se'ls amb roba elegant per casar-se amb la dona amb qui viu des de fa molts anys, des que va morir la mare de l'Eliza. Veient que la seva filla pot fer-se passar per una senyoreta de l'alta societat, creu que el millor que ell pot fer és també refinar-se una mica. I el primer pas per fer-ho és casar-se i deixar de viure en pecat amb la seva dona. I demana als seus amics que l'acompanyin fins a l'església, ja que va una mica pet, pobret, va una mica pec, ha begut una mica massa, després d'haver estat tota la nit sense parar de beure, celebrant el seu comiat de solter. I el pobre home el que vol és ser puntual a l'església i casar-se amb aquesta senyora. Escoltem ja la cançó Lleva-me a la iglesia ya, interpretada en castellà pel gran Joan Crosas, que és qui va donar vida a l'Alfred Doolittle, el muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 2001. Un muntatge protagonitzat per en José Sacristán com a professor Higgins i una ja granadeta Paloma San Basilio com a la jove Eliza Doolittle. Escoltem ja el gran Joan Crosas amb Lleva-me a la iglesia ya, acompanyat del repartiment del muntatge que es va poder veure al Teatre Lope de

0: T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Aquest és el títol d'un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1996, amb música d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe Di Pietro. És un dels muntatges que més temps han estat en cartellera a l'Off-Broadway. És el segon muntatge, el primer és de Fantàstics i el segon és aquest. El T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. En aquest musical hi ha un casament, però no només hi ha un casament, sinó que també hi ha tot el que passa o podria passar abans d'un casament i tot el que passa o podria passar després del casament. És un musical que es compon de diferents escenes que no segueixen un fil argumental, però que totes elles tenen en comú, com a tema central, l'amor i les relacions. Les primeres cites, el festeig, el prometatge, conèixer els pares de la parella, la preparació prematrimonial, el fet de ser pares, o la rutina sexual al cap d'uns anys de matrimoni, són alguns dels temes que tracten de manera molt còmica en aquest musical. Tots ells, tots aquests temes, són amenitzats de músiques i cançons molt alegres i molt divertides. Aquest musical normalment està interpretat per quatre grans actors, dos homes i dues dones, ni molt joves ni molt grans, ja que tots ells interpreten tots els personatges de l'auca, tots els personatges fan de vells, fan de joves, fan d'adults, fan de totes les edats. A Barcelona, aquest espectacle en català es va estrenar el 1999 sota la direcció de l'Esteve Ferrer i amb un repartiment de luxe, l'Eduard Farelo, la Maria Josep Peris, en Xavi Mestres i la Teresa Vallicrosa, que feien tots els personatges de l'auca, com acabo de dir. Se n'han fet altres reposicions també a Barcelona i en català l'any 2001, el 2013 i el 2014. El 2001 també es va poder veure una versió en castellà a Madrid amb la Carme Conesa, la Cília Marçó, amb Víctor Ullate Júnior i amb Miguel del Arco, abans de convertir-se en un dels més reputats directors de teatre. La cançó que escoltarem ara a continuació pertany a la reposició del 2013, un muntatge que en aquell moment va ser dirigit per l'Elisenda Roca. L'Elisenda Roca, que des de fa un temps va deixar la televisió, ella era la gran presentadora de Cifres i Letres, de la 2 de Televisió Espanyola, i doncs va deixar la televisió per dedicar-se a escriure llibres per adults i infants i també per dirigir espectacles teatrals com aquest. Els actors d'aquest muntatge, els que sentireu ara a continuació, eren la Mercè Martínez, en Jordi Vidal, la Montse Rius i en Frank Capdet. El que sentireu ara a continuació és el brindis dels pares. Una parella de joves, l'Eric i la Sara, van a dinar com cada diumenge amb els seus pares, amb els pares d'ell, amb els pares del noi. Aquest diumenge serà especial. Els hi han de donar una notícia i els pares comencen a pensar i pensar i pensar i creuen que, després de 8 anys junts com a parella, la notícia serà que han decidit formalitzar la seva relació i casar-se. I aquest matrimoni estan d'allò més contents i il·lusionats. Però no, no. Resulta que ells dos, el que els comuniquen és que ells dos estan molt bé, però han decidit deixar-s'ho córrer. Deixar-s'ho córrer vol dir trencar la relació. La il·lusió dels pares s'esvaeix de cop. Ells, que estaven esperant en candeletes el casament del seu fill, i fan un brindis musical, que és el que ara mateix escoltarem.
1: Mama, papa, la Sara i jo hem estat valorant els pros i els contres.
2: Sí.
1: I hem decidit, és senzillament, que jo no em trobo prou preparat.
2: Sí, i ara mateix estic molt concentrada en la meva carrera professional i no sé, no acabo de trobar el moment.
3: Ja ens coneixeu! Sempre ens hem considerat uns pares molt comprensius.
2: Sí.
3: Així que si creieu que aquesta és la millor decisió que podíeu prendre, doncs... Benvinguda sigui!
4: Sí! L'enhorabona! Això ho treus aquí. Què, papa? Fem un brindis, o què?
3: Ah, sí, el brindis, sí. Brindo pel nostre encara no prou preparat fill, Eric, i per la massa concentrada en la seva carrera professional, altrament hauria estat la nostra jove, la Sònia.
2: Sara!
3: La Sara!
5: Salut!
6: Ho hem de celebrar.

Hi ha musicals que comencen amb un casament, com per exemple el Rocky Horror Show, on els protagonistes, en Brad i la Janet, van convidats al casament d'una parella d'amics seus i quan surten de l'església decideixen comprometre's per ben aviat casar-se ells també. Hi ha musicals que el casament és el final de l'espectacle, com per exemple Mamma Mia, que acaba amb un casament d'allò més especial i inesperat. I també tots els musicals de princeses que acaben amb noces reials en les quals la noia acaba casant-se amb el seu príncep blau. Com per exemple, doncs la versió més popular que se n'ha fet del conte de la Ventafocs, el Cinderella, del duet Rodgers and Hammerstein de 1957, creat originalment per a la televisió, i que després, al cap de molts anys, va ser portat als escenaris en diverses ocasions, amb gran èxit també. D'altres vegades, el casament està ubicat

0: El musical comença amb un casament express, és a dir, ràpid, molt ràpid, d'un noi, l'Adam, que té pressa per casar-se, i una noia, la Mili, que té pressa per fugir d'aquella ciutat on viu i treballa. I casant-se, veu una oportunitat per anar-se'n d'allà i ser feliç amb aquest noi que li ha fet tilín des de que l'ha vist. El que no s'espera aquesta noia és que l'Adam no viu sol. No, l'Adam viu acompanyat dels seus 6 germans. I aquest musical del que us parlo, que ara us diré el títol i de ben segur que tothom el coneix, acaba també amb un casament exprés. Sí, acaba amb un casament exprés, però de 6 parelles. De 6 parelles a punta d'escopeta. És a dir, en total, 7 casaments al llarg d'un musical, un al principi i 6 al final. De ben segur que ja sabeu que estic parlant del musical 7 Brides for 7 Brothers, 7 promeses per a 7 germans, o en versió castellana, 7 novias para 7 hermanos. Un musical basat en la coneguda pel·lícula de 1954, dirigida per la Stanley Donen, i que anys més tard va ser adaptada al teatre. Basada en la llegenda del Rapte de les Sabines, d'aquest musical ara mateix n'escoltarem la cançó Sobbing Women, les dones sabines, del muntatge que es va poder veure l'any 2015 al teatre, ja ho diré bé perquè és una mica complicat de dir, al teatre Regent's Park Open Air de Londres, que és una mena de teatre grec com el de Barcelona, on a l'estiu, al igual que aquí, hi fan espectacles a l'aire lliure. Escoltem-la.
1: No, this was in olden times. This is history. Tell

Aquesta cançó fa referència a la llegenda de la mitologia romana en què els fundadors de Roma van raptar les dones de la tribu dels Sabins, les Sabines, per poblar Roma. Al musical, els sis germans de l'Adam, el protagonista, van a la ciutat i segresten les sis noies que més els agraden i se les emporten presoneres a casa seva. Una llau de neu no permetrà que els promesos i els pares d'aquestes noies les puguin salvar. I allà passaran tots els mesos d'hivern fins que arribi la primavera. Això sí,

protegides per la mili, que aviat es convertirà en una germana gran per a elles i no permetrà que els cràpoles dels seus cunyats se'ls hi apropin. A la vegada, la mili refinarà i polirà aquests nois fins a tal punt que les sis noies acabaran completament enamorades d'ells. I quan arribi la primavera, els pares arribaran fins allà i obligaran els nois, apuntant-los amb una escopeta, a casar-se amb les seves filles deshonorades per ells, però que ara tenen més ganes de casar-se amb ells que amb els antics pretendents. I així serà, i així serà, i així serà. Al final així serà, es casaran, seran feliços i menjaran molts d'anissos, amb un final ple d'alegria, joia i música. Així s'acaba aquest musical. Ui, i aquesta música? Bé, aquesta música que sentim de fons, a veure... Aquesta música ens recorda que tot s'acaba, tot s'acaba. S'acaba la vida, s'acaba aquest programa que està a punt d'acabar, tot s'acaba. També l'amor s'acaba, sí. Els contes infantils i a les pel·lícules de Disney sempre ens han dit allò de es van casar i van ser feliços i van menjar molts d'anissos. I sí, sí, hi ha gent que, afortunadament, l'amor en parella els dura tota la vida i arriben a celebrar fins i tot les noces d'argent, que són 25 anys de casats, les d'or, que en són 50, o les de diamant, que en són 60. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però també hi ha parelles que l'amor els dura el que els dura. Molt menys. Ben poc. N'hi ha que al cap de 20 o 15 anys ja deixen... decideixen posar punt i final al seu matrimoni. N'hi ha d'altres que al cap de 3 anys, 3 mesos o 3 dies després del seu casament, ja ho engeguen tot en orris. Això és el que hi ha. S'acaba l'amor o es desgasta amb la convivència, o obren més bé els ulls i se n'adonen que aquella persona no és realment com es pensaven, o coneixen a una altra persona molt més interessant i que els aporta molt més a nivell físic, mental, professional, econòmic o espiritual. Això és el que hi ha. I això és el que hi ha, és el títol de la cançó amb la que avui tancarem el programa. I amb la que els de Goy de Gom tancaven el musical Tu Dio Amor Meu de 1995. Un musical a partir de cançons d'en Cole Porter i relats de la Dorothy Parker. I amb aquesta cançó us deixem. I si us heu quedat a escoltar-nos fins al final, moltes, moltes, moltes gràcies, de veritat. I si a més us ha agradat el programa d'avui, us esperem d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, amb un nou programa dedicat a les coreografies més icòniques del teatre musical. Primera part, això sí, perquè les dividirem en dues parts, que n'hi ha moltes. Avui us hem estat acompanyant a les vies del so, ben mudat i ben enclenxinat, i amb un corbatí molt elegant, digne de convidat de casament, l'Isaac Albarracín. I aquí, rere els micros, vestit de bala baix com un pingüí, que us parla, el padrí de la núvia, en Jordi Serra, Ribugent. Res més a afegir. Bé, sí, només dues coses. Bona nit i que descanseu.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre a Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'En Joc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
5: Doncs anem a repassar ja el més destacat de la jornada, els titulars, i comencem parlant de bàsquet, la penya i el Barça, que juguen aquesta hora a la final de la Supercopa CB.
6: Doncs sí, des de les 7 a l'Olímpic de Badalona, verd i negres i blaugranes es juguen un títol que no guanya un equip català des de l'any 2015. La penya vol sumar la seva tercera Supercopa i el Barça la setena. De moment, descans a l'Olímpic de Badalona, 52, Joventut, Barcelona, 46.
5: En futbol, el Barça fa el 7 de 7 i és més líder abans de l'aturada per seleccions.
6: Els de Hansi Flick van guanyar 1-3 a Sevilla amb un altre triplet de Rafinha que ja suma 12 gols en 7 jornades de Lliga. Els blaugranes han sumat els 21 punts possibles en l'inici del campionat i ja tenen 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i 6 sobre el Real Madrid després de la victòria a Matalassera en el derbi madrileny jugat aquesta tarda.
5: I a segona divisió, el Sabadell continua intractable a casa.
6: Tercer triomf dels arlequinats en 3 partits a la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa s'han imposat per 3-1 l'Oviedo i se situen en zona de play-off d'ascens a primera divisió amb 11 punts de 18 possibles. Un punt per darrere i el Girona, gràcies al triomf treballat a Cádiz per 1-2.
5: I a la primera federació masculina, primera derrota de Nàstic.
6: Els tarragonins s'han vist clarament superats al Corcón i han caigut 3-0 amb tots els gols encaixats als primers 26 minuts de partit. L'Europa va caure 2-1 a Múrcia amb un gol encaixat al minut 90 i un altre al 100 de penal molt discutit. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles i el Sant Andreu jugarà dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid-Castilla.
5: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar resultats d'aquesta hora de diumenge 20 de setembre 2026 i, com deien, començant per la Supercopa CB per aquesta gran final que es disputa a Badalona entre la Penya i el Barça.
6: I de moment un partit bastant igualat es troba en el descans. 52 Joventut, 46 Barcelona.
5: En futbol, segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ha començat ja la segona meitat a Reus.
6: Doncs sí, ja porten un parell de minutets de la segona meitat. Minut 47, Reus 1, Nàxera 0.
5: I a la tercera divisió masculina, grups cinquè, tercera jornada, un parell de partits en joc a aquesta hora. D'una banda, el Vilassar de Mar, Badalona. Marxem cap allà, Ràdio Ciutat de Badalona. Joan Garcia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs aquí el Xevi Marrón, el Xevi Ramon, minut 76 de partit de moment. Victòria contundent del Badalona per 0-2 al marcador amb dos gols que s'han aconseguit a la primera part. S'ha adelantat l'equip de tenir San Pietro gràcies a un gol de Juaco al minut 10 i ha fet el segon gràcies a un autèntic golaç de Pepe Bonilla que ha hagut de marxar, sembla lesionat. De moment, per tant, el partit sembla encaminat a que es confirmi aquesta victòria del Badalona. Aquí el Xevi Ramon, 77 de partit. Vilassar 0, Badalona 2.
5: Serien els primers punts pel Badalona, un dels teòrics grans favorits en aquesta tercera divisió, que no havia començat gens bé amb dues derrotes en els dos primers partits. I des de la seta, en aquesta tercera divisió, també, Eric, hi ha un duel lleidatà.
6: Exacte, derbi lleidatà, Atlètic Lleida, Mollerussa. El partit es troba al minut 48, tot just ha començat fa uns minutets la segona meitat. Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
5: I per acabar, en Lliga Elit ha començat aquest cap de setmana i a aquesta hora tenim l'últim partit de la jornada de diumenge.
6: Doncs sí, un partit que enfronta el Prat i el Singuerlín, on els locals van guanyant el minut 77 de partit per 2-0.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 8 i anem a començar a repassar amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana pel que fa a l'esport català. Avui obrim amb waterpolo perquè tenim diversos fronts importants que s'han celebrat aquest diumenge. D'una banda, la Champions masculina, la màxima competició continental, el Sabadell, que ha jugat la fase prèvia a Tbilisi, a Geòrgia, i finalment avui ha guanyat el partit decisiu.
2: Apollo Sport Management 12, Sabadell 22.
1: Després de la derrota el primer dia davant del Brescia, ahir el Sabadell ja havia fet la feina davant del Budamska Riviera i avui l'ha completat per classificar-se per la segona ronda, per la següent ronda, superar la fase preliminar amb aquesta victòria davant de l'equip georgià. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Per cinquè any consecutiu, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. L'equip d'Albert Espanyol ha acabat segon de la seva lligueta de la fase prèvia, salvant una situació compromesa. La derrota per la mínima, 15-16, en l'estrena davant el Brescia, deixava el club sense marge d'error, però tampoc han deixat massa lloc al dubte els homes d'Espanyol. Ahir, 20-12, al Budva Montenegrí, avui 22-12, davant l'Apollo de Tbilisi, l'anfitrió d'aquest grup. Si bé és cert que els georgians han començat amb un sorprenent 3-0, l'Astralpool ja havia capgirat el marcador al final del primer quart i s'ha imposat sense problemes, gràcies sobretot als 7 gols de Costa Averca, inèdit en els dos primers compromisos degut a una sanció que arrossegava del curs passat. Aquesta era la valoració del porter i capità Edu Lorrio.
4: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar una Champions.
3: Demà a les 10 del matí, sorteig en què, a banda de Sabadell i Barceloneta, també hi seran el Prorreco i el Brescia italians, el Novi Beograd i el Radnitski de Sèrbia, l'Olympiakos i el Panathinaikos grecs, el Jadran Split i el Mladost croats, l'Oradea i el Dinamo de Bucarest romanesos, el Ferencváros hongarès, el Marsella francès, el Jadran Herceg Novi montenegrí i el Hannover alemany.
1: Déu-n'hi-do, molts equips demà a les 10 del matí, aquest sorteig on hi haurà tant el Sabadell com el Barceloneta. I més waterpolo, perquè avui hem viscut la gran final de la Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina. S'ha disputat tota la final a 4 aquest cap de setmana al Club Natació Mataró i finalment el conjunt local s'ha acabat imposant.
2: Mataró 11, Sabadell 9.
1: Doncs victòria en aquest cas pel Mataró de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Si la temporada que tot just comença ens ofereix partits com el d'aquest diumenge, està clar que tenim assegurades bones dosis d'emoció i d'espectacularitat. I és que la final d'enguany de la Copa Catalunya ha estat senzillament espectacular. I a més, jugada a un ritme realment frenètic, poc habitual a aquestes altures del curs. El primer quart del partit ha estat de tanteig. El Sabadell s'ha avançat gràcies a un gol de Paula Camus. El Mataró ha capgirat el resultat. Les dianes de Caral Bertran i de Tilly Kearns han permès les locals comandar el marcador 2-1 al final dels primers 8 minuts de joc. La situació ha canviat radicalment en el segon període. Enric Arnell, el nou tècnic del Sabadell, ha sabut radiografiar perfectament les carències del seu equip. Les ballesanes han aconseguit obrir un autèntic esvoranc en l'electrònic. Parcial de 0-4 en els 5 primers minuts del quart, que les han col·locades amb un clar 2-5 al seu favor. Tot i el panorama més que preocupant, la Solim no ha perdut els nervis. A un minut i escaig del descans llarg, Martina Claveria marcava el 3-5. En el tercer quart, la lenta remuntada de les locals ha continuat. Dos gols marcats per Camila Farago i Carla Martín, dues incorporacions d'aquesta temporada, fent pujar l'empat a 5 al marcador. A partir d'aquí ha començat el festival. Una estira i arronsa constant amb el Sabadell sempre per davant en el marcador, però incapaç d'escapar-se més enllà d'un gol de diferència. El tercer quart se saldava amb un empat a 7 gols. La tònica ha continuat en l'últim quart. Apareixia Simon Van de Kratz en dues dianes, però dos gols, marca de la casa, de Caral Anton i de Tilly Kearns, mantenien la igualtat en el marcador. A 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una jugada de superioritat que hauria suposat el 9-10. Jules Rumer marcava per a les locals. Era el 10-9. Des del 2-1, les matronines no havien dominat en el marcador. Mariona Tarré interceptava un llançament de vaselina de les Vallesanes que propiciava una nova possessió de les locals, que d'aquesta manera podien sentenciar la final. I el matró no ha fallat. A 26 segons de l'acabament, Mireia Giral s'encarregava de marcar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 11, Astralpool Club Natació Sardell 9. El Mataró, campió de la Copa Catalunya 2026.
1: Doncs quarta vegada i segona de consecutiva per al Mataró en aquesta Copa Catalunya, que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, també un altre dels nostres companys de Mataró, l'Oriol Debat, doncs ha parlat amb la capitana del Mataró, Caral Beltran, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
6: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-los aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada i penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils i això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits.
7: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs felicitats al Mataró per aquest títol de Copa Catalunya femenina que hem viscut a la plataforma La Xarxa Més. I per acabar amb el bloc de waterpolo, Eric ha començat, de fet, la divisió d'honor masculina a partits de la primera jornada, menys el del Sabadell, evidentment, per la disputa de la Champions. Aquests són els primers resultats de la temporada.
2: Cavalla 13, Mataró 12, Rubí 9, Barcelona 31, Echeide 16, Catalunya 8, Canoe 15, Terrassa 16, Sant Andreu, 11, Barceloneta, 21.
1: Doncs clara derrota del Rubí davant del Barcelona, 9 a 31. Segurament és el resultat que més crida l'atenció d'aquesta primera jornada. Ahir, en aquest programa, el nostre company de ràdio, Rubí Siscolarà, parlava precisament amb el tècnic rubinenc, Rui Tiago.
8: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, estamos ahora a empezar. Los niños... Yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 8 i 16 minuts i és moment de començar a parlar també en detall de la jornada de futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, i el Barça que fa el ple de victòries abans de l'aturada per seleccions i, a més, de moment és més líder.
2: Sevilla 1, Barça 3, Espanyol 1, Elx 3.
1: Doncs el conjunt blaugrana, que va guanyar ahir 1-3 davant del Sevilla, capgirant el gol inicial de l'equip andalús amb un hat-trick, un altre més de Rafinha, que ja porta 12 gols a la Lliga, 14 en total en el que portem de temporada. Espectacular el rendiment que està donant el jugador brasilià, el capità del Barça, en aquesta nova posició de davanter centre. Després del partit, dos dels jugadors ahir també destacats, Rodri i Fermín, valoraven així aquest 7-7 abans de l'aturada per seleccions.
9: Está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado. Creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
10: En la mitja part, el míster ens ha dit que hauríem de tenir més ritme de possessió, no perdre tantes pilotes i això hem fet, crec que hem controlat més el partit, hem competit molt bé i les ocasions que hem tingut les hem marcat.
1: Doncs contents els jugadors, i de la seva banda el tècnic Hansi Flick no ho estava tant de la primera meitat de l'equip, però sí de la reacció que havia fet el seu equip a la segona, i especialment també del gran rendiment que està donant Rafinha com a davanter centre.
11: Ha estat un partit difícil, sobretot a la primera part. Aquest no és el nostre nivell habitualment i ho hem de fer molt millor, com a la segona part. Coneixem la qualitat de Rafinha i estem molt contents per ell. Ens donen moltes coses. La decisió de fer-lo jugar de davanter centre és del cos tècnic. Ho debatem entre nosaltres i ho parlem amb els jugadors. Crec que amb aquesta xifra de gols, en aquests 8 partits, deu estar molt content de jugar com a nou.
1: Doncs el Barça, que marxarà en aquesta aturada per seleccions com a líder, de moment amb 3 punts més que el Betis, que ara mateix està guanyant 0-1 al camp del Depor i se situaria segon. Per què? Perquè abans, aquesta tarda, en el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 2-1 al Real Madrid, i això fa que els matalassers quedin a 5 punts del Barça i el Real Madrid ja a 6. Després de la derrota, per cert, Mourinho en sala de premsa ha carregat contra l'arbitratge avui al Metropolitano. Doncs això pel que fa al Barça. L'Espanyol, en canvi, a l'aturada de les eleccions, marxa en pitjors condicions després d'aquesta inesperada derrota 1-3 davant de l'Elx del divendres. Una derrota que va arribar més jugant amb un home més durant 85 minuts de partit i davant d'un Elx que arribava com a cuell, que no havia guanyat cap partit fins aleshores. En qualsevol cas, Manolo González se'n va en aquesta aturada amb deures i ho té clar, i així ho manifestava en roda de premsa.
12: És veritat que he tingut partits dolents com el de Girona fa 2 anys, per exemple, està clar, eh? Sempre tenim tots partits dolents, però ni el dia del Rayo ho vam fer, ni el dia... Bueno, la primera part del Rayo no ho vam fer i avui no ho hem fet. Avui ens han fet contres amb un jugador menys. Tenim 2-1 situacions defensives. Ai, crec que això no té nom. Lo d'avui no... És que no es pot difuminar de cap manera, no es pot tapar de cap manera. Hem de tornar a agafar l'essència del que ens va fer salvar-nos el primer any, a la segona volta, de la primera volta l'any passat, i després no equivocar-nos, perquè ja dic, te'n recordes quan deia que a vegades voler ser massa vistosos i portar l'equip a una cosa que no toca? Pues crec que aquest no és el canvi correcte. Crec que hem de tornar a ser un equip de primera acció fotut, que corri, que apreti, i si no, no té cap sentit. És que ens estem equivocant.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 20, parlem també de la Lliga F, on els 3 equips catalans han puntuat aquesta jornada.
2: Alavés 0, Barça 6. Badalona 0, Reial Societat 0. Espanyol 5, Madrid Club de Futbol Femení 1.
1: Doncs el Barça ja és líder en solitari, amb 2 punts més que el Real Madrid, perquè va guanyar el seu partit 0-6, i el Madrid Club de Futbol va perdre el camp de l'Espanyol 5-1. Primera victòria per a les blanquiblaves, que sumen de 3 per primera vegada aquesta temporada. Sara Monforte, entrenadora, Paula Gutiérrez, ahir vigolejadora.
13: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada ja es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que, bueno, sí que han sigut superiors amb ADCF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'altre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixia. Sí, si al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure nosaltres, que també ens entraran i sortiran les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
14: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
1: Tot això, el Barça ha començat avui a preparar el debut a la Champions del pròxim dimecres a casa del París, i aquest vespre s'ha confirmat que la fase final de la segona edició de la Champions Cup enfronta els campions continentals, entre ells el Barça com a vigents campiones de la Champions, es farà el gener a Miami. Vinga, i parlem també de la segona divisió masculina, 6a jornada. Hem viscut una doble victòria catalana.
2: Sabadell 3, Oviedo 1. Cádiz 1, Girona 2.
1: Doncs gran victòria del Sabadell avui, 3-1, tercera victòria en 3 partits a casa, i el conjunt arlequinat, que ara mateix se situaria en la 5a plaça per la victòria momentània de l'Almeria. Gran triomf, Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
15: El Sabadell continua fent de la nova Creu Alta un fortí, ja porta entre totes les competicions oficials 6 victòries consecutives amb l'estadi pràcticament ple, i la d'avui 3-1, segurament amb la contundència que mereixia la diferència de joc entre el conjunt de Ferran Costa i un Real Oviedo que només ha despertat a la segona meitat, quan ja perdia 2-0 en un dia d'estrenes, la de Gastón Valles en el primer gol, el dia just que no podia jugar l'home gol, la referència ofensiva, Nico Joaquini, per culpa d'una lesió que apunta a greu. També estrena a pilota aturada, amb el permís d'un gol de penal d'Urri. Primer gol de córner d'estratègia del Sabadell, obra d'Òscar Sanz, que tampoc havia marcat fins ara. Insisteixo, ha reaccionat prou l'equip de Julián Calero a la segona meitat i s'ha situat 2-1 en el marcador, però en un moment, un punt polèmic, la famosa norma del minutet que t'has de quedar fora quan has estat atès mèdicament, ha passat amb Estanis Pedrola, el català, l'autor precisament del gol de l'Oviedo, i estan amb 10 els asturians, el Sabadell ha fet el definitiu 3-1, obra d'Àngel Baena, que, com dic, era dia d'estrenes, tampoc havia marcat encara amb la samarreta arlequinada. El tècnic del conjunt vallesà, Ferran Costa, feia aquesta lectura del partit.
16: I per mi aquests partits són els més especials, perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu, i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, i no només la nova Creu Alta, sinó tots els que esteu aquí, que sou molt especials i molt importants en què tot això vagi bé i sempre sumeu. Doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment. I la feina de Gastón i Obolski particularment, doncs, em fa sentir molt orgullós.
15: El triomf arriba després de la primera derrota de tota la temporada, 2-0 a Son Moix contra el Mallorca la setmana passada, i per culminar un Tourmalet especialment complicat de sortida que tenien el primer mes i mig de competició a la Hypermotion al Sabadell, però qui ho diria, veient aquest bagatge final de 11 punts de 18 possibles que situen l'equip de Ferran Costa a la part alta de la classificació, abans de visitar Balaïdos la setmana que ve per enfrontar-se a un altre nou vingut com el Sabadell de la categoria, com és el filial del Celta de Vigo.
1: Victòria també del Girona, Girona FM, Pau Villafanyem.
17: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
18: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
17: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació, a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
19: La xarxa de comunicació local. Grans batutes.
20: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
21: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
22: Marta,
3: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
22: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
23: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
22: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
23: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
24: Segueix-nos a les xarxes socials.
25: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
26: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
22: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
26: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
27: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
26: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
27: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
20: Escoltant Ràdio Arenys.

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Vinga, actualitzem els marcadors a aquesta hora del vespre. La gran final de la Supercopa CB de bàsquet a Badalona. Com està el partit entre la penya i el Barça, Eric?
2: Un partit molt igualat, Ignasi. A punt de començar l'últim quart d'aquest partit. A 6 Joventut, 71, Barça, 68.
1: La penya tota la zona pel davant. Ha arribat a desenganxar-se una miqueta, però el Barça torna a apretar el marcador i, per tant, últim quart ben emocionant per veure qui acaba aixecant aquesta Supercopa, que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
2: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
1: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona, ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
3: Doncs sí, aquí el Xavi Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que el presidit Sant Pietro han dominat de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós, perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar. No sé si pel cop, per la zona, per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar ara mateix. Estan atenent-lo als serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com ha evolucionat tot plegat. Esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria és la notícia, és la victòria del Badalona, 0-2, els primers 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs, que no sigui res i es pugui recuperar a la perfecció.
1: Doncs tant de bo sigui així. Si hi ha alguna novetat ens ho fa saber, John, i si hi ha possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
1: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
2: Doncs el partit, de moment, a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
1: I acaba ja el partit de Lligalí, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al Camp del Sant Niem.
2: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singerlin.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B, 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada. Aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0. I el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol més líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i, per tant, 9 de 9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Perico. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Múrcia Promises 4-0 en el primer partit dels recasens d'aquesta temporada. Havia començat les dues primeres jornades jugant a fora. Ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més. I després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-lo el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com ja has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens, históricamente, ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B, líder amb 9 punts, segona M amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a primera federació. Després del partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
5: Crec que avui ho hem tornat a fer, o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo vaig l'equip que som, que vaig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim, marcat, i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria, o entre els 2 millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica d'espòs. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Samper 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el playoff, quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
5: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots. La resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa d'entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es veia reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar de mestres.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: I ara, 8 i gairebé 39 minuts, passem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
2: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada, ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0, una molt mala primera meitat. Abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0, i la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui a un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada. De moment, però, en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça, per tant, en zona de play-off, però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix, els dos partits que s'estan jugant, es poden moure, i això faria que el Nàstic perdés alguna posició a la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona. Primera derrota encaixada aquesta temporada, quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Saludem el primer capità de l'equip, Manel Royo. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Explicacions d'aquesta derrota, que ha caigut com una gerra d'aigua freda, per què? I pot aportar o ha de servir d'alguna cosa?
7: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
6: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minut 1-2 de l'Alcorcón?
7: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat per resultats, cada cop més afiançats, i l'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan, bueno, quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
6: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
7: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu puguem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
6: Gràcies, Manel.
7: A tu.
6: doncs, el primer capità del Nàstic, Manel Arroyo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 6:45 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Davo marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte, 6:45, a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la primera federació masculina. I ahir, derrota de l'Europa, 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu, que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales, després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar, i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Murcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit. Un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
8: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabíem que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, amb l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: En joc.
1: 3:45 del vespre, som al tal en joc, i compta que la penya agafa avantatge. 10 punts, de 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
2: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus, que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus, que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests

0: trabajar mucho sin balón. Tenemos una, el contexto, el concepto de defender con balón también. Pero al final, sin balón hemos tenido que trabajar. Y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón. Sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també dues victòries i un empat. Avui triomf Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
2: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant. I ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix. No? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions de treballada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això, també aquesta tarda, el Girona havia empatat a 2 al camp de la Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes de dos equips catalans més. L'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Peñasport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
3: Primerament, començar a encaixar una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, és el segon partit a casa que encaixem abans del minut 5, i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts, vinga, parlem de la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
4: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Muntanyesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà 0, L'Hospitalet 0, Tona 1, Poble Mafumet 3, Vilanova 1, Peralada 1. I el partit que estem seguint aquí en directe, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0, minut 90.
1: Doncs de moment la Monta és la sorprenent líder, ha guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui, en els partits d'aquest diumenge, el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada. Primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
5: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez i és que el Sant Juan de Montcada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del Sant Juan de Montcada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrari.
6: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesante y al final bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
5: Propera jornada pels dos equips. El Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda. L'Atlético Sant Juan de Montcada jugarà a casa davant el Tona.
1: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge. La Monta, com us dèiem, ha guanyat.

0: 3 de 3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
1: Típico partido en este campo. Creo que hemos salido... No hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte, los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos. Y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es. Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero hemos tenido, con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos nos vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte era todo el rato un atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fin arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
0: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
2: El Badalona suma la primera victòria i també els tres primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Juaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els tres punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també dues ambulàncies, que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Marc Anté, que esperem que es recuperi el millor possible.
0: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona a la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll, del costat del Tona, Joan Martínez, de la Pobla.
3: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions... Tenim una mena de speed, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golaç. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts. I sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbit està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima. Jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu et xutes 33 i en fas un, pot perds.
4: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors al molt ràpid i de molta qualitat i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut doncs, utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
0: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig-i-negre.
5: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 el Nàxera.
0: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts, de fet, perquè havia perdut els dos primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
5: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El 6 Joventut 96, Barça 84.
0: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB, la penya, i a més a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
6: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Grans batutes.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Munt Bikes a Arenys de Munt.
10: La teva botiga de bicicletes de referència. treballem amb les millors marques.
11: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
10: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
11: Finançament a 24 mesos.
10: Munt Bikes.
11: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
10: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
11: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
12: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
16: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
17: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
16: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Escoltant Ràdio Arenys

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. El fet va tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després a Anna i Estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival. I hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat ample davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxara, però pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11 a 9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puig-Dueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutets, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provítola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples davant del seu exequip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista als companys de DAZN del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive, y una alegría como hoy, increíble.
3: Dani, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No, no, hemos fallado, sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento, hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien como el rebote y estábamos en un marcador abierto, quiero decir,
3: sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro
5: no nos dan
3: sí.
5: Ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
1: Vamos a parar. Ricky Rubio, ¿eh?
3: No, hombre, pero te vas ya. Quédate, quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
6: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno, ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
6: cuando esté en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
7: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Nico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y, por supuesto, a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores. Y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga el entrenador da igual. Pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gràcies, Leire Barrioca. No, doncs els companys de DAZN parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacàvem a Nicola Provítola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que, de moment, avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra amb Yannick Crac.
8: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
9: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño.
8: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
9: Y, sí, y lo ves, ¿no? Tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
8: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
9: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Está. Y ellos hacen el resto.
8: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
9: Sí, claro que sí.
8: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Krakun, supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 el Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus, la nova ràdio, Aleix Pérez. Com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de run-run, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant l'Osasuna Promeses i la segona davant l'Ebre. I el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol creant a Miquel Ostrell. Tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat. Encara que tot i així el Nàxara sí que ha aconseguit els últims 15 minuts de partit encolar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense massa problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elit. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elit de futbol.
5: Prat 3, Singerlin 0, Manlleu 3, Vic 2, Martorell 0, Sabadell B 0, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0, molt bona estrena dels Pota Blava, el Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elit, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que al segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat al partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanyarà Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
11: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Élite ya sabemos cómo son, ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador y así ha sido.
10: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions de la jugadora del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors, el Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3 gols a 2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
12: Ha començat la Lliga Elit i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi i un partit entre l'AEC Manlleu i l'Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava
13: el toc del descans al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de Roura, Guillem Ferrés, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador, 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrés, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella, tots i cadascun dels jugadors celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. El Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a l'Enjoc Televisió, a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
14: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.600 persones és... buah, és increïble. I, a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans, i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot, i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja, ja hem canviat coses, però no acaba de sortir, i a mitja part ho hem parlat amb tot l'estaf, i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, moure en Guillem cap a fora, i així ha sent, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
15: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elit, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
16: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elit amb un empat sense gols. El conjunt blanquivermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elit amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
1: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas del Sabadell.
17: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part, doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que allà a última hora, gairebé al descompte, han tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
18: El resultat penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part, que para el nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip, que fan una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, Sí, la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell. Sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
1: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el canvi de led 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del canvi de led i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
19: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu, primer de tot, és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt i hi ha molts equips de qualitat. I després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més alt possible. I si ens dona per estar en llocs de playoff o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
20: Bueno, els he dit també, és molt, molt orgullós perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions, ja s'ha dit.
1: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
21: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit i ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
1: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
5: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí, de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
5: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
1: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
5: TGN Bàsquet 55, Mataró 50, Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
1: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
5: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà, 79, Artés, 71.
1: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
5: Bisbal, 68, Amics Castelló, 66. Benicarló, 66, Prat, 69.
1: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
22: Per el que estem més satisfets és pel treball que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com hem, també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa I en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, hem buscat, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que a Nicolí Laprovito l'havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9, i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts. Espectacular.
2: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
23: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
7: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
23: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-55-55-99.
7: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
24: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
25: Ràdio Arenys.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut, les Corts.
2: Estrella Revoltosa, Berín, 0, les Corts, UBE, 2.
1: Els gols de Martí Taipeque signifiquen la primera victòria de les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Oparrulo Ferrol, 5. Catgas Santa Coloma, 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant al Peníscola i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar es del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del Catgas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 a la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte en el descanso hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Y bueno, eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, era casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Tot això, 9 i 33 minuts, ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1, ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit, escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Fontaglòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final això ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal, perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, sí, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé a les contres i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i, de fet, la selecció portuguesa, l'última acció de la partit, ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit, també Esport 3, escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-se cara i haver guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial. I avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar-ho tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: I 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidosa, la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans i el tercer quart, Tere Lima, marcava de penal córner el 4-0, que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1, que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava el segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Porta, Tom Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui, 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil, 27, Barça, 39. Port Sagunt, 24, Granollers, 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor, hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr. Al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Sagunt. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic ballesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunt siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunt venía crecido después de la victoria contra Ademar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça. I a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera la masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia, 40, Esplugues, 36. Sant Martí Adrianenc, 30, La Salle Montcada, 37. Garbí Palafrugell, 29, Sant Vicenç, 37. Calella, 26, Sant Quirze, 23. Sant Esteve Sesrovires, 27, Bordils, 31. Sant Cugat, 30, La Roca, 28. Sarrià, 40, Sant Esteve Palautordera, 34.
1: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica. A la Lliga de Divisió d'Honor Masculina, aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
2: Barça 4, Txuriurdin 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
1: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
2: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
0: El reportatge en joc.
1: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
14: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. Al març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I al juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
15: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. O sigui, no han pogut descrivitar. Però crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
14: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
15: El rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini, i perquè no s'ho mirar.
14: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mix del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
16: Yo solo remarcar esto, que me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
14: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
15: Si jo de petit vaig fer una mica de tot. Sí, els meus pares...

0: perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això és, crec que els fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
1: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
0: Així ara ja són coses molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera, i són coses que anem polint això a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment. Descansem dijous i diumenge i entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenament és. I això, depenent de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
1: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
0: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
1: L'hort de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
0: Aquí és dels millors. O sigui, tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran protecció. O sigui, si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
1: Crespí ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespí somia amb ser olímpic.
0: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
2: Són gairebé les 9 i 51 minuts, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contrarrellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa de Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
3: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, Pues personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando y bueno, pues

0: primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que, bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos, al final el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la Pro también lo es. El tema, bueno, la Pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno. Al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor.
1: Y un altre jugador feliç de la penya ante Tomic.
2: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición de todo el mundo.
1: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
3: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
1: I també feliços en waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
4: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat els partits.
5: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
6: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Ens ho deixem aquí. L'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Avui de la nit de dissabte, de diumenge. Bona setmana.
7: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. 15. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
8: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
9: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
10: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
11: Ara que som junts...
12: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
11: Diré el que tu i jo sabem.
12: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
11: I jo dic no.
12: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
11: no.
12: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
11: Nosaltres no som deixem-ho.
12: Temps era temps.
11: No.
12: A Ràdio Arenys.
11: No.
12: I reviu els millors anys de la teva vida.
11: Nosaltres no som deixem-ho.
12: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a les 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar-hi un altre. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona. Més tard, la víctima va ser localitzada sana i estàlvia. La policia creu que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i al moment dels fets està ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. El SEM ha intentat salvar-li la vida, però no ha estat possible. També prop de 5.000 persones, un 10% més que l'any anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània i el sud d'Europa. La mostra ha reunit proveïdors especialitzats amb observadors professionals i amateurs en un entorn únic i dedicat per una pràctica que cuida la salut. I també avui, milers de persones s'han manifestat a Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al Passeig de Gràcia sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai" i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Unes 10 columnes han arribat a peu, bicicleta, metro i tren des de diferents punts de la capital catalana i de l'àrea metropolitana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible. Com ha proposat aquest mateix diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mandami. També Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a les ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. I el cinema català s'ha obrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català dins del Festival de Sant Sebastià. I han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana i, a més, també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. I avui també ha tancat la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe als voltants del pavelló de Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
15: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
16: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
17: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, el capvespre dels déus. Una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan voten calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, esclar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentrestant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vinkasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de dissort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunilda i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunilda. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun

0: reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. Entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Diuen que Zeus, el més poderós dels déus, va geure 9 nits seguides amb Mnemòsine, la deessa de la memòria, i que d'aquesta unió van néixer 9 esplèndides filles que van rebre el nom de Muses. Eren elles les qui, amb la seva influència divina, inspiraven els artistes. Segons Hesíode, també eren capaces de xiuxiuejar als reis els mots justos que deixarien contents els seus súbdits. Hi ha muses, fins i tot, pels qui escriuen història i també pels qui estudien astronomia. En gairebé tots els casos, però especialment en la música, els fruits de la seva inspiració són volàtils, almenys físicament: el so, el pensament, el moviment i la paraula.

Doncs amb els sons despullats de l'antiga lira grega hem manllevat les paraules de Joan Silva Barris en el seu excel·lent pròleg al tractat sobre la música que va escriure l'erudit grec Plutarc cap allà al segle II després de Crist. I recordem un cop més que la paraula catalana música prové del substantiu grec musiké, que significa concretament propi, relatiu o pertanyent a les muses. La música és, per tant, i per excel·lència, l'art de les muses, un art que pels antics grecs aplegava de manera indivisible la música, la poètica i la dansa.

La música va començar tenint un significat o una explicació màgica, després religiosa, però sempre actuant com a mediadora entre els poders divins i la humanitat. Fins a tal punt era inexplicable el seu poder sobre els nostres avantpassats. I aquesta força no només la continuem sentint avui en dia, no només ens acompanya i ens fa gaudir, sinó que ens permet resseguir també els passos de la història i descobrir com han evolucionat els valors, les emocions i l'estètica de les generacions que ens han precedit. Doncs bé, amics i amigues, amb aquesta filosofia com a guia i en aquest primer espai us presentem els trets generals del que serà la novena temporada de La Bona Música, que podeu escoltar, com sempre, a la vostra ràdio local de la xarxa o, quan vulgueu, en el podcast, la plataforma iVoox. Allà les bones muses ens acompanyaran, agafades de la mà ferma de la música, de La Bona Música.

com dèiem, la música, l'art de les muses per excel·lència, va tenir fa molts segles un significat màgic, o almenys íntimament vinculat amb la divinitat. I quan la civilització grega va passar del mite al logos per explicar el món, el coneixement filosòfic, el coneixement racional, va seguir atribuint a la música un paper quasi de sacerdotissa. I és que l'art que sorgia per l'acció d'una filla del mateix Zeus havia de ser un art privilegiat, gairebé sagrat. I tot plegat amb el simple toc d'una corda de la lira, del so d'una flauta o del cant compassat d'uns versos. En el món clàssic van passar segles sense que la música evolucionés pràcticament en la seva estructura fonamental. El seu caràcter sagrat convertia gairebé en un sacrilegi a qui gosava introduir innovacions. Tenim previst en aquesta temporada entrar més a fons en aquest fascinant i poc conegut món de la música antiga, la música dels orígens de la nostra civilització. I és que cal recordar que al llarg de més de 10 segles la música va ser essencialment vocal, perquè la veritable connexió amb la divinitat es trobava en la veu humana. I n'és un bon exemple aquest fragment de la primera compositora reconeguda de la història, aquell geni de les arts, les ciències i la mística medieval que es deia Hildegarda de Bingen.

sentíem Spiritus Sanctus Vivificans, de Hildegarda de Bingen, abadessa, metgessa i dona de gran influència a l'Europa catòlica del segle XI, un personatge que no deixa de sorprendre's a mesura que l'anem coneixent i que des de la modèstia de la seva abadia alemanya, tan punt cantava la Mare de Déu, conreuava i estudiava les herbes remeieres, com influïa políticament en el mateix pontífex de Roma.

I de músics revolucionaris, d'artistes que van capgirar els conceptes de la música, en parlarem sovint al llarg de la temporada. Cal dir que el mite del gran compositor revolucionari que inaugura una nova era ha estat potser magnificat en els tractats d'història de la música que volen una història lineal. Però el cert és que hi ha hagut moments en què l'art, seguint els passos de la mateixa història, ha fet certament un gir radical. Ho va fer, evidentment, Beethoven, ho va fer Wagner, ho va fer Stravinsky, però no només ells, ni molt menys. D'altres ho van fer, diríem, amb guà de seda, com un romà del segle XVIII que va transformar, diríem, els aspres i un tant caòtics sons del primer barroc en un prodigi d'ordre, claredat i equilibri. Una música que deixava satisfet tant l'intel·lecte com l'esperit. Ell es deia Arcangelo Corelli i en aquesta temporada us explicarem on rau la seva màgia.

Sentíem uns fragments del Concerto Grosso per la Notte di Natale de Corelli, de la seva famosíssima Opus 6, una obra, un opus que va obrir les oïdes i les ments de mitja Europa al segle XVIII, esdevenint model absolut, fins i tot els guaitamalics dels francesos, i preparant fins i tot el terreny d'un estil que havia de venir i que rebria el títol, avui potser mal emprat, de música clàssica. Les muses no són éssers llunyans. Són el nom que els antics donaven a la memòria quan aquesta es convertia en bellesa. George Santayana.

Efectivament, allò que avui anomenem popularment música clàssica és, estrictament parlant, un període no gaire llarg dins de la història de l'art, diríem que poc més de 50 anys. I tot això ha acabat convertint-se en el sinònim per excel·lència de tota la música històrica occidental. I és que va ser precisament llavors quan es van modelar els fonaments de l'estructura i de l'harmonia que es van ampliar en anys posteriors i que encara avui formen part de la nostra manera d'entendre, de concebre la música. Parlarem, per tant, com no podia ser d'altra manera, del classicisme en aquesta temporada. El gaudirem, però també l'analitzarem, l'estudiarem. Ens fixarem en alguns dels seus protagonistes, com l'autor que va escriure aquesta sinfonia que estem sentint quan era tan sols un adolescent de 14 anys, que es deia Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Sentíem un fragment de la sinfonia número 10, Kegel 74 de Mozart, obra que va escriure probablement a Roma l'any 1770, durant el viatge iniciàtic que va fer amb el seu pare, emulant el gran tour que feia l'elit cultural anglesa i alemanya. Un gran tour que potser també es mereixerà un espai propi. Entrarem a fons en aquesta interessantíssima història i farem nosaltres mateixos, en certa manera, el nostre propi recorregut. Però ja que venim de sentir el Mozart adolescent, us avancem que dedicarem un programa als adolescents prodigiosos, aquells que ha donat la història de la música, i us asseguro que us sorprendreu.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Al nostre viatge personal per la història de la música volem fer-lo acompanyats, com sempre. Per això, per animar-vos a venir amb nosaltres, us fem avui aquest petit avançament del que podrem compartir al llarg de la temporada. Seran més o menys 40 espais, com cada any, en què mirarem de tocar gairebé tots els gèneres, molts almenys, instruments també, èpoques. Mirarem de sortir de tant en tant de les fronteres de la música clàssica per anar més enllà, explorar compositors i obres absolutament desconegudes i, sobretot, de buscar emoció, com la que ens proporcionarà, us ho asseguro, la vida i l'obra d'un polonès a qui dedicarem molt aviat un monogràfic que estic segur que us encantarà.

Sentíem a Alícia de la Rocha, una de les més grans pianistes que ha donat el nostre país, per no dir la més gran, en la seva apassionada, enèrgica i molt musical interpretació d'un dels preludis de Chopin, un d'aquells preludis que el més nostàlgic dels polonesos va revisar o completar en la seva accidentada estada a l'illa de Mallorca, sempre pensant en la terra que el va veure néixer i a la que mai més va tornar. Ens empaparem de l'ànima chopiniana, que és apassionant, i també esperem encabir en la temporada un espai dedicat a alguns altres grans pianistes, centrar-nos, en aquest cas, en l'intèrpret més que en l'obra, i posar en valor que el fet musical no existiria si ningú l'interpretés, perquè les muses no només inspiren els compositors.

I com que el repàs que estem fent de la temporada ens està sortint més aviat cronològic, seguirem endavant i anirem de ple cap al romanticisme tardà. Potser el preferit, l'estil preferit de l'aficionat mig, per ser la culminació de l'expressivitat romàntica. És el moment de les grans orquestres, dels solistes virtuosos i de l'emoció portada al límit. I el que estem sentint és el conegudíssim concert per a violoncel en si menor d'Antonín Dvořák, el més difós dels compositors txecs. I no us el portem només perquè aquest concert sigui bellíssim, que ho és, ni perquè fos un dels preferits de Pau Casals, que ho era, sinó perquè ens dona peu a comentar-vos que dedicarem un espai molt interessant als missatges ocults a la música. Són aquelles peces en què el compositor, de vegades clarament i d'altres de forma críptica, gairebé impossible d'identificar, envia una dedicatòria secreta, escrita entre línies a la partitura. I és que aquest concert de Dvořák té les dues coses. No només és puresa i bellesa, sinó que és un veritable missatge en una ampolla musical.

us desvelarem en el moment oportú el missatge ocult que té aquest concert de violoncel de Dvořák, que, per cert, sentíem en la ja clàssica però impecable versió, gairebé diria la meva preferida, la que va fer ja fa uns quants anys Pierre Fournier amb Georges Sel a la direcció.

La música és la memòria del temps que no es pot recuperar de cap altra manera. Marcel Proust. Doncs bé, amics i amigues, a la bona música us fem una proposta. Ja ho veieu, la d'un viatge en el temps, un viatge a l'espai, també amb la mirada posada en què és el que sonava en un moment històric donat i com ens ajuda a entendre la societat de cada època. Perquè hi ha moments històrics en què la vida, l'art i la música han fet algun tomb meravellós. Per això farem una visita a la Viena del 1900, on tot l'art i la societat en general es va capgirar. I també al París de la Belle Époque, també a començaments del segle XX, un dels moments més gloriosos de la creativitat de la nostra civilització.

Passejant pel París de principis del segle XX, et podies trobar a Verlaine, a Degas, a Toulouse-Lautrec, a Proust, a Debussy, a Eric Satie, o a Reinaldo Hahn, també, que va ser parella de Proust i que va escriure aquesta cançó de delicadesa extrema que hem sentit i que porta per títol L'heure exquise, l'hora exquisida. És aquella època gloriosa que es va anomenar la Belle Époque i és també per aquells anys que es coneix una petita història, una anècdota que explicaria Pau Casals i que ens vincularà amb la següent obra i la següent història.

L'any 1902, un jove Pau Casals es trobava a París per obrir-se camí, amb dificultats, s'ha de dir, en els cercles musicals de la Ciutat de la Llum. Allà va coincidir un dia determinat amb un compositor novell, que era encara alumne de Gabriel Fauré i que es deia Maurice Ravel. Pel que sembla, Ravel acabava de compondre una peça per a piano i va voler conèixer l'opinió de Casals abans de l'estrena. Probablement la tocava a tothom, que si la creuava per davant. Doncs bé, el mateix Casals explicava que després de sentir la interpretació de Ravel, va comentar-li al mestre que li semblava una obra excel·lent, digna dels més grans compositors. Un elogi que sembla que el jove Ravel va rebre amb modèstia continguda. Ningú més o pocs havien escoltat encara aquella obra, que s'estrenaria no gaire més tard a la sala Pleyel de París amb el pianista lleidatà de confiança de Ravel, que era Ricard Vinyes. Una obra que més tard seria popular gràcies a la magistral orquestració del mateix Ravel, esdevenint una de les peces més conegudes i interpretades del músic francès.

Doncs bé, hem sentit la deliciosa pavana per una infanta difunta de Ravel. Ho hem fet començant en la seva versió original, la seva versió pianística, però que després hem fusionat, heu vist, gràcies a la tècnica, amb la versió orquestral, en aquell cas dirigida per Seiji Ozawa. I una altra dada interessant. Fixeu-vos, aquesta obra, La pavana per una infanta difunta, va ser dedicada a la mecenes de Ravel, que era una senyora que es deia Madame de Polignac, i era una de les més destacades benefactores de la música a l'Europa d'aquells anys. Perquè resulta, amics i amigues, que les muses no només han inspirat a compositors i a intèrprets, també en el seu moment han xiu-xiuejat a les oïdes de les persones sensibles i amb recursos perquè elles fessin tot el que poguessin per la música. Doncs bé, dedicarem un interessant espai als mecenes de la música i com han influït en la història de l'art dels sons. L'art és la temptativa de transportar a la matèria la part divina que hi ha en nosaltres. Gabriel Fauré.

La visió agudíssima dels antics grecs deia que les muses no podien ser sinó filles directes del mateix Zeus, però que la mare havia de ser necessàriament mnemòsine, és a dir, la memòria. I és que sense memòria, la música com a tal no existiria, perquè com qui diu, fa 4 dies que tenim la capacitat d'enregistrar el so i pensem que abans de l'any 1000 ni tan sols s'escrivia música enlloc, simplement es memoritzava. I del valor de la memòria, també de la seva pèrdua i de com ens modela com a persones en parlarem en un espai que ens convidarà a gaudir i reflexionar sobre aquesta eina tan humana. Una facultat que ens dona poder en la joventut i que en la nostra senectut esdevé un fràgil tresor, potser el més preuat que ens queda. I precisament de memòria, o més aviat del desig d'oblit, ens parla aquest tema hipnòtic d'Astor Piazzolla, Oblivion.

basat en una història de Pirandello en què el protagonista embogeix i decideix oblidar per no haver de recordar les seves desgràcies, sentíem aquest Oblivion d'Astor Piazzolla, una música que aboca la importància i de vegades el pes de la memòria. I també és una música de fusió, aquesta de Piazzolla, una música que veu directament del tango, però que està amanida i recomposta de manera molt especial, molt personal, amb grans dosis de música clàssica i també de jazz. La de Piazzolla és, evidentment, música americana. Incidim en això perquè pensem que, si bé fins al segle XIX la música històrica va estar predominantment europea, en arribar al segle XX, Amèrica va entrar en joc de forma imparable. I d'això, per descomptat, també en parlarem i en gaudirem.

ragtime, blues, soul, rock, jazz, country, barbershop, Dixieland, hip-hop, disco i també reggaeton i salsa. Músiques que han nascut a Amèrica al segle XX i han conquerit el món. I com que les muses eren gregues, van arribar a Amèrica, diguem-ne que una mica més tard que a Europa. Però quan ho van fer amb una força imparable. Les tindrem també a la bona música i encaixaran en alguna de les visions que us presentarem. De moment us deixem amb el blues de T-Bone Walker.

0: era Call It Stormy Monday, un tema que el títol complet seria Digues que els dilluns són tempestuosos, però és que els dimarts també són terribles. De fet, aquest és el títol sencer i traduït. Doncs bé, la cançó és del 1948 i es diu que va inspirar el mateix B.B. King a utilitzar magistralment com ho feia la guitarra elèctrica al blues. Però, certament, el primer a fer-ho, a utilitzar aquesta guitarra electrificada en el blues, va ser aquest home, T-Bone Walker, un guitarrista que va marcar tendència. Un dia d'aquests el sentirem a ell i a molts d'altres, perquè a les bones muses també els agrada el blues. Lo del reggaeton ja s'hauria de discutir.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

La Bona Música és un programa i un podcast que podeu escoltar cada setmana a la vostra ràdio local de la xarxa i també a la plataforma de podcast iVoox, on a més podeu recuperar els espais de les passades temporades. Aquest és un temps de ràdio que té el plaer de realitzar-lo. Qui us parla, en Lluís Bonamusa, amb el suport tècnic inestimable

Farem un passeig per l'immens oceà de la creació musical humana i gaudirem de creacions que no només són estèticament belles, sinó que ens expliquen part del nostre passat com a civilització. I tot això gràcies a les bones muses i mitjançant la bona música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Ràdio Arenys.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Escoltes ICAT.
1: Som fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

from me. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.